0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Què hi sentiu, aquesta cançó? Anaget, què hi sents, tu?
2: Ceba.
1: Bacon,
2: sí.
3: Mar... Ceba amb bacon.
1: Jo també, tu, Marc Genescà.
4: Salami i pan.
1: Salami i pan.
3: Del Mau.
5: Salami i pan.
1: Molt bé. Com va l'enquesta, de moment? Què hi sent la gent?
6: Salami i pan. Au,
7: salami i pan.
8: Salami
7: i
8: pan. Salami i pan.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: l'èxit de la setmana a Nòder amb la veu de 54 Ultra. Són les 3 i 4 minuts. Què tal, com esteu? Nit de dilluns. Sí, de ressaca. De ressaca de cap de setmana i també de ressaca de tot l'estiu, eh? Ara comença ja a baixar una mica la temperatura, la llum... Tot i que encara fa calor, eh, aquestes nits. Ara amb Maduixa, amb Joan Dausà. Papi, posa-la al disc.
1: Només éxits. Amb Andreu Preses.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Jo, l'any 91, vaig fer el cens de població, vam trucar amb un timbre, va obrir una noia i se'ns va com desmaiar al davant. Es veu que ella estava asseguda al sofà amb una estufa al costat i ja l'havia marejat tant.
2: Sort que veu arribar vosaltres.
3: Bueno, hi ha un moment que no saps si posar-la al cens o no.
4: Sí, també, mira. Estàs
5: allà, línies molt fines.
3: Jo, mira, apunta-la amb llapis.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
6: Flashback.
7: M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

0: Rihanna, Only Girl in the World. Va, que estem d'enhorabona, tenim i t'estrenem la nova cançó de Miley. Sense Cyrus, està renegant una mica del seu cognom. Home, és que el nom de Miley ja té força potència. Sona Flashback, hola! Només
1: amb Andreu Preses. Flashback.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: El que deu pensar un japonès quan ve per Barcelona a determinats carrers, a determinades zones, deu pensar, però aquesta gent...
2: Foten aquesta gent.
1: Són autèntics porcs.
2: Que porc, creïble, eh?
3: Com és? Són uns autèntics porcs en japonès?
1: Sí, és que tinc bastant localitzat el japonès i el xinès.
3: Ah, com seria?
1: El japonès és més triat. I el xinès acaben amb una vocal amunt.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

Èxit de la setmana per començar l'última hora que passarem junts aquest matí de dimarts. Talk to you, another, amb 54 ultras. Són les 5 i gairebé 4 minuts. Què tal, com esteu? Molt bon dia. Amb aquella alegria, va, una dutxeta, un bon cafè, o el que prenguis tu al matí, i amb l'èxit de Mi Chico, de Rulo. Amb Andreu Preses.

0: dies que vindran.
1: Doncs vinga, els Catarres, diumenge sense drama. I t'estrenem des d'aquesta setmana la nova cançó de James Blunt a Flashback, Tastes Like Summer. Hey.

0: Flashback, la ràdio oficial dels èxits.
1: Bon amor, jetem. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.

0: solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, buble, vámonos de aquí.
1: Flashback.
2: La ràdio musical de Catalunya.
1: Flashback. Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió.

0: En la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Flashback. Èxits sense pausa.

Alan Walker, Faded. 10 anys justos d'aquesta cançó. A partir de les 6, una nova edició del matí. La mare que va parir, una abraçada, Andreu Preses. Me'n vaig aquest dimarts 8 del 9 del 26 amb Miqui Núñez. Un altre cop. Apa, siau.

Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: Teddy Swims, David Guetta, Tones and I, en aquesta cançó que es diu Gone, Gone, Gone. Amb això comencem, vinga!
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa el carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: Bon dia a tothom i benvinguts, benvingudes a una nova edició del Despertador de Catalunya. Benvinguts al matí i la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Merci per escoltar-nos un dia més. Comencem el matí, negra nit encara, negra nit a Catalunya, evidentment, però comencem el matí ben d'hora, en un dia que hauria de ser important en principi perquè és el dia en què comencen les escoles i els instituts. Que també algú ens haurà d'explicar perquè comencen en dimarts i no en dilluns, com seria el més natural. Però, en fi, algun motiu deu haver-hi que desconec i que, a més, diria que s'escapa del sentit comú. Però, en fi, dit això, també us he de dir que avui hi ha convocada pels principals, les principals entitats de professors i mestres i personal docent i personal que treballa, personal no docent que també treballa als centres, una jornada de vaga. Alguns sindicats, els més importants, han convocat per avui una jornada de vaga després de no arribar-se als acords que s'havien d'haver arribat amb el govern català. Doncs bé, avui en teoria hi ha vaga, més o menys seguida, depèn de l'escola pública o fins i tot concertada, de què parlem, però igualment en desacord, evidentment, amb les mesures que proposa el govern. Amb això vull dir que hi ha gent que potser no fa vaga, perquè, clar, això és una pasta i al final amb tantes vagues acaba repercutint, però que segurament està en desacord amb el que opina el govern català. En fi, que tenim un Cristo damunt de la taula d'aquells bonics i avui, per tant, hi haurà una altra jornada de vaga de mestres i professors i professores aquí a casa nostra. En parlarem avui al programa, evidentment. És el tema, el començament del curs escolar i, evidentment, aquesta convocatòria de vaga, que això és inèdit, el primer dia de curs que hi hagi una convocatòria de vaga. Avui parlem d'això, el matí i la mare que el va parir, ho farem, entre altres, a la secció ara que els nens ja no ens escolten, i us preguntarem què en penseu de tot plegat. A part de tot això, tenim regals xulíssims. Per exemple, avui regalarem un pack, o més ben dit, un lot, és un lot, de llet de les cooperatives lleteres de Camp Llong. Podreu triar el tipus de llet que vosaltres vulgueu o combinar-les. Hi ha llet per mesos, Però són 24 brics de llet de Camp Llong que us regalarem avui al matí la mare que el va parir. També tenim lots de marxandatge a Ràdio Flashback perquè vindrà a jugar amb la seva guitarra, que és com un apèndix seva. És com un seguiment de l'Ona. L'Ona ve amb la guitarra, sempre van juntes. Doncs l'Ona vindrà a tocar-nos dues cançons. La primera persona que les encerti, que encerti quines dues cançons són, s'emporta aquest lot de marxandatge de Ràdio Flashback. I, evidentment, el joc de les paraules amb la samarreta del matí, la mare que el va parir, en joc. I entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona també en joc, perquè ja sabeu que el joc de les paraules, aquest primer tram de temporada, el patrocina l'Aquàrium, o més ben dit, el nou Aquàrium de Barcelona. A part de tot això, interessant també serà sentir la trucada complicada d'avui i les pífies que han fet els de la tele i les tontonotícies i el consultori. I parlarem amb el Super Juan d'aquí una estona, aquí al programa també. I tantes coses que han de passar fins les 11 d'aquest matí. Per tant, benvinguts a Ràdio Flashback, posem-nos-hi, benvinguts a un nou curs escolar el 2026-2027. Això comença ara i, com sempre, us dono les gràcies per escoltar la ràdio tant d'hora, per enganxar-vos a aquest mitjà meravellós que és la ràdio i que és Ràdio Flashback. Jo sóc en Carles Pérez, benvinguts al dimarts dia 8 de setembre, al matí, la mare que el va parir.
1: Una cosa és llevar-se i l'altra despertar-se. Al matí, la mare que el va parir. El Despertador de Catalunya, amb Carles Pérez.
0: Avui comencem amb el meu amic Nil Moliner.
2: Hola, hola, família. Soc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

0: I a la tarda, atenció, perquè el temps es pot començar a complicar. El Pirineu i el Prepirineu amb nuvolades que poden deixar alguns ruixats i tempestes. I compte, perquè hi ha avís per intensitat de pluja en aquestes zones de cara a final del dia. Així que Pirineu i Prepirineu poden patir pluges fortes aquesta... Bé, més que patir, tenir pluges fortes aquesta tarda. Tarda vespre. Ara mateix, temperatura, si fem una primera volta per Catalunya, Barcelona 26 graus, Tarragona 25 graus, Lleida 21 graus i Girona 19 graus. Ara mateix així està la cosa. Ara mateix un quart i un minut de 7 del matí.
1: El despertador de Catalunya. El matí i la mare que el va parir. Carles Pérez.

0: La Graciosa, que és una illa canària fantàstica, sembla ser, perquè no hi ha estat mai. Aquí teniu que veure Elvis Crespo, Sisi Vint. Anem a per un moment per emmarcar, vinga.
1: La Graciosa, la vida és més sabrosa.
0: Això mateix.
2: Al matí, la mare que el va parir.

0: al Mercat.
1: Doncs ahir un dels protagonistes va ser ni més ni menys el Matí i la mare que el va parir, la Mini Amal. O més ben dit, el pare de la Mini Amal, perquè el vam tenir aquí després, això sí, s'ha de dir, d'un gran partit de la Mini Amal i el Barça davant del València. Això va passar ahir al Matí, la mare que el va parir. Bé, i ahir, ara els que érem del Barça, com l'Aldo, Aldo, vas xalar amb el partit del Barça.
2: Ahir es va gaudir bé. Home. Sí, sí, quin partidàs, tu.
1: El Barça va passar per damunt del València. El Barça ha jugat 4 partits, 3 dels quals els ha guanyat per 5 gols.
3: Sí, sí.
1: Bueno,
3: n'ha fet 5, perquè
1: n'ha fet 5,
3: és l'El 0, Barça 5, sí. Després n'hi fot 5 al Rayo, però és un 5-2, i sí. També 0-5 al camp del València, amb el comiat de l'estat.
4: A la Vella Mal, perquè sí. Mejor.
3: La Vella Mal
4: va... per la Vella i per la Mal.
3: Va obrir, sí, sí, sí, va tancar el marcador amb els seus gols, i a més n'hi van anul·lar un, o sigui que déu-n'hi-do.
4: El mejor, mi hijo, ¿vale? Vale, primer gol, minuto 6, sí. Estava jo obrint la llauna, sí, obrint la llauna mi hijo i jo, perquè estava fent uns macarrones i estava obrint la llauna de tomata Solís.
1: Ah, bueno, molt bé.
4: Clar, jo estava cuinant.
1: Tu estaves cuinant com sempre, cuines.
4: Claro, però igualmente, no lo vi, me fui hasta la tele,
1: sí,
4: y le di un beso a la tele.
1: A la tele, claro que sí.
4: Con lengua.
1: Claro, no, claro.
4: La mi la tele.
1: Bueno,
4: la mi la mal.
1: La
4: mi la tele.
3: Sí, sí.
4: Le di un morreo a la tele y le dije, te quiero, hijo.
1: Te quiero,
4: hijo. Y le di un morreo. Y me fui al hospital porque me lo trucuté. Pero en urgencia, vale, que sí. En casa tenía unos amigos que estaban en casa, sí, viendo el partido, comiendo, sí, pizza, fumando cachimba.
1: Sí.
4: Y me iba contando por el móvil, ¿vale?
1: Vale, vale, vale.
4: Y cuando mi hijo volvió a marcar, porque sí, volvió a marcar...
1: Sí, ¿a quién le pesaste?
4: Entré en un quirófano,
3: sí,
4: fui a un cirujano, ¿vale? Sí. Que estaba operando y le di un morreo.
3: ¿Sí?
4: Y le dije, te quiero, ¿vale?
1: ¿Por qué te quedó un cirurgia con su fill? Es que
4: porque tenía mucha alegría, porque ya. Búscate una vida, tú.
1: Ya, bueno,
4: no, estaba muy alegre, sí, y salió, pero... el partido muy bien. El trasplante de corazón salió mal.
1: Vale,
4: no, el partido salió cojonudo,
1: sí,
4: ¿vale?
1: Pero una cosa, Munir, si yo no te estic acusant de res, simplement estem gaudint tots del teu fill, que és boníssim i tal.
4: Vale.
1: Per què
5: no morreges?
4: Perquè m'estàs criticant a mi hijo.
1: I jo estava
4: en urgències, haciendo un arroz.
1: Al contrari.
4: Y entonces, esto es lo importante, que yo doy de comer a la gente que está ahí en enfermero y mi hijo está marcando 7 goles.
1: Bueno,
4: y
1: 7
4: le anulan 5.
3: Dos.
4: Le anularon 2.
3: El que sí que pots criticar a la Minya Mal és el bigoti de Doctor Gus que porta ara, eh?
5: El Lamin?
4: Sí. Eso es verdad.
3: S'ha deixat un bigotet una mica...
4: Es una fila d'hormigas, eso es verdad.
3: No acaba de...
1: Que té, és primet.
3: És que jo crec que encara no li sortit el pèl. És tan jove que encara no té pèl.
1: D'aquell bigoti...
5: És de prepúber, això.
3: Sí.
1: D'actor espanyol dels anys 60.
3: Que no acaba de relar bé.
4: És
3: veritat.
5: És que ja ara torna el bigoti, eh?
3: Sí.
5: No m'agrada que torni el bigoti.
3: Però si hi ha bigoti... És que...
1: Si no n'hi ha, clar, no pot tornar.
4: Claro. Jo que le doy beso a mi hijo lo noto.
3: Sí, que, eh?
1: Fa velcro.
3: Ara rasca, eh?
4: Jo pensava que era cacaulà, però no...
5: Fes la pell
4: de fer gran. Burrisol.
1: Bueno, no plaiem per la Mini Amal al seu fill, que un cop més ha
4: demostrat... Para bien y para mal.
1: Tot i que l'MVP se'l va emportar Fermín, però bé, aquest és una altra cosa.
4: De què?
0: Al matí, la mare que el va parir. Més segur que anar amb metro.
6: @caltera.
0: Aquí només et robem la mandra. Escolta'ns cada dia, quan es fa de dia, només

0: Aquidano i Jamaica, bam, bam, bam, bam, bam, Milan, bam, bam, amb unes veus que crec que són dels anys 60. Imagina't si van donar de sí en el moment. Jo sempre m'imagino, en el moment que la persona grava aquesta veu als anys 60, poc es pot imaginar que l'any 2026 aquesta veu, aquesta veu ja s'ha utilitzat en multitud de cançons, sobretot de música house, però el 26, diguéssim, que ha sigut la cançó que ha fet rebentar aquestes veus. Doncs imagina't la persona que va gravar això als anys 60, poc s'ho esperava que el 2026 algú agafés aquesta veu i en fes negoci, al cap i a la fi, fer-ne negoci i fer gaudir molta gent amb aquesta cançó. Jamaican Bam Bam, amb Agel i Solto. Són les 6:27, escolteu El Matí, la mare que el va parir. Bon dia a tothom i merci per escoltar-nos. Hola, Neger Taulet.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, he dormit poc avui, eh?
0: Bueno, però això no és notícia.
1: No, però aquesta setmana, o sigui, aquest any, setmana i mitja, ho estava fent millor. I ahir ja vaig pecar.
0: Yeah, però perquè vas anar a
1: Catalunya, aixeca el taló.
0: A Catalunya. Em pensava que era Barcelona, aixeca el taló.
1: No, bueno, a vegades una mica això, però...
0: Catalunya, aixeca el taló. Perfecte.
1: Sí, sí, sí.
0: Va anar bé la cosa?
1: Va anar normal, sí.
0: Normal.
1: Sí.
0: Atenció, que l'entreteniment a Catalunya està decaient, perquè últimament la gent no porta res
1: ja,
0: que li acabi de fer el pes.
1: Em sap una mica de greu. Bueno, és d'aquells moments que dius, no sé si sóc jo, que no heu acabat d'entendre... O és que no m'agrada?
0: Jo crec que és que no devia estar prou bé. Ja està.
1: Soc prou llesta, no? Com per saber-ho valorar.
0: Jo, més que prou llesta, que tens un... Que també... Que tens un gran bagatge cultural i que has anat a molts llocs i que, per tant, sí que això et dona un bagatge per dir, bueno, això sí, això no.
1: Sí, però allò hi havia molt de crític, molta gent així important del teatre, saps? Jo allà no...
0: Molta mandra. Perquè per mi la millor crítica ets tu, que ha vist més teatre que ningú.
1: No, hi ha gent que s'hi dedica, però bueno, a mi no em va agradar gaire.
0: Bueno, però que s'hi dedica...
1: Està molt dins. S'ha d'estar una mica fora per saber-ho.
0: Per això et deia que estàs en el punt just, tu.
1: Està bé, està bé.
0: Bueno, anem a l'horòscop del dia, com sempre fem a aquesta hora al matí. La mare que el va parir, comencem, evidentment, amb els Àries.
1: Algú avui pot posar a prova el teu caràcter. No entris en provocacions i guarda l'energia per coses més importants.
0: Taure.
1: Un petit canvi en la teva rutina et farà més bé del que t'esperaves. Atreveix-te a fer les coses d'una altra manera.
0: Bessons.
1: Avui podries recuperar el contacte amb algú que trobaves a faltar. No deixis que l'orgull et freni aquesta conversa.
0: Gran.
1: Una decisió econòmica necessita una mica de seny. Evita gastar per impuls i pensa a llarg termini.
0: Lleó.
1: Avui seràs el centre d'atenció sense buscar-ho. Gaudeix del moment, però deixa també espai perquè brillin els altres.
0: Verge.
1: Et sentiràs especialment productiu. Aprofita el ritme per avançar feina i deixar-te una tarda més tranquil·la.
0: Balança.
1: Algú et pot proposar un pla que et tregui de la rutina. Digues que sí abans de començar a buscar excuses.
0: Escorpí.
1: Avui tindràs més clares les intencions d'una persona. Confia en els fets més que en les paraules.
0: Sagitari.
1: Un viatge que estàs fent o tens al cap pot acabar sent un dels records més bonics de tot l'any. Surt de la teva bombolla, deixa't sorprendre i gaudeix de tot el que el camí et regali.
0: Perdó, Capricorn, ara sí.
1: Avui et toca reconèixer que no pots arribar a tot. Demanar ajuda et farà avançar molt més ràpid.
0: Aquari.
1: Una bona notícia pot arribar quan menys te l'esperis. Comparteix-la amb algú que saps que se n'alegrarà de veritat.
0: Molt bé, i acabem amb peixos.
1: Avui l'amor o les amistats et demanaran una mica més d'atenció. Un petit gest pot marcar la diferència.
0: Perfecte, fins aquí l'horòscop del matí, la mare que el va parir.
2: Estàs escoltant El Despertador de Catalunya, que et desperta, t'esmorza i et carrega la bateria cada dia. El matí, la mare que el va parir. Energia assegurada i gratis, sense treva. Més a Flashback, només amb Carles Pérez. Flashback.
3: Bon dia, són 6:45. Avui comença el nou curs escolar per més d'un milió d'alumnes a Catalunya en una jornada marcada pel retorn a les aules després de les vacances d'estiu i alhora per una vaga del personal educatiu. Les negociacions sindicals continuen aturades des del juliol, motiu pel qual els sindicats han mantingut la convocatòria d'aturada per aquest primer dia de classe. L'escola concertada, però, no està cridada a la vaga i s'espera que faci classes amb normalitat. D'altra banda, la justícia investiga l'entrada massiva a Ceuta com un atac greu a la integritat d'Espanya que podia afectar la pau o independència de l'Estat. La jutgessa de l'Audiència Nacional ho qualifica d'atac greu contra la integritat territorial de l'Estat, investiga delictes de temptativa d'homicidi i organització criminal per una conducta delictiva comesa a l'estranger per atacar Espanya. I el canceller alemany Friedrich Merz ha avisat aquest dilluns que Alemanya té totes les eines necessàries per defensar la Constitució davant d'un govern regional d'extrema dreta. Merz ha assegurat que està en xoc després de l'aclaparadora victòria del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya i ha assegurat que aquests resultats tindran conseqüències també a escala internacional. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit del Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. A la prèvia del partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis i, mentrestant, Kylian Mbappé s'ha postulat a candidat a la pilota d'or. I en segona divisió, el Sabadell ha pujat a tercera posició després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
0: Sant Fire, el Sabadell, a més, en un partit de festa major, amb un partit que va acabar amb el Castelldefocs de la festa major. O sigui que, escolta, totes li ponen al Sabadell i que la festa no pari, evidentment. Tercers, eh? Poca broma, tercers. És de segona. I el Girona cinquè, vull dir que, escolta, estem, els equips catalans de segona estan on fire, si ens agrada. 2:45 de 7 del matí, bon dia.
4: El matí i la mare que el va parir.
5: Borinot és, a banda d'un insult, alguna altra cosa més?
6: Jo crec que sí.
5: Què és?
6: No ho sé exactament, però me suena.
5: Te dono una pista.
6: Un consolador?
5: No, per favor.
2: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Anna Mena i Lola Índigo, si per separat ja són bones, juntes són increïbles. Petitó a número 1 de la setmana per segona setmana consecutiva.
1: Cada dia quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. El Flashback i amb Carles Pérez.
0: És el moment al matí, la mare que el va parir, de saludar la Paula Montes, que de fet l'hem escoltat fa res, 5 minuts a l'informatiu. Hola, Paula, de nou, què tal?
2: Bon dia, què
0: bon
2: tal?
0: Bon dia. I de totes les informacions que la Paula agafa i es mira per fer els informatius, doncs es menja alguns clickbaits, pesca clics, allò que entres a la notícia pel titular, titulars fets amb una mica de mala bava.
2: No? Exacte, sí, sí. Avui us porto dos.
0: A veure.
2: Vinga. El primer és del HuffPost, que és publicat del 30 d'agost, sí, que ve després, això és important, d'un partit del Real Madrid contra el Màlaga.
0: D'acord.
2: Mm-hmm. Llavors, ja tenim el context.
0: Sí.
2: A les grades teníem a Esther Expósito. Qui és? La nòvia de Kylian Mbappé.
0: Sí, vale, senyor.
2: I el titular diu: el beso del francès tras marcar que no passa desapercibido.
0: Ui. Vale.
2: Jo aquí això m'imagino...
3: És morreig, eh?
2: Però sí, intens, eh?
3: Això morreig petting, intens. Això és petting.
2: Vale.
0: Val, però una cosa, però Mbappé marcó, per tant no pot anar a la grada a morrejar-se a l'Expósito.
2: Clar, aquesta pregunta em vaig fer, no? I llavors vaig entrar a la notícia i dic, vale, realment el que va passar va fer que Kylian Mbappé va marcar gol i llavors va fer un petó així com a la grada, però sense assenyalar ningú, simplement. Tothom sabia que allà estava l'Esther Expósito i tal.
0: Això, que ho fa tothom, dius.
3: Un petó a l'aire.
2: Sí, doncs els rumors ja deien que ha sigut cap a ella i així, i realment ell no ha dit res i, de fet, no s'ha pronunciat mai tampoc envers l'Esther Expósito. Aquest és el primer.
0: Val, perquè, una cosa, és oficial que l'Expósito i l'Mbappé estan junts? Ho han dit algun d'ells dos, ho han dit?
2: Jo crec que s'han vist fotos publicades.
0: Sí.
2: Ells no les han publicat, però tampoc han desmentit res. Per
0: val,
2: tant...
3: És que sigui una casa.
0: Sí, no?
2: Sí,
0: no?
2: Jo crec que sí. Val. Llavors, bueno, no
0: perquè
2: va venir...
0: Perquè si no, l'Expósito, a veure, no sé si li agrada molt el futbol o no.
3: Jo crec que ell fot allà. Si no vas a veure el nòvio, perquè, mira, perquè t'arrossega, no perquè vulguis.
0: Exacte.
2: Val.
0: Anem pel segon clickbait del dia, a veure.
2: És del Nacional, de l'en Blau.
0: Sí, com no.
2: Publicada el 3 de setembre del 2026. I aquí és, Lamine Yamal i Rosalía junts.
3: Oi.
2: Dos punts. Revolució en el canvi d'imatge del futbolista del Barça.
0: Què ha passat aquí?
2: Clar, jo què dic? Rosalía i Lamine Yamal de festa, sí, enrotllant-se també.
3: Clar, clar. Sí. Aquests junts...
2: Pensa tot.
0: Exacte.
2: Simplement és que la germana de la Rosalía ha començat a vestir a Lamine Yamal. Ja està.
0: O sigui, Rosalía i Lamine no
3: la
0: estaven
3: Rosalía
0: junts.
2: Ni es toquen.
3: No, ni s'han vist mai.
2: Simplement és això, que la germana de la Rosalía l'ha vestit i llavors ara es veu un canvi a les xarxes socials de Lamine, amb fotos una miqueta millor de les que pujava, etcètera.
0: Però jo aquí sí que hi veig una mica de mala bava en el titular, sí, perquè tant. Posar Rosalía i Lamine Yamal junts. És que crec que estàs fins i tot mentint, sí, perquè no estaven junts.
2: Exacte, jo me'ls vaig imaginar a un vaixell a Ibiza.
0: Totalment, sí.
2: A festa, tal, sí, celebrant no sé què.
0: Clar, i tens el morbo d'entrar a veure què, no?
3: Sí, i diu que amb revolució el canvi. Sembla com que la Rosalía l'hagi influït, ara que són nòvios. No.
2: De cop i volta, no, com un àngel vestit, la Lamine Yamal.
0: Sí. Exactament, exactament.
2: No. Gens i mica.
0: Déu-n'hi-do. Paula Montes, t'escoltem d'aquí 20 minutets mal comptats, una mica més, a l'informatiu de les 7.
2: Molt bé, fins ara.
0: Adéu.
1: Cada dia, quan es fa de dia, el matí la mare que el va parir. Va parir. Més a Flashback. Només amb Carles Pérez.

0: Quina sorpresa de cançó, no us l'esperàveu aquesta, eh? De fet, té 11 anys Major Lazer, DJ Snake, Mo amb Linon.
1: Cada dia, quan es fa de dia, el Mateu i la mare que el va parir. Va parir més a Flashback. Només amb Carles Pérez.
0: Bon dia a tothom i merci. Avui som dimarts, dia 8 de setembre del 2026. I com sempre a aquesta hora saludem el Marc Casanovas, que està ja arribant cap aquí, cap a l'estudi de Flashback. Hola, Marc, què tal?
2: Hola, hola, què tal, com va això?
0: Bé, molt bé. I tu, què dius? Com estàs?
2: Fantàstic, bé,
0: sí?
2: Bé, bé.
0: Me n'alegro, perquè avui és el primer dia de curs escolar. Avui sí que oficialment comença tot en una setmana una miqueta estranya, també t'ho dic.
2: Quins nervis, eh? El primer dia de l'escola sempre eren.
0: Sí, sí, el recordes o què, aquell primer dia?
2: Sí, home, la nit abans, sobretot, aquella mica de nervi, i llavors, quan arribaves a l'escola, quan sabies els companys, que no havies vist la majoria en tot l'estiu, hi havia aquell rau-rau de veure on s'hauries, no? També.
0: També, i bueno, i de si hi ha algú nou, o nova.
2: Ah, bueno, sí, exacte. En el meu cas no veníem pràcticament mai ningú nou.
0: Ah, no?
2: Eh? Era un grup molt tancat, sí.
0: Jo recordo que, home, sempre a cada curs hi havia un o dos nous o noves.
2: Ah.
0: Aleshores, sí, sempre hi havia la cosa de... Aquell és nou, saps? Entre els amics que us coneixeu de la guarderia, fins i tot,
2: sí,
0: dèieu,
2: clar.
0: Aquell és el nou.
3: Exacte.
0: Aleshores dèieu, bueno, pobre tio que el tenim aquí, com sembla un tio raro, no? Una rara, no?
3: De primeres sí. No entrava, eh?
0: No, clar, no. Perquè imagina't...
2: No, mai.
0: Clar, canalla...
3: Potser era massa guai pel teu grup.
0: Que bueno,
3: ui.
0: Clar, i guiaves només pel que veies, perquè era aquell moment al pati, abans d'entrar al classe, que et guiaves per l'aspecte que feia.
2: Sí, clar.
0: Era una mica...
2: Jo ara no vull anar de guai, però vaig veure jo la situació contrària. Jo vaig ser el nou a un altre institut quan va fer el batxillerat i em va passar una mica el contrari. Vam ser com... Vam anar tres amics a un institut totalment nou.
0: Així en pack. Bueno,
2: sí, i va ser una mica com si arribessin a tres estrelles de cinema.
3: Ah, éreu els guais. Ah. Però anaves en pack. Tres ja llueix diferent que un.
2: Clar, home, si sol ho hagués passat bastant pitjor, segur.
0: Jo crec que sí. Però doncs avui és aquell dia, avui és el primer dia de classe. Per molta gent, n'hi ha que no, perquè avui hi ha convocada una vaga, hi ha instituts i escoles que directament ja la gent no hi anirà, perquè per anar allà a fer el que et cuidin els nens, doncs escolta, que és que dinar a casa o amb els avis o amb qui sigui. Sí, sí, sí.
2: Lo de veritat comença dilluns que ve, no ens enganyem.
0: Totalment d'acord, sí, sí. Perquè a més divendres és festa, és una setmana raríssima. Sí, sí.
2: Bueno,
0: comencem a repassar l'actualitat del dia. A veure, què t'ha cridat l'atenció avui dimarts?
2: Doncs mira, una notícia que l'he vista al 324, que és de les més clicades, a més, de la seva web, i és que a mi aquestes coses em fascinen. I és el que ha fet un enginyer català, el Marc, que va veure un treball que estava fent la seva germana a l'escola. Ara ja fa 12 anys d'això, eh?
0: Vale.
2: Que era un arbre genealògic de la seva família.
0: Ah,
2: doncs el típic treball de l'escola, que pues, apuntes als avis i potser arribes fins als besavis.
0: Màxim.
2: No? Així. No sé si teniu vosaltres gaire controlada la vostra família, però jo seria...
0: Bueno, besavis i rebesavis ja els perdo, eh?
3: Sí, ja és complicat. Sí,
2: jo
3: sí, sí.
2: Com a molt, crec, ja està.
0: I besavis doncs... dos en tinc controlats, eh? O sigui, dels sis que dec... Quants besavis tenim? Vuit, no?
2: Vuit o...
3: És molt difícil, dels... tot això.
2: Vuit o 16, ja, eh?
0: Dels vuit besavis en tinc controlats dos, no, tres, que a més he tingut la sort de conèixer-los. O sigui que...
2: Home, Déu-n'hi-do.
3: Clar, llavors sí que els tens controlats.
0: Sí, sí, sí.
3: El problema
0: sí.
3: És quan no els coneixes que dius... T'ho vull imaginar.
0: Se t'escapa, se t'escapa. Sí. Sí, sí.
2: Doncs atenció, perquè aquest enginyer català ha arribat fins l'any 1400.
3: Hola.
0: Què m'estàs dient?
2: Ha tirat enrere a la seva família fins l'any 1400. Això és un fotimer de...
0: Però això és la memòria dels cargols, quasi bé, eh?
2: No, és espectacular. A mi aquestes coses em tenen boig. Però és que, clar, a més enllà de poder saber doncs, ben bé una mica d'on vens, on vivien els teus avantpassats, ha descobert coses bastant interessants. Més enllà també del que treballaven alguns, arrel d'unes cartes, ha descobert, per exemple, infidelitats dins la seva família.
3: Oh!
2: Una carta d'un avantpassat, no ha volgut dir en quina posició estava, que li escrivia a la seva presumpta amant que havia de marxar del poble on estava perquè se n'havia d'anar a Barcelona. I, clar, doncs ara ell, abans que fèieu referència, no?, de que aquelles veus que es van gravar als anys 60 i que el 2026 estan sonant, doncs qui li havia de dir a aquell senyor, no?, que estava escrivint una carta completament privada a la seva amant, que això després un descendent seu
0: sí, sí.
2: Ho trobaria i hi hauria un tonto d'una barca explicant per la ràdio.
3: L'han pillat, aquest, al final, no s'ho pensava
2: pillat.
3: Pas.
0: L'han pillat. Sí, senyor, uns anys després, però l'han pillat.
3: Bueno, més val així, no?
0: Ja, mare de Déu.
2: Però sí, jo crec que ara mateix no li importa gaire,
0: no.
2: Ja.
0: No, exactament. No. Però està guai trobar aquests cotis,
3: sí,
0: no?
3: Tant.
2: Sí, sí, a mi m'ha estat una història espectacular.
0: Se sap de quin segle eren les banyes?
2: No, per això, clar... no ha volgut dir, però bueno, si hi havia una carta, vol dir que se sabia escriure. Hòstia. I no tothom sabia escriure...
0: Clar, és que estem parlant,
2: gaire, diguem.
0: Estem parlant del segle XV, si no m'equivoco, o no, el segle... Sí, el segle XV. Sí, sí. Ha tirat fins al segle XV enrere. Però com ho ha fet aquest tio? És que a mi em sembla impossible.
2: Bueno, ell diu que amb molta paciència, que és la clau, perquè, clar, imagineu, es diu que a partir del segle XIX la cosa es complica molt, perquè hi ha molts registres que s'han extraviat o es van cremar o s'han perdut,
0: sí,
2: però que mica en mica em feia anar de formiga, anar mirant un document
0: mare
2: aquí, un document
0: Déu
2: allà, doncs anar lligant caps, i Déu-n'hi-do. Sí,
0: bé,
2: sí.
0: Fantàstic, fantàstic.
3: També et pots fer una prova d'ADN, llavors et diuen quins orígens tens. És a dir, de cada jo què sé, nacionalitat, quin tant per cent tens. Llavors, a partir d'aquí pots anar restant.
0: Tens una pista més,
3: sí,
0: no?
3: Vale, vale. Sí, sí.
0: Molt bé, escolta, quines coses. Marc, ens veiem d'aquí un quart d'hora a l'estudi.
2: Apa, va, fins ara.
0: Fins ara.
1: Lleva't d'hora i desperta't amb nosaltres. El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: La Marina està morena, una vegada més sonant aquí al matí, la mare que el va parir de Flashback. Bon dia a tothom.
1: Al matí, la mare que el va parir, cada dia de 6 a 11, a Flashback.
0: Farem un viatge, eh? Un viatge, déu-n'hi-do, d'uns quants quilòmetres cap a Grècia. Hola, Meritxell.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Estem trucant a Grècia, eh?
2: Sí, sí.
0: On de Grècia, concretament?
2: A dalt al nord, a Salònica.
0: Ah, Salònica, home. Salònica a mi em sona equip de bàsquet dels anys 80. Imagina't, imagina't. Ah, bueno, Grècia ho toquen, eh, el tema del bàsquet. Crec que és un dels seus... Sí. És esport nacional, aquí, eh?
2: Sí, amb el futbol, vamos.
0: Molt bé. Escolta, una pregunta. Què fas tu a Grècia, Meritxell?
2: Jo vaig venir aquí d'Erasmus fa un parell d'anys i ara hi treballo, i visc. Soc professora de català aquí a Grècia, que no... sembla que no pugui ser.
0: Ah, totalment. I la gent està interessada i tot això, o què?
2: Sí, sí, força.
0: Que guai, molt bé. Doncs mira, t'estem trucant en directe des del matí, la mare que el va parir, de part de la teva família, que diu bon dia del sant en el dia de les verges trobades. Saben que a Grècia, on vius, se celebra més el sant que l'aniversari. És veritat, això?
2: Sí, quan és el dia del sant, a tothom el truquen, ah, és el teu sant, el dia de l'aniversari, no truquen ningú.
0: Que curiós. Diu que també estan molt contents perquè l'any que ve et cases, no?
2: I tant. Vale. Estan més emocionats que jo, gairebé.
0: Boda grega o boda catalana?
2: Ah, farem un fifi-fifi, però aquí la boda grega intentarem fer una mica tot a lo gran.
0: Vale, perfecte. Perquè la parella és grega o és catalana?
2: Sí, no, és grec.
0: Grec, perfecte, molt bé. Doncs escolta, moltes felicitats des de Catalunya, que tots plegats t'estimen molt. I un record des del matí la mare que el va parir, que vagi bé per Grècia, Meritxell.
2: Moltíssimes gràcies. Us escolto cada dia perquè després us poso els meus alumnes.
0: Així m'agrada, per aprendre català. Meritxell, gràcies, adeu.
2: Gràcies,
0: adeu. Bon dia. Flashback.
3: Bon dia, són les 7. Els sindicats convocants a la vaga d'educació per avui, primer dia d'escola, han avisat que no pensen donar un xec en blanc a l'administració després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi demanat fer un parèntesi de cara a facilitar l'arribada de nous acords. El Departament d'Educació assegura que ha fet un esforç per assumir les demandes i defensa el pacte que van arribar amb els sindicats minoritaris a finals de l'any passat, però la resta de sindicats, els majoritaris, no en tenen prou. D'altra banda, la justícia investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó 14 a principis de juny. Ho farà un jutjat de Barcelona que ha acceptat la querella del col·lectiu d'advocats Acció Cassandra, que considera que el que va passar és un presumpte delicte de detenció il·legal comès per funcionaris públics i de prevaricació administrativa, també contra els drets fonamentals i d'odi o discriminació ideològica i nacional. I la Torre Eiffel ha estat tancada al públic tot aquest dilluns per una protesta dels treballadors del monument parisenc després que aquest cap de setmana, durant la visita d'un grup hindú, es decidís excloure el personal femení que hi treballa. Arran de la polèmica han denunciat les directrius professionals que van portar a marginar, substituir i invisibilitzar les treballadores a causa del seu gènere. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. A la prèvia d'aquest partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis. I en segona divisió, el Sabadell ha pujat a la tercera posició després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
0: Perfecte, anem al temps.
4: La xarxa de concessionaris de Barcelona de Kia et porta al temps.
0: Faixa fuga. Un altre dia de calor.
3: Sí, avui encara seguirem parlant de calor, però amb els ulls posats endemà, que ja baixaran les temperatures. Aquest matí tindrem un ambient molt assolellat amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral, i de cara a la tarda ja començarem a tenir algunes nuvolades que seran el preludi d'aquest canvi de temps. Podríem arribar a tenir alguns ruixats i tempestes de base alta a punts del Pirineu i el Prepirineu, i en aquestes zones hi ha un avís per intensitat de pluja de cara al final del dia.
0: Molt bé, temperatura de ser mateixa, a veure.
3: Tenim 20 graus a Sant Cugat del Vallès, 24 a Mataró, 22 a Vilanova i la Geltrú i 22 també a Riu de Canyes.
0: Perfecte, fins ara,
3: fins
0: Paula.
3: Ara.
5: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
6: Kia. Movement that inspires.
1: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: amb Jamaica no ho fa amb aquest Moving to the Sun. Estem parlant d'Agel. Benvinguts al dimarts 8 de setembre del 2026. Avui hagués fet 37 anys aquest. Avui hagués fet 37 anys Tim Bergling, més conegut com Avicii, aquest productor suec que malauradament ja fa uns anys que ens va deixar, però avui hagués estat el seu aniversari, i ja que és un artista flashback, doncs escolta, fem-li el seu homenatge amb aquesta cançó, una de les seves cançons més famoses, The Nights. Bueno, David, avui són d'aquells dies de Fathers a mig recorregut.
1: A mig recorregut. Sí. Jo no sé si podré parlar, perquè això toca la patata que fa potrom, potrom, eh?
0: Totalment, totalment. És que vam créixer com a DJs amb el so de Avicii.
1: Se'n va anar més aviat.
0: Sí, senyor.
1: En el tercer compàs.
0: Sí, exacte.
1: Li va faltar la segona part del tema, del remix.
0: El segon drop li va faltar.
1: El segon drop.
0: Sí.
1: És que no dic aquest tipus de paraules perquè el Marc ens pugui entendre i la Neset també.
2: Jo no entenc res.
3: Gràcies.
1: Aquí estamos.
3: Feu la vostra, no passa res.
1: Bueno, és que clar, no heu punxat mai, no?
3: No.
1: Ja sabeu que us esteu perdent.
3: No, segur.
0: A part d'això,
1: és un feeling.
0: Tal dia com avui, de l'any una miqueta abans, de l'any 1949,
1: aquí estamos,
0: ens deixava un músic, però un altre tipus de músic, Richard Strauss, d'acord?
3: Sí, un altre tipus de músic.
1: Bajona!
0: És un altre tipus de músic. Que és que és molt curiós, hi ha una dada que m'ha sobtat molt. Richard Strauss era d'un lloc alemany que es deia Garmisch-Partenkirchen, que és, sí, aquella estació d'esquí on fan els salts d'esquí d'any nou. I, curiosament, any nou també es fa el concert a Viena, on s'acaba amb la cançó amb la música de Richard Strauss.
4: Fan el mateix dia.
0: Fan el mateix dia, però
4: és que l'any que fan, perquè són coneguts només per aquell dia, no?
0: Sí, suposo que faran altres coses.
4: No sé, igual estan assajant els salts, com les falles de València.
0: Potser sí, tot el dia, sí, potser sí. Bueno, són les 7 i 6 minuts. Què més m'expliques, Neget?
5: Mira, d'on ve la paraula Bluetooth? D'on ve? Doncs mira, encara que no ho sembli, ve d'un rei viking que es deia Harald Gormson, que va ser rei de Dinamarca al segle X i va aconseguir una cosa que era molt complicada en aquell moment, que era unir diferents territoris que estaven molt enfrontats i llavors convertir-los en un sol regne. Però aquest senyor Harald no se'l coneixia tant pel seu nom, sinó pel seu sobrenom, que era Harald Bluetooth, que volia dir com dent blava.
3: Vale.
5: Perquè tenia una dent fosca com blavosa.
3: Hòstia, quin
5: fàstic. I per això li deien Harald Bluetooth. Sí, fa una mica de cosa. I llavors ja ens anem als anys 90, quan uns enginyers estaven creant aquesta tecnologia del Bluetooth que coneixem avui en dia, que havia de servir per connectar diferents dispositius, com el Harald Bluetooth, que va connectar pobles entre ells.
0: Hòstia,
5: i llavors aquest nom havia de ser temporal, però al final Bluetooth doncs es va quedar. I una curiositat molt xula és que el símbol de l'aplicació del Bluetooth ve d'ell, que és la combinació de dues lletres vikingues que representen la H de Harald i la B de Bluetooth, i si les poses una damunt de l'altra, doncs surt el símbol del Bluetooth.
0: Que bo!
5: Ve d'un rei viking.
4: No ho sabia, però pensava aquest home, eh?
5: No, gens.
4: Que segles després estaria la gent connectant els cascos a través del seu cognom.
5: Obre Bluetooth.
4: És increïble, la vida, eh?
0: Hòstia, sí, el que un aprèn a aquesta hora.
4: Gràcies a la dent blava que tenia de no rotar-se les dents.
5: De ser guarro.
0: Sí, en aquella època el tema de la higiene la tocaven d'aquella manera.
3: Sí, era viking.
0: Sí, era viking, exacte.
3: Què esperaves? Vull dir, no estan amb el fluor.
0: Heu vist la sèrie Vikings?
3: No.
0: Molt recomanable, eh, per cert.
3: Maten gent, no?
6: Fins a certa temporada.
0: És que després es va repetint tot, és un bucle tot, després.
6: Com altres 24, llavors, eh?
0: Sí, hi ha uns quants morts, sí.
3: Morts i poca roba, no? Una mica de la combinació aquesta.
0: Hi ha un tema, sí. És sexe i sang, bàsicament.
3: Què pot fallar?
0: És això.
3: És com si fos ahir, igual.
0: Igual.
6: Exactament.
0: Exactament igual. Són les 7 i 8 minuts, bon dia.
7: Al matí, la mare que el va parir.

0: la mare que el va parir.
1: Tu éxito en el teatro. El teatro de Valladolid, Zorrilla...
2: Pero Zorrilla és el teatre.
1: Exacte.
2: Claro.
1: Teatre, Zorrilla.
3: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir. Només a Flashback.

0: Karol G i aquest clàssic ja. Si antes te hubiera conocido, al matí la mare que el va parir de Radio Flashback. Per cert, que sabíeu que la ment també s'entrena. A Codelern, petits i joves fan gimnàs per la ment. Aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Un mètode únic on cada alumne pren el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelern, prepara'ls pel futur. Informa-te'n a codelern.cat. Codelern.cat. Bé, i ahir la Najet Aulet va anar a dormir tard perquè, com sempre, sempre tens una vida social que, escolta, que és impossible de seguir.
1: No, és que porto
2: tots els fregaos, eh? Sí, sí, sí.
0: Ni la teva ombra et pot seguir, tu.
1: No, vaig més ràpid, jo.
0: Mare Déu. On vas estar ahir?
1: Mira, al Liceu, que no hi havia anat mai, i mono, eh? És bastant guai.
0: Sí, no està malament, no? Sí.
2: L'ombra de teatre és que veus, tu no havies anat mai al Liceu.
1: No, hi havia anat mai.
2: Està bé la valoració, mono, eh?
1: Sí, ha d'anar una mica guapa.
0: Carai, tu.
2: Que sempre vas a llocs així com més tiradors.
1: I tant. Sí, són els que jo m'hi sento millor. Vaig anar a la gala de Catalunya, aixecar el taló, fent els 20...

0: Sí. De fet, sí. Aquest any tenim com una fotografia més completa perquè, sumant-ho tot, aquest any és el primer any que es compatibilitza...
1: Bé,
0: no, es compta.
1: Es compta.
0: Es miren també els teatres de fora de Barcelona i llavors, si ho sumes tot...
1: Ah, però n'hi ha...
0: Sí,
2: alguns sí, eh?
0: Clar que sí.
3: Em pensava que no n'hi havia, fora de Barcelona.
4: Els que munta Quim Masferrer, eh?
1: Clar,
0: aquest any també estrena una obra de teatre.
4: No para,
0: doncs mira,
4: no
0: si ho sumes tots, són més de 4 milions d'espectadors, i això sí que és el rècord històric de tota la història de Catalunya Aixeca el Taló.
1: Bravo.
0: I llavors van crear com una obra de teatre, no va ser una gala normal, convencional, d'anar presentant obra a obra el que passarà, sinó que van crear una obra de teatre d'una hora i mitja que repassava aquests 25 anys de Catalunya Aixeca el Taló, d'un recorregut del 2001 fins al 2026, recordant com havia canviat el teatre i amb reivindicacions del sector.
1: Molt bé. Que hi havia famosets, suposo,
0: sí, llavors,
1: i tot plegat, no?
0: Durant tot aquest fil conductor, la Marta Rivera era la protagonista, diguem, d'aquesta obra. Llavors anaven pujant doncs alguns actors coneguts i ja et dic, el minut 17, perquè ho vaig mirar de la gala, ja teníem Joan Pere a l'escenari.
1: Home, Joan!
0: Sí. I va fer molt bé, molt aplaudit.
2: Jo vaig fer de metge. Vaig sortir de metge.
1: De metge?
2: De metge, sí. De metge. Digui 33. Doctor. Estic bé. Dic, no ho sé, jo soc Sant Pere.
0: Ell deia que no es trobava bé. Li deia al seu pacient, no em trobo bé jo.
2: Com que soc Joan Pere, m'entens? D'en Sant Pere, perquè
1: s'ha mort. Però això m'ha agradat, és un acudit.
2: És un acudit.
1: Però m'ha agradat a mi.
2: Jo soc Sant Pere.
5: És que s'ha molt acudit, el Joan.
2: I tant. Home, clar, sí. I el teatre té molt bona salut.
0: Sí.
2: Molt bona.
1: Bueno, com
2: vostè. Jo no tanta.
5: Home, sí.
2: No,
5: sí,
2: jo ja hi ha vegades que reconeix del teatre, veig el Paco.
0: Ai, no.
2: No, t'ho dic, saps com quan les persones els queda poc?
1: Sí.
2: Doncs veig el Paco amb un ambient com de Mataró.
1: Perquè està
2: bé. Això ja és el paradís.
1: Però el Paco no era de Mataró.
2: No, però veig el paradís, que és Mataró, tothom ho saps, i el Paco davant, dic, que acabo de morir, Paco, diu, no, un quarto d'hora más, dic, no. Lo aguanto un poco más.
5: Era d'Almodóvar del Río, eh?
1: Imagina't.
5: Paco Morales.
2: Això, home, i tant. No? I vaig estar moltes vegades.
5: I tu, Joan, tens 77 anys? Jo pensava que ets més gran.
2: No, però a mi m'ha...
1: Estàs més arrugat, com una pansa.
2: Estic més arrugat.
0: Està petit.
2: El que passa és que tanco els ulls, perquè vaig al Windows
5: sí.
2: I em diu, sí, ara les pestanyes... és per això.
1: És que no pot parar de fer acudits. I li agraïm. Bravo, Joan.
2: Per favor.
1: Bueno, un aplaudiment pel Joan i per tota l'escena teatral catalana.
2: Diu, doctor, me siento mal. Diu, siento-se mejor.
1: Bravo, Joan, gràcies.
6: Cada dia, quan es lleva el dia, al matí la mare que el va parir de Flashback. A Carles Pérez.

0: Zara Larsson, Lush Life, una del 2015, Remember. Un oldie, sonant al matí i la mare que el va parir, de Radio Flashback. I aprofitem per saludar la Siurana. Siurana, hola.
1: Hola.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Que comences quart avui.
1: Sí.
0: Que tens ganes, tens ganes d'anar al col·le ja o no?
1: Bueno,
0: sí, una miqueta d'aquella manera, sí, sí, sí. Doncs mira, els papes volen que continuïs com fins ara perquè ho fas superbé. Diuen que estan molt orgullosos de tu i que t'estimen molt. Ets la seva pitufi. I desitgem des d'aquí, des de Ràdio Flashback, que tinguis un gran dia al col·le, vale?
1: Vale, moltes gràcies.
0: Que vagi bé, Siurana. Adéu. Adéu, adéu.
2: Adéu.
0: Adéu, adéu. Són les 7:22. Escolteu el matí i la mare que el va parir. Ahir, aquesta hora, a més, aproximadament, en aquest programa...
3: Ai, ara...
0: Passava això. Escolteu.
3: Han publicat un anunci com una campanya per aquest 11 de setembre. Ara bé, al vídeo hi surten unes persones que tu t'esperaries que fossin gent real. El que em molesta és que no és gent que puguem reconèixer pel carrer, sinó que és gent feta amb intel·ligència artificial.
0: Una pregunta. El vídeo està comprovat que està fet a mi?
2: Hi ha polèmica aquí.
4: Jo, per mi, no hi ha dubte.
3: Gens de dubte.
0: Si no fos IA, voleu dir que no sortiria l'ANC dient això no és IA, mireu el Josep, que és el que ha sortit d'aquest vídeo.
2: Ho haurien de fer, ho haurien de fer.
0: Saps? És que el Marc, per exemple, no té cap dubte.
4: Jo, com ho he vist, ho veig claríssim, perquè és això, tots tenen el mateix tipus de pell, el mateix...
2: Jo, si voleu, fem una aposta. I l'ANC sortirà en 24 hores dient que no és IA? Enjuguem uns croissants.
4: Vale.
0: Però llavors tu...
3: Tu contra el món, Oriol.
2: Queda gravat, això.
0: Tu creus que sortirà l'ANC a desmentir?
2: Jo crec que sortirà a desmentir, que sí.
0: Vale, i aquí som quatre, de fet, amb l'Aldo inclòs.
2: I que sortirà amb els actors dient que és real. Sí. Bueno, accepteu el repte del croissant?
0: Sí, home, sí.
4: Bueno, pagaràs tu,
0: Això passava ahir al matí la mare que el va parir. Ahir parlàvem d'un vídeo de l'ANC que tots aquí estàvem convençuts que estava fet amb intel·ligència artificial, menys l'Oriol, que deia que, bueno, haurien de sortir l'ANC a desmentir-ho i que estàs convençut que ho desmentirien.
2: És que...
0: Ens hi vam jugar uns croissants.
2: És que jo no vull fer llenya de tres arbres caiguts, però...
0: Ah, espereu. Dues...
2: Jo em sobta la seguretat amb la que ho dèieu.
0: Sí, sí,
3: sí, però molt.
0: Dues del migdia rebo un WhatsApp que vaig a llegir ara mateix.
3: Ai, ai, ai.
0: Carles, com estàs?
5: No cal.
0: Soc l'Igor, cap de comunicació de l'Assemblea Nacional Catalana.
5: Oi.
0: Ens ha comentat que aquest matí heu parlat d'un vídeo nostre que vam publicar la setmana passada de Canal 11S.
2: No.
0: Ara he pogut sentir el tall. Només confirmar-vos que les 23 persones que surten al vídeo 23. Són de veritat. No estan fetes a mia.
2: Mira.
0: Van gravar l'estudi presencialment, la productora externa que va fer el vídeo té els documents de drets d'imatge de tots els participants.
4: Vale.
2: Per si vols els DNIs, eh?
0: Sí que és cert que es va gravar amb un croma i al fons està generat a mia. Ah. El croma, bueno, no ja les persones.
3: Ja.
0: I acaba dient, no sé qui ha guanyat els croissants que us heu jugat, però podeu aclarir aquest tema i fer una crida de cara a anar a l'11S. Doncs escolta, l'Assemblea Nacional Catalana ha desmentit que fossin IA, no són IA, són persones reals, i per tant, escolta, l'Oriol ha guanyat un croissant que et donarem
2: sí,
0: ara mateix.
2: Ah, sí?
0: Aquí,
2: ah,
0: al matí, i la mare que el va parir, croissant. És una napolitana més concreta, però ja serveix.
3: Home, ja
0: serveix.
3: Ja
2: bueno, no, ja va.
3: És com la independència.
0: Ja serveix, a veure, fot-li...
2: Té tant de sucre que s'ha enganxat.
0: A veure. Fot-li queixalada, que t'ho mereixes. Estripa. Espera un moment.
2: Mira.
0: Fot-li queixalada. Bravo! Oh. Ja té la seva part de l'aposta.
2: Hem confirmat que la napolitana aquesta no és IA.
3: No és IA.
0: Bueno, i tothom a la manifestació de l'11S del divendres. És bona la napolitana?
2: Moltes gràcies,
0: Molt bé, no, de res, que puguis esmorzar tranquil.
2: La propera aposta.
4: ara prou.
2: No arribaran a 200.000 persones a la diada.
3: Va! Ara va.
6: Flashback, escolta el va parir per treure't del llet. Al matí la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no. A la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
7: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
8: Ràdio què?
7: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Andorra.
9: 96.0. No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil Pil.
8: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
10: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
11: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
10: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
7: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
12: Si sona Flashback, és un èxit.
7: Els èxits primer.

Si el cafè no et fa efecte, prova-ho amb nosaltres. I si no aconseguim despertar-te, almenys som gratis. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Flashback. Flashback.

0: torna a les aules després de les vacances d'estiu i alhora per una vaga del personal educatiu. Les negociacions sindicals continuen aturades des del juliol, motiu pel qual els sindicats han mantingut la convocatòria d'aturada per aquest primer dia de curs. L'escola concertada no està cridada a la vaga i s'espera que faci classes amb normalitat. D'altra banda, el Consell de Ministres aprova avui la desclassificació dels informes que té el govern espanyol sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. Així ho va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats la setmana passada. Llavors, també va afirmar que es farien públics tots els informes de què disposa i va insistir que no hi ha proves que l'entrada massiva fos dissenyada o executada per les autoritats marroquines. I el canceller alemany Friedrich Merz ha avisat aquest dilluns que Alemanya té totes les eines necessàries per defensar la Constitució davant d'un govern regional d'extrema dreta. Merz ha assegurat que està en xoc després de l'aclaparadora victòria del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya i ha assegurat que aquests resultats tindran conseqüències també a escala internacional. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. Al prèvia d'aquest partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis. I a segona divisió, el Sabadell ha pujat a tercera posició després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
1: No sé si el míster no pot deixar per un moment de carregar contra els àrbitres, si li sembla bé, perquè fa, en fi, 15 dies que està a la Lliga Espanyola i ha carregat contra el Betis, contra els àrbitres i contra tothom.
2: No passa nada. Estáis vosotros acostumbrados a este tipo de arbitrajes. Vamos a poner las cosas en su sitio. Yo vengo a decir las verdades y no hay problema. Betis no mereció ganar. Nosotros hicimos para ganar. La culpa es nuestra no marcar gol. Pero el penalti...
3: Uy, ara.
2: ¿Por qué no se repite penalti?
1: Bé, perquè el jugador...
2: Porque si VAR no considera que penalti se tiene que repetir, entonces eso está amañado. No hay problema.
3: Jo no entenc res, però té raó, eh?
1: Perquè...
4: Segur, i tant.
1: Bueno, míster, molta sort de cara al partit de l'Inter, eh?
2: No necesitamos suerte.
1: Que és el seu ex-equip, per cert.
2: No m'interessa.
1: Tots són ex.
2: Real Madrid. Sí. En canvi, tu sigues en la misma ràdio de sempre.
1: Bé, gràcies.
5: Tots els dies que vindran. Amics de Flashback.

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Són 2:45 de 8 del matí. Va, que arriba el semàfor de la Naget. Com cada dimarts a aquesta hora, la Naget agafa els comandaments d'aquesta ràdio i expressa el que li sembla bé i el que no li sembla tan bé. A veure, el disc verd.
3: Que ahir va tornar al Com si fos ahir.
2: Oh, per favor. Ah.
3: He estat de l'estiu orfe de pantalla perquè no hi ha res prou bo per consumir ni per enganxar-se.
2: Abans a l'estiu era
3: no
2: millor.
3: No hi ha prou bo.
2: Abans era millor.
3: Eh? Tu l'has vist? Sí. Vas veure el d'ahir?
2: No.
4: Ell parla de l'estiu, que era millor l'estiu, no?
2: Sí,
4: no com si fos ahir.
2: No, l'estiu. Perquè feien repeticions de coses més xules.
3: Ah, sí,
2: plats bruts, temps
3: sí.
2: de silenci.
3: Ara et fan... has de buscar la carta.
2: És que fan una cosa francesa, TV3, que no...
3: Sí, les tardes t'han perdut, eh?
2: És que no... Sí. En fi...
4: Bueno, fan el paradís de les senyores.
5: Ja, hi havia però... el doctor aquell.
3: El doctor Martin.
5: Aquest estava bé.
3: Aquest a mi m'agradava.
2: Ah, sí?
3: Sí. Però jo, o sigui, t'he de dir que ahir no me'l vaig mirar, cosa que és un pecat. De fer això. I al cap de setmana, per si no fos suficient, em vaig tornar a mirar per segon cop l'últim capítol, que dura una hora i mitja, per tenir-ho tot fresc.
2: L'últim capítol del Com si fos ahir va estar bé o va ser un bluff?
3: Va estar normal, malament.
2: Vale.
5: Però tot i així t'ho segueixes,
3: sí,
5: eh?
3: Sí.
4: Però quin va ser el cop d'efecte de final de temporada?
3: Un mort.
4: Quin mort?
5: Un mort.
3: Ho dic.
4: Clar, la gent
3: com
4: ja...
3: es diu aquell noi?
5: El que era...
3: El que
5: li fotia la germana coses.
3: Sí, el germà d'una noia que la
2: bueno,
3: maltractava una
2: mica. No seràs tan fan, si no saps ni dels personatges.
5: No ho vas veure ahir.
3: No, sí que ho soc.
4: Ets una farsant.
3: No, però és que aquest noi és com mig nou i és un que ha passat una mica desapercebut. Però bueno, sí, un noi.
2: Jo és que ahir volia veure'l Com si fos ahir i em vaig trobar el Marc Ribas, atenció, això va en sèrio, depilant una anxova.
3: I vas preferir-ho?
2: Depilant una... No, cony, però m'havia d'esperar, perquè abans va al Mar Ribas.
6: Se depilava l'anxova?
2: No. El Mar Ribas, és a dir, feia unes anxoves ahir.
6: Vale.
2: I el tio estava amb unes pinces de depilar les celles, estava traient els palets un a un de cada anxova. O sigui, la matada del plat d'ahir del cuines era d'aquelles que dius, bueno, va, Mar Ribas.
3: Capaços de dir que és el pim-pam, això.
2: Brutal.
3: Són capaços de dir que són el cuines pim-pam.
2: No, el cuines pim-pam. Bé, després amb l'Arnau París, que aquest sí que m'agrada, perquè aquest sí que...
3: Però pim-pam d'aquella manera.
2: Sí, sí. Estic d'acord. És un pim-pam de... Bueno, necessitem 80 ingredients.
3: Exacte.
2: Diu, bueno, d'això.
3: És del Liam, el que es va morir.
2: El Liam es va morir com
3: sí,
2: si fos...
3: Ara sí.
5: Ara tarda.
2: Perfecte. Sí. Molt bé, això és el que t'ha semblat bé, diguéssim.
3: Sí, molt bé. Setmana,
2: a veure, i el disc vermell per qui va?
3: Mira, això surt d'una tertúlia d'aquest cap de setmana amb les sí meves amigues, on totes coincideixen en el tipus de noi que et pots trobar en una aplicació de lliga.
5: Vale.
3: Vale? Només perquè ho sapigueu, el tipus de noi que ara descriuré, si sou aquesta persona, s'ha d'acabar triar segons quines fotos per posar aquestes aplicacions.
2: Yeah.
3: Primera, no poseu fotos amb grup de... Em moro, no?
2: Sí,
3: amb un grup d'amics.
4: Aquest tema t'afecta.
3: Sí. Hi ha molta gent que penja fotos amb un grup d'amics. Llavors no saps qui és.
5: Bueno,
3: no feu això.
5: Juguem al despiste.
3: No, clar que no funciona. Ah,
4: llavors, està molt malament, això.
3: Fotos...
4: Perquè... No dic, a més, els amics no han donat l'autorització perquè tu posis aquella foto a ti.
3: Segurament no té pinta.
2: Estic d'acord, estic d'acord.
4: I potser no volen sortir.
5: Bueno,
4: no,
5: però tu aprofites l'amic guapo.
4: Ja, però és el que diu la Naget.
3: De cep, després, potser.
4: No, hauria, com a mínim, posa una fletxa dient jo, aquest sóc jo.
3: Sí. Tot cotreix a partir d'aquí.
4: Està aquí.
3: No.
4: Bueno, no ho sé.
3: Llavors, fotos sense samarreta fa molta mandra, perquè
2: home, no.
3: O sigui, ja vol dir que tens més cos que cervell, per tant, next.
5: Bueno, però...
3: I tota la gent que teniu fotos de viatges amb cascades i tota aquesta natura tropical, no, però, o sigui, molt bé, som molt viatjats, però on queda Catalunya? No ve de gust.
5: El Pedraforca.
2: Ara.
3: Clar. I la quarta foto que no he de posar és fotos amb nens negres.
5: Què?
3: T'ho prometo.
5: Ah, bueno, ja t'entenc.
2: No vaig anar a l'Àfrica a fer un voluntariat.
3: Sí, sí.
5: Vale.
3: No us fa més tros de pa, no us fa el que us penseu que us fa.
5: Això
3: no.
5: Ho fan?
3: Sí.
5: Home.
3: Sí.
5: Què dius,
2: eh? Sí, jo n'he vist, eh?
3: Estàs utilitzant aquella criatura que és menor d'edat per mullar el xurro.
2: Naget, pots dir les coses una mica, amb una mica d'elegància?
3: Vols que t'ho digui més?
2: No, però home, què vol dir mullar el xurro?
3: No, és veritat.
4: Oh, però em sembla greu, això.
3: És molt gros.
2: Però això hi ha molta gent que a Instagram les va publicant, aquestes fotos, sense cap mena de pudor.
3: Però no ho pots posar a Tinder o a Bumble.
2: No, però és que ni a Instagram, jo penso.
3: No, em sembla molt més greu amb la intenció.
2: Sí.
3: Aquesta gent se m'ha forbat més.
4: Com està el pati, eh?
2: Sí, exactament. Més val que torneu a sota l'edredon.
5: Sí, molt millor.
2: Són 2:45 de 8 del matí.
7: Andorra 96.0. Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip i un únic objectiu: superar el repte.
0: 13 de setembre. El pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
6: Torna al Fes Xic, el festival familiar d'Andorra.
8: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
6: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
8: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
9: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
10: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.
11: Flashback. Ràdio Flashback.
10: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.

0: Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands.
1: Dai, dai, amb Shakira i Burna Boy. Des del matí, la mare que el va parir en aquest dia d'inici de curs. Una abraçada a tots els nens i les nenes que estigueu anant cap a escola i també als profes que estigueu anant cap a la vaga, que avui és una jornada de reivindicació i vaga. De seguida en parlem. Aquí, al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Però abans, com que és dimarts, toca consultori. Podeu enviar consultes, les que vulgueu, de tots els àmbits de la vida que vulgueu. Okay. El 628-414-029 i l'Uri us contesta.
2: Mira, la Keri barra baixa 18 diu, si el sol està a l'espai, per què a la Terra hi ha llum i, en canvi, a l'espai no?
3: Ah, bueno, vull aprofitar aquesta consulta per recordar-vos que no heu d'escriure al consultori quan torneu de festa a les 6 del matí, sobretot si encara no us ha baixat del tot la cocaïna. Tot i això, la pregunta és més interessant del que sembla, perquè és una pregunta que els científics han fet durant anys. Si hi ha tants milions de milions de milions d'estrelles en totes direccions, perquè l'univers no es veu blanc.
4: Clar.
3: En comptes de veure's negre.
4: Amb tanta llum.
3: Bueno, la resposta a la que han arribat els científics és que més val no fer-se preguntes transcendentals tornant de festa a les 6 del matí quan encara no t'ha baixat la cocaïna.
4: Per favor.
2: Mira, la Paula RMT diu, per què hi posa el perfil d'Instagram de 6 a 12? I el programa acaba a les 11.
4: Ai, som, ja ens han enganxat.
3: Vale, entenc que la pregunta no és ben bé per què acabem a les 11, sinó que l'indignació de la Paula és per què no s'ha actualitzat el perfil d'Instagram, això. O sigui, què som, la Renfe? Tu entres al seu Instagram i diu el programa circula sense incidències. Què és això?
4: Totalment.
3: Mira, Paula, la persona que hauria d'actualitzar aquesta mena de detalls a Instagram és un sol de persona. Ho dic perquè, com li passava el sol, la seva llum a l'espai virtual no hi acaba d'arribar. No hi arriba com hauria d'arribar.
4: Per favor.
2: El Quim Vall Sánchez diu, a on va l'aire de la taula de padelsurf quan la desinflo?
4: Però
1: a veure una cosa, quina pregunta és aquesta?
4: Pregunta?
3: Bueno, veieu per què dic que no s'ha d'escriure el consultori i s'ha de festa?
2: Del mateix estil, eh?
3: A veure, l'aire va a l'atmosfera, a no ser que estiguis dins l'IKEA, que com tothom sap, l'IKEA és un búnquer hermètic que no comparteix aire amb l'exterior. Per això un cop allà el cap et balla i t'acabes comprant espelmes de colors i un cactus, no? Tu si desinfles una taula de l'IKEA, l'aire acaba dins d'un armari Pax.
1: Sí, segurament.
3: Ara, si no estàs a l'IKEA, l'aire sí va a l'atmosfera de la mateixa manera que a l'inflar-la li robes aire a l'atmosfera.
1: També és veritat.
3: He fet un càlcul de quantes taules de paddle surf s'haurien d'inflar perquè en el planeta els humans ens quedéssim sense aire per respirar.
4: A veure...
3: El resultat són 2 trilions de tables.
4: Vale.
3: Un 2 i 18 zeros. Això és veritat, eh? Amb 2 trilions de tables de paddle surf inflades alhora, baixaria l'oxigen de la Terra un 25%, ens ofegaríem tots.
1: Sí.
3: Semblen moltes, però compte que el paddle surf s'està posant molt de moda. Compte.
2: El Pauete diu, què opines de Ceuta?
3: Doncs mira, que no ha calgut que els 80.000 migrants entressin amb tables de paddle surf per deixar Ceuta ben asfixiada. Jo no en sé prou per dir què s'ha de fer amb Ceuta, per això faig el consultori i no soc president del govern.
4: Exacte.
3: Tampoc cobro igual que tu, Pedro. Però una cosa sí que sé. Pedro, els problemes no s'arreglen fent veure que no existeixen. Això segur. Això
1: totalment.
2: El Sergio barra baixa MM diu, per què l'últim euro quan repostes benzina va tan lent i no s'acaba mai?
4: Mm.
3: Jo tinc 3 teories, molt ràpidament. La primera és que això ve de l'època que el sortidor no era de prepagament, i havies de quadrar la xifra exacta, volies quadrar el 20. L'altra és que és tan cara la benzina, que xucla 50 euros en un minut, et sents bastant gilipolles.
4: Clar,
3: si dura una mica més, et sents menys estafat.
4: Sembla que hagi entrat més.
3: Va, exacte. I la tercera, que s'allarga l'últim euro, perquè com que la benzina puja cada 5 minuts, amb sort l'últim euro pagaràs més car.
4: T'aguanta.
2: I per acabar, l'Albert barra baixa Russi diu, per què la majoria d'obres les inicies a l'agost, però no les finalitzen fins al cap de 7 anys?
3: Bueno, perquè fan com la Repsol, que fan tota l'obra en 15 dies, però l'últim, ja en bordint, tarden 6 anys i mig en posar-lo. I és que si la llum del sol no il·lumina l'espai, Repsol converteix la cartera en un autèntic forat negre.
1: Això sí. Fins aquí el consultori d'avui, sí senyor.
5: Cada dia de 6 a 11 a Despertant de Cop. Al matí, la mare que el va parir amb Carles Pérez.

0: que et fa...
1: Aquí teniu a Joan Dausà i Mama Duixa amb aquesta cançó que es diu Papi, posa-la al disc, així es diu aquesta cançó, la Julieta, que t'has mullat la samarreta. Una cançó, evidentment, absolutament estiuenca. Hola, Laura.
2: Hola.
1: Hola. Felicitats, eh?
2: Moltes gràcies.
1: Mira, som els de Ràdio Flashback, que truquem de part de l'Eva, dels gorditos de la casa, que et feliciten. Diuen que t'estimen molt, que no t'han vist mai la teva essència ni aquesta manera tan teva d'estimar-los, vale?
2: Oh, que maco. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
1: Una abraçada ben forta, que vagi bé.
2: Gràcies, igualment.
1: Adéu, Laura. Adéu-siau. Bueno, i avui hi ha vaga, vaga de mestres i profes. Sí? Mira, mira, escolteu, escolteu, escolteu, escolteu. Se'n recordeu d'això?
3: Sí. Home.
4: S'ha decidit que a l'escola serem molt més inclusius, com atendrem les diferències. Sense mitjans ningú ens ho diu. Les hores que sóc a classe

rebentar. El mateix sou que el 2013 canvien el currículum sobtadament. Ho decideixen.

passen l'estona. L'informe PISA és un delta baix. L'inclusió quan és forçada igual al nivell per la part de baix. Venen els pares,

0: és la cançó dels mestres. Un aplaudiment pels mestres i les mestres que estan un cop més de reivindicació. Senyor Illa, president de la Generalitat, bon dia. No sé si vol respondre als mestres, a les mestres, o vol dir-los alguna cosa en aquest inici de curs.
1: Evidentment, posi'm la música institucional.
2: És aquesta?
1: És aquesta?
2: Sí, és aquesta, la música institucional?
0: La seva, sí.
1: Perquè són el circ.
2: Exacte.
1: Bon dia, soc Xavier Illa, president de Catalunya. Mestres i mestres. Ho dic dues vegades perquè és igual femení que masculí.
2: Sí, però clar,
1: canvia. S'han de dir les dues, perquè sóc el president de totes les quatarans, no? I de tots els espanyols, que senten quatarans. Però no obrim aquest meló.
2: No, a veure, vostè...
0: Ves el president dels catalans, en principi, no dels espanyols.
1: I dels espanyols que senten catalans, també.
0: Bueno, sí.
1: Sí, però no obrim aquest meló. Estem parlant d'una altra cosa, ara. Mestres i mestres de Catalunya, entenc la vostra situació.
2: Vale.
1: Entenc la vostra frustració. Entenc el meu estar. Entenc. Que esteu més tranquils, ara.
2: Home, no.
1: Ja no cal que cremeu més contenidors, ni contenidors.
2: No, si no cremen res.
1: Perquè ho hem entès. Ho entenem. I hem de fer alguna cosa.
0: Ah.
1: I la farem.
2: Val. Molt bé.
1: Quan? No, això ja...
2: Home, no, però...
1: No, quedarem. Passat festes i...
0: Com ja, que passat festes?
2: Quines festes? L'11 de setembre?
1: Va, passat festes. Ja d'allò, si ens truquem i veniu a casa quan vulgueu.
2: Home, però...
1: Però ja ho arreglarem.
0: Val, què farà?
1: No tingueu puessa, perquè les puesses no són bones.
2: Val.
1: Vale? Vosaltres, de moment, feu quasi.
2: Clàssic.
1: Feu quasi rere quasi, amb normalitat.
2: Sí.
1: Entuega i quasi, i menys poemes.
0: Bueno,
1: més
0: però...
1: quasi, menys poemes, més entuega, menys poesió. Sí. Sí. Que estic parlant pitjor que mai.
0: Sí. Però és que li dic una cosa. Si la Generalitat no respon a les demandes dels professors, que bàsicament és per educar millor els nostres fills i filles, malament.
1: Sí, però com saps, jo soc un president que sempre es manté en un fastigós punt intermuig.
2: Sí.
1: Sense, bueno, amb la veritat...
2: Ahir vostè ho deia, que defensava el dret a vagar dels docents, però recordava també que s'ha de garantir el dret a l'educació.
1: Exacte, en aquí anava. Aquest és l'esperit. I us dic, el dret a vaga, molt bé, ha de conviure amb el dret a educació.
0: Sí.
1: Els mestres han de tenir més recursos, sense gastar més recursos.
2: Home, però...
1: Han de prioritzar Catalunya, prioritzar la resta d'Espanya.
2: Però...
1: Gaudir de la diada el proper divendres, sense deixar de gaudir de ser espanyols.
2: Sí.
1: Visca però... el sistema educatiu, visca Catalunya, visca Espanya, i a Pedro Sánchez.
0: Aquest és el seu discurs d'inici de curs.
1: I jo crec que això ha canviat molt la situació.
0: Bueno, doncs un aplaudiment pel president Illa. Gràcies, president. Sort de vostè i de les seves paraules.
1: S'entués?
0: S'entès perfectament.
2: S'entès
0: perfectament. Aquest és el drama.
1: Més quasi, menys poema.
0: Ah, sí, això sí.
3: Al matí, la mare que el va parir.
4: Bon dia. En el sorteig del cupó diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
0: Cupó diari 65.614.
4: Sèrie...
0: 33.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
5: 96.0.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
9: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.

0: va parir.
1: Amb Carles Pérez. Desperta, obre els ulls i les orelles. Òptica i audiologia universitària dona pas a una nova hora del matí i la mare que el va parir.
2: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Flashback.
3: Bon dia, són les 8. Els mestres han tallat la ronda litoral de Barcelona a l'altura de l'Hospital del Mar, a la sortida 22 en tots dos sentits. Ho han fet poc abans de 8:15 del matí. És la primera acció dels docents en la jornada de vaga que coincideix amb el primer dia de curs escolar que s'inicia amb incertesa. Els docents argumenten que encara tenen moltes millores per aconseguir i reclamen continuar les negociacions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. D'altra banda, la justícia investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV a principis de juny. Ho farà un jutjat de Barcelona que ha acceptat la querella del col·lectiu d'advocats Acció Cassandra, que considera que el que va passar va ser un presumpte delicte de detenció il·legal comès per funcionaris públics i de prevaricació administrativa. També contra els drets fonamentals i d'odi o discriminació ideològica i nacional. I la Torre Eiffel ha estat tancada al públic tot aquest dilluns per una protesta dels treballadors del monument parisenc, després que aquest cap de setmana, durant la visita d'un grup hindú, es decidís excloure el personal femení que hi treballa. Arran de la polèmica han denunciat les directrius professionals que van portar Margina a substituir i invisibilitzar les treballadores a causa del seu gènere. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. A la prèvia del partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis. I a segona divisió, el Sabadell ja ha pujat a tercera posició després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
4: No vaig saltar mai amb paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
5: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
7: Anem al temps.
8: Fa xafogo.
7: Seguim, Paula, amb aquesta calor, aquesta xafogo bastant insuportable.
3: Sí, avui encara seguirem parlant de calor, però amb els ulls posats en demà, quan ja baixaran les temperatures. Aquest matí, però, tindrem un ambient molt assolellat, amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. De cara a la tarda ja començarem a tenir algunes nuvolades que seran el preludi d'aquest canvi de temps. Podríem arribar a tenir alguns ruixats i tempestes de base alta a punts del Pirineu i el Prepirineu, i en aquestes zones hi ha un avís per intensitat de pluja de cara al final del dia.
7: Molt bé, temperatures ara mateix.
3: Tenim 17 graus a Solsona, 19 a Sant Sadurní d'Anoia, 17 també a Fogars de la Selva i 16 a la Seu d'Urgell.
7: Perfecte, fins ara, Paula.
3: Fins ara.
6: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
1: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Another amb 54 Ultra. Ara sí, aquesta cançó que és l'èxit de la setmana i que es diu Talk to You. Són les 8 i 6 minuts. Com cada dimarts a aquesta hora anem a fer, si us sembla, la trucada complicada.
1: Som-hi.
0: Que és aquell espai on ens encarreguem de fer la feina bruta, on diem a alguna persona la cosa que no us atreviu vosaltres a fer. Trucada complicada, som-hi? Teu a punt?
1: Som-hi.
0: Vinga.
2: Arriba al matí la mare que el va parir. La trucada complicada.
0: Molt bé, doncs la secció, un cop més de la trucada complicada. Avui el nostre protagonista es diu Dani, el tenim al telèfon. Hola, Dani.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, benvingut a aquesta secció. La trucada complicada del matí la mare que el va parir.
1: Ai, ai, ai.
0: Aquesta secció serveix per traslladar-te un missatge de part d'algú que no s'atreveix a dir-t'ho ell en persona i per això troba molt millor fer-ho davant de tot Catalunya.
1: És menys arriscat, eh?
4: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vale? Vale. Dani, escolta, truquem de part del teu grup d'amics amb qui ens diuen, acostumeu a sortir de festa, que ens consta que aquest estiu heu fet un tour per totes les festes majors que heu trobat, no?
4: Oh, mira.
3: Home, sisplau, és una cosa... Li hem dit una mica la travessa de Frodo i Sam, el Senyor dels Anells.
0: Sí.
3: Ha sigut una mica el mateix, sí.
0: Vale.
3: Ha sigut una mica el mateix.
0: Doncs el teu grup d'amics, és que l'estic... Uh-huh. Clar, l'estem mig coneixent i em
1: quadra,
0: sí, amb el que t'hem de dir. A veure,
1: Fins
0: aquí tot molt bé, molt divertit. Diu que quan pilles el puntillo fas molt riure, tot bé, ja es veu que ets un tio simpàtic, que ets l'alma de la festa.
1: Festero,
0: sí,
1: sí.
5: Massa, potser.
0: Fins que diuen, ens diuen, jo estic llegint, diu que fas el cinquè o sisè viatge a la barra.
1: Ui, hòstia,
0: podríem dir que t'agrada mantenir-te hidratat durant la nit, com el tour,
1: Sí.
0: Però nocturn. D'acord?
3: Habitualment.
0: Sí, sí. I diu que això té alguns problemes. Diu que n'has arribat a un cert nivell, estàs bastant insuportable.
4: No?
0: Diuen això.
4: Directament.
0: Sí, diuen això.
1: Amb quadre.
0: Sí, diuen que els hi fots unes xapes brutals, que el problema és que no entenen res del que dius, que et comences a abraçar tothom, desconeguts inclosos, que els hi fots els cubates per sobre, i en fi... I bàsicament et volen demanar, Dani, que et moderis una miqueta, tio. Que hi arreguis, però que calma, tio.
1: Passa-t'ho bé, però no tant.
3: Que sapigueu que això no és veritat. Jo em nego la major...
0: Sí.
3: Però és veritat, doncs, no, nego la major. A mi em fan com a Dumbledore. Em van donant cubates tot i que jo no vulgui, saps?
1: Ja.
3: Debe usted beber, saps? Jo, no, sisplau. A mi no és veritat. És el que busquen, eh? És el que busquen. Si no, no em truquin, saps?
0: Ja.
4: No em truquin, eh?
1: Clar.
0: És que es nota una mica que els hi mola que passi això.
1: Sí.
3: Saps? Jo crec que busquen, eh?
5: Sí. Jo ara estic pensant qui és Dumbledore, perquè va dient referents de pel·lícules, però ja em perdo. Ja.
1: Aquest és de Harry Potter.
0: Harry Potter.
5: L'havia cubat, aquest també?
1: No
5: ho
1: sé.
3: Sí. Bueno, heu de veure més cine, eh?
5: Ah, sí, sí.
0: Et cinèfil, també, a part de cubatil.
3: Sí, però perquè al final les festes també són una mica fer-te la teva pròpia pel·lícula, eh?
0: Mira, molt bé. Bueno, Dani, re, una abraçada a tu i al teu grup d'amics i que no parin les festes majors, que encara en queden algunes, eh?
3: A la pròxima veniu.
0: Vale.
4: Hòstia. No ens hi atrevim.
1: Records el fetge.
0: Adéu, Dani, gràcies. Una abraçada.
3: Adéu.
0: Bueno, si voleu encarregar trucades complicades, feu ara mateix, podeu fer-ho, a través del WhatsApp del matí la mare que el va parir, 628 414 029. Al matí la mare...

0: totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Si sona Flashback, és un èxit.

0: Aquí teniu la Graciosa, que bàsicament és l'illa més nòrdica de les Canàries, o la segona illa, hi ha un illot més amunt, però aquesta seria estaria al nord de Lanzarote, per entendre's.
1: Bé.
0: La Graciosa. Quevedo amb Elvis Crespo, al matí la mare que el va parir. Afria, hola. Hola, hola.
1: Oh,
0: hola, com estàs, Afria?
2: Bé.
0: Què és el teu sant?
2: Sí.
0: Vale, vale. Escolta, em diuen que t'agraden els tractors, els bombers i les taules de so. Quina combinació,
3: a
0: no?
3: A mi los bomberos también.
1: Sí,
3: claro, de las tres cosas. Bueno, a ti las tablas, a mí los bomberos, sí. Y los tractores también.
0: También me agradan a mí, sí, los tractores, exacte. Bueno, doncs, escolta, Afri,

0: Bueno, va, anem al joc de les paraules, com sempre, amb el patrocini de l'Aquàrium, el nou Aquàrium de Barcelona. Avui amb regal doble. Vinga.
1: El matí i la mare que el va parir arriba.
2: Senyores i senyors.
1: El joc de les paraules.
2: El joc de les paraules.
0: I avui jugarà amb nosaltres el joc de les paraules l'Aina. Bon dia, Aina.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Hola. Des d'on truques, Aina?
3: Des de Girona.
0: Perfecte. No podries pas treure les mans lliures, no, Aina?
3: No, perquè estic tornant a treballar.
0: Ah, vaja, bé, tornant. Molt bé. En fi, no provoquéssim cap accident, doncs, escolta, ens conformem...
3: No, no, no. Amb aquest... amb el Velocidad Crucero i no...
0: Ah, vale, vale.
4: Treballa de nit, doncs.
0: Sí, sí, treballes allò a la matinada, eh, tu. Sí,
4: ets metge, infermera.
3: Sí, sí. Tota la nit,
0: auxiliar d'infermeria. Perfecte.
4: Sí, sí, bé, molt bé, doncs, bé fresca.
0: A veure si abans d'anar a dormir aconseguim dos regals, eh? La samarreta
3: no,
0: del...
3: perquè...
0: Sí, la samarreta del matí la mare que el va parir i unes entrades per l'Aquàrium. Avui jugaràs amb l'Oriol Dalbau, és el teu partener.
4: Vale?
3: Perfecte.
0: Vinga.
4: Ja t'és igual, amb la son que tens, t'és igual.
0: Va, Oriol, ja pots marxar de l'estudi. L'Oriol marxa a l'estudi i ens quedem jugant amb les 5 paraules de l'Aina. Recordo que amb dues coincidències s'enduria la samarreta i amb 3 les entrades per l'Aquàrium de Barcelona. Comencem a jugar, Aina, i la teva primera paraula és cortina.
3: Tela.
0: Tela. Llapà.
3: Llengua.
0: Atenció, aquesta. Concentració. Ah?
3: Intel·ligència.
0: Intel·ligència, carai. Embús.
3: Cotxes.
0: I, finalment, espelma.
3: Flama.
0: Flama, perfecte. Ui. Doncs va. Ja ho tenim, això. Ara entra el Dalmau a l'estudi i hem d'aconseguir 2 coincidències per la samarreta del programa i 3 per les entrades per l'Aquàrium de Barcelona. Estàs a punt, Oriol?
4: Estic preparat, a veure.
0: A veure. Concentra't. Comencem. La primera paraula és... cortina.
4: Aquí diré finestra. No. No.
0: És que potser sí que era finestra.
5: No, per mi sí. Una mica més finestra, sí.
4: Què ha dit, casa?
0: Ha dit tela.
5: Està dormint.
4: Tela! Tela. Va, vas una mica més enllà de l'evident, eh?
0: Sí, sí, sí.
4: D'acord.
0: Jo crec que aquesta segona es pot fer. Llapà.
4: Llengua.
0: Sí, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
4: Se m'han passat tantes coses marranes pel cap.
0: Ja, ja. Tercera paraula. Concentració.
4: Aquesta és la paraula?
0: Aquesta és la paraula, sí.
4: Uf. Concentració. Feina.
0: Ha dit intel·ligència, l'Aina.
4: Anava a dir cervell. Tampoc hagués servit de res.
0: No, no,
4: però
0: no,
4: és difícil,
0: no.
4: Aquesta. Aquesta és molt difícil. Quan, sí. En tenim 2 més?
0: Sí, en tenim 2 més. Si les encertes les dues, s'emporta samarreta i entrades per l'Aquàrium.
5: Sí, poden fer, crec.
0: Anem partit a partit. Anem a per la samarreta, primer de tot. La quarta paraula és embús.
4: Cotxes.
0: Sí, sí, senyor, sí, senyor.
5: Samarreta.
0: Aina, ja tens la samarreta del programa, d'acord?
3: Que bé, que bé.
0: I atenció, anem a per l'última. Si l'encerta, si coincideix, t'enduries les entrades per l'Aquàrium de Barcelona.
4: D'acord.
0: L'última paraula, Oriol, és... espelma.
4: Pot ser flama, pot ser llum. Però diré flama.
0: Sí!
4: Uah! Ah, no t'ho esperaves, això?
5: Sí.
4: Anàvem pel pedregar, eh?
3: Bueno, els meus nens estaran supercontents.
0: Que bé. Això és com l'empat de l'Espanyol, eh? A l'últim minut. A l'últim minut.
4: És mal que no m'ho he dit abans, el dels nens, que m'hagués suposat una pressió.
0: Sí,
5: ja, ja, ja.
4: Fes-ho pels meus nens. Cera!
5: Cera! No podia haver estat, eh?
3: Sí, jo vaig ser
0: cera. Sí, senyor. Aina, t'endús la samarreta del matí, la mare que el va parir, i també les entrades per l'Aquàrium de Barcelona, ok?
3: Genial, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé i a descansar, no pengis. Adéu.
6: Encara aquest estiu, així que torna al mar. Aprofita la promo Estrella. 5 euros de descompte fins al 10 de setembre. Descobreix un món submarí ple de vida. Taurons, pingüins, cavallets de mar i moltes sorpreses més t'esperen. Fes que l'estiu duri una mica més i allarga les vacances al nou Aquàrium de Barcelona. Reserva a aquariumbsn.com.
1: El matí i la mare que el va parir.

0: La més nova de Cat Xai. Aquesta cançó li dedico a tota la canalla que va acabar l'escola, que sé que us agrada aquesta cançó. Es diu Animal. Que tingueu un molt bon primer dia de col·le. 8 i 24, al matí, la mare que el va parir. Ràdio Flashback. Anem a les pífies de la tele, perquè la tele també la caguen.
1: Sí, bastant. Comencem amb la Sonsoles Ònega, Antena 3, que ha tornat una mica espessa de les vacances. És cert que li demanen coses molt difícils, com que sàpiga pronunciar noms tan complicats com els noms catalans. Hem d'entendre que Àngel Llàcer és gairebé impossible. Escolteu.
2: Con Àngel Llàcer, hola. Ella te llama...
3: Hola,
2: Àngel... Àngel. Àngel.
3: Àngel. Ah, és que me llamo Àngel.
2: Perdón. O sea, Àngel Llàcer, no?
4: Àngel.
2: Àngel Llàcer.
1: És impossible.
0: És que...
1: Àngel, a més, és un nom que no s'ha escoltat mai a Antena 3.
0: No, exacte.
1: No hi ha anat mai a Antena 3.
0: Exacte.
1: Seguim amb la mateixa Sonsoles, perquè quan no li posen un maleït català allà al costat, li posen a una col·laboradora que no sap ni com es diu. I clar, ella no està per aprendre els noms ara.
2: Esto, por cierto, declaraciones del documental Cuando nadie me ve en Movistar, que es buenísimo. Nadia, no, Nadia, no te llamas. Pero...
3: No, pero...
2: La primera de la
3: me parece muy bien.
1: Nadia, no te llamas, però bueno, no passa
4: res.
1: I ara obrim l'espai d'en Surts a la tele. Comencem amb el canal 24 Hores de Televisió Espanyola. Estan fent un debat, una mica entrevista, i els peta un focus en directe. Però és que fot un pet que sembla ben bé que estiguin en guerra. Ja
5: això passa, eh?
1: Sí.
6: Podemos ver... Que puntos en común. Está todo bien, ha sido un foco, a veces pasa.
1: La calma de la presentadora, ho trobo.
6: Está todo bien.
7: Increïble.
1: Sí, però, agradat,
7: jo m'ha quedat a sota la taula, plorant. Sí, sí, he estat a Vietnam, vaja, he fet les pràctiques.
1: Que fot un pet increïble. Sí,
7: brutal, brutal.
1: No, no,
7: és que jo pensava que era un francotirador.
1: No, ja.
0: Però jo em pregunto, avui dia no van tot amb leds.
1: No, sí.
0: Un led no peta, no?
4: Pues la gràcia.
1: La gràcia. Mira, quedem amb el 324, connexió en directe, la periodista està parlant tan tranquil·la, però hi ha un tonto d'aquests que se li costa per darrere per parlar pel micròfon i, clar, la pobra dona es fot un susto brutal que jo veu que fa com un petit crit en el moment de la connexió. Escolteu.
6: A la catenària. Això ha sigut el voltant?
3: Que sàpiga que...
6: Si us deixem explicar-ho.
8: Andorra. 96.0. Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
9: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
10: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
9: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
10: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
9: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
11: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vostè m'està reconeixent que això que han fet, que és posar sí. entrades per Bruno Mars sense poder-lo veure, sí. és una estafa.
2: No.
3: Ah, no?
2: Això és only audio.
3: Only audio,
2: home,
3: sí.
2: Això és gràcies a vosaltres, al matí la mare que va parir. Jo soc oient des de fa molts anys.
3: Sí.
2: I un dia, me'n recordo que us vaig venir a veure en directe,
3: sí.
2: i dic, hòstia, amb aquestes cares millor un only audio.
3: Què diu?
2: No, és broma.
3: Ah, vale.
2: No us he escoltat mai.
0: Al matí la mare que... Emissió en directe, tots els programes, la llista oficial d'èxits, reprodueix i comparteix els nostres continguts, recupera el que no has escoltat, connexió amb xarxes socials, potser l'app de Flashback no et permetrà anar al ciberespai, però poc li falta, descarrega-la a Google Play i Apple Store.

0: principals accessos a Barcelona a primera hora del matí. Segons informa de Trànsit, hi ha talls a la Ronda Litoral a l'altura de l'Hospital del Mar, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet o a la C31 a l'Hospitalet del Llobregat. A més, també han bloquejat la Gran Via de les Corts Catalanes a l'altura de Can Batlló. És la primera acció dels docents en la jornada de vaga que coincideix amb el primer dia del curs escolar. Els docents argumenten que encara tenen moltes millores per aconseguir i reclamen continuar les negociacions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. D'altra banda, el Consell de Ministres aprova avui la desclassificació dels informes que té el govern espanyol sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. Així ho va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats la setmana passada. Sánchez també va insistir que no hi ha proves que l'entrada massiva fos dissenyada o executada per les autoritats marroquines. I el canceller alemany, Friedrich Merz, ha avisat aquest dilluns que Alemanya té totes les eines necessàries per defensar la Constitució davant d'un govern regional d'extrema dreta. Merz ha assegurat que està en xoc després de l'aclaparadora victòria del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya i ha assegurat que aquests resultats tindran conseqüències també a escala internacional. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. La prèvia del partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis. I a segona divisió, el Sabadell és tercer després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
1: Gràcies, Paula. El matí i la mare
2: que el va parir. Plato favorito, Nin.
3: Pues siguiendo con las abuelas, el conejo de mi abuela. Sí, debería probarlo. Está bueno, ¿eh?
4: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Durant aquest estiu, Palarinsal Gran Valira Resorts ofereix un munt d'activitats, sobretot amb la nova zona d'activitats Adventure Fun Zone, dissenyada perquè els infants, joves i adults trobeu activitats adaptades als vostres interessos i nivells. Aquest nou entorn combina aventura i natura per oferir una experiència completa en plena muntanya. Disposeu del parc de cordes, de tirolina, d'inflables i llits elàstics i també del tubing com a activitats divertides i per gaudir a l'aire lliure. En trobareu més detalls i podeu fer-ne la reserva a palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Escoltes Flashback Andorra al 96.0 FM.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
6: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
5: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Si sona Flashback, és un èxit.

0: Bé, aquí teniu Superestrella amb Aitana un dia més. Al matí, la mare que el va parir. Saludem a la Paula. Hola, Paula.
1: Hola.
0: Bon dia, com estàs, reina?
1: Bé.
0: Vale, vale, que comences al col·le.
1: Sí.
0: Que faràs quart.
1: Sí.
0: Vale, vale. Doncs mira, els teus pares et diuen que estan molt orgullosos de tu, que desitgen el millor en aquest nou curs de quart de primària, que comences amb tanta il·lusió i que tinguis un gran dia, d'acord, Paula?
1: D'acord.
0: Gràcies, que vagi bé.
1: Moltes gràcies,
0: adéu. Adéu, Paula. Adéu, adéu. Adéu, adéu. Sí. Va, i ara saludem a l'estudi a l'Ona Jové. Ona, hola.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Hola.
3: Què tal?
0: Hola. Hola. Hola, com estàs, Ona? Què tal?
2: Molt bé. Ah, amb moltes ganes de tornar al col·le, eh?
3: Sí, bueno, sí, sí.
0: Tu te'n recordes els primers dies de col·le? Us en recordeu d'això?
2: Jo volia tornar al col·le.
3: En sèrio?
2: Sí. A mi m'agradava tornar a veure els amics, tal.
4: Massa vacances.
0: No,
4: com a nen.
0: Estic d'acord, estic d'acord. Sí, sí.
5: Ja faltava algú que digués el comentari que
4: massa vacances. No, massa vacances pels... jo com a nena, ja volia tornar. Això vol dir que m'ho passava molt bé.
0: Clar.
3: Com ets, eh?
4: Era un comentari positiu.
5: Molt bé. Vaig a l'Heroi Merlina a buscar la dinamita i la benzina.
3: I la Rita, va.
5: Avui tinc molta feina.
0: Bueno, clar, avui és jornada de molta vaga.
5: Estem tallant les rondes ara mateix.
0: Sí, senyor. Tenim la ronda tallada. Molt bé.
5: Tots els pneumàtics aquí.
0: Dit això, anem a regalar un lot de marxandatge de Ràdio Flashback si encerteu les dues cançons que cantarà l'Ona Jové. Una la toca amb la guitarra i l'altra la canta. I, a més, ho fa de manera que queden bé l'una i l'altra. Una primera pista per la gent, Ona, o què?
2: Vinga, avui donarem una mica de peixet, vale?
0: Ah,
2: sí? Sí, una mica.
0: Vinga, va, primera pista, Ona.
2: Diu... un 6.
0: Què has dit? Un 6?
3: Un 6.
2: Un
3: 6.
0: Un 6.
2: Un 6.
3: Un 6.
0: Vale. Bueno, podeu respondre per WhatsApp 628-414-029. A veure.
4: És una molt bona pista.
2: Sí, home.
3: Ah, sí?
4: Sí, la lletra ja les en uns quants oients.
3: Un 6.
6: Un 6.
4: Bueno, és que és molt literal, un 6.
6: Pues al Google ja et sortirà.
2: Claro. I lo de les 10, les 12, no?
6: Això és Mecano. No sé.
2: El Sabina, no era?
3: Nos dieron.
0: Sí.
6: Jo nunca he escrito un 6. Me parece una vulgaridad.
0: Vinga, més pista.
2: A veure, diu... un 6 de febrero.
0: Epa!
6: Hòstia, pues igual sí que és mia.
2: No, clar, vull dir...
4: La gent que em diu a veure si és xarango...
3: Opa, què els hi passa?
0: En castellà? Per favor.
4: Què passa?
6: Lluís Llach, si et sembla.
0: Sí. A 3 dies de la diada, dir això,
4: no
0: per
4: pot,
0: favor.
4: No.
3: Renteu-vos els dits.
0: Va, una última pista, Ona.
2: A veure... un 6 de febrero, un te amo.
3: Ja la sé jo.
6: Això està fet.
0: Sí, no? Sí, ara jo crec que és fàcil. L'ha encertat algú?
4: Sí, sí, sí, molta gent. Sí.
0: Doncs va, pels que encara no la saben, anem a tocar-la.
2: Vinga.
0: Oli.
2: Un 6 de febrero, un te amo que ya no está, de lo verdadero a lo lejano, tú de qué vas. Fue un invierno en el que fuimos dos, es más frío cuando no estás tú.

0: senyor. Molt bé. Molt bé, Ona.
1: Això és el Mowgli, no?
2: Sí.
3: Llibre de la selva.
1: Llibre de la selva.
2: Sí, que és d'abans dels 2000.
1: Coi, el Llibre de la selva? Potser és de l'any 60.
2: Que té mil anys, això.
3: Ho dius com si la humanitat estigués escrivint en pedra. És destacable que sigui del 1930, si vols.
2: Jo crec que vaig veure abans la 2 que la 1, imagina't. Però això tampoc és com destacable. Com perquè tenia mil anys.
0: Home, tota aquella jungla ara són pisos.
1: El Llibre de la selva és de l'any 1960. No és que sigui abans del 2000. És que...
2: Ja,
0: Paul McCartney la veia de petit.
1: Bueno, i la lletra era de...
2: Aitana, 6 de febrero.
1: Perfecte, qui s'emporta el lot de marxandatge de Flashback?
2: L'Andreu.
1: Andreu, enhorabona.
2: Bé, bé, bé.
1: Gràcies, Ona Jové.
2: A vosaltres.
1: Gràcies.

0: Detallets, era això. És aquesta la cançó en aixet que Detallets van prohibir fer servir a Vox, perquè Vox va fer servir aquesta cançó en un vídeo seu.
1: Sí, un vídeo, i llavors ells ho van denunciar a les xarxes, van fer un tuit o una publicació, i llavors, finalment, han retirat aquesta publicació.
0: Van prohibir Detallets a Vox fer servir la seva música.
1: Exacte.
0: Bueno, doncs, i aquesta era la cançó que estava per sota, de fons, en aquest vídeo de Vox. Dit això, deixeu-me felicitar la Marta. Marta, hola.
2: Hola.
0: Hola, i felicitats pels 21, eh?
2: Moltes gràcies.
0: T'estem trucant en directe des de Ràdio Flashback, de part del Marc. Què et sembla?
2: Ai, que guai. Bé, sí, m'ha sorprès molt, no m'ho esperava.
0: Diu que està molt feliç al teu costat, que t'estima moltíssim i que li fa molta il·lusió tot el que esteu construint junts, especialment el projecte de tenir una casa.
2: I diu que
0: espera compartir molts i molts anys més amb tu, vale?
2: Merci.
3: Molt bé, una casa, eh? Això...
4: I amb 21 anys,
2: sí,
4: eh? Creus bé, tu.
0: Sí, home, sí.
3: Implica diverses plantes, ja escala aquí, eh?
0: Sí, va. I pati de tot, sí, sí. Però us l'esteu fent o com va la cosa? Ho reformant o què?
4: Ocupant?
2: Sí, sí, ens l'estem reformant. Bueno, era de la seva iaia i com que... Oito. Pues
4: com... ara és nostre. Estem com
0: que oita? Veus? Escolta, anar fent, eh? Hi ha quatre retocs, una mica de morter i...
3: Bueno, però no necessita un professional. El vàter no pierde, la tubería no són de plom.
2: Aquí. Bueno, ho hem de treure tot, perquè clar...
3: Vale. I com ho has fet tu mateixa?
2: Sí, bueno, ho intentem fer nosaltres.
3: Vale, passa-li meu telèfon, perquè...
1: No te'n fies.
3: No, que te va a salir mal. Jo per 30.000 euros al mes t'ho faig.
0: 30.000 al mes, eh? Fabulós.
3: Sí, no te puedo decir el número de meses, perquè no he vist la casa encara.
0: No, clar, que s'ha d'anar a veure, però és que aquestes cases antigues... Lo fotut és el que no es veu, les instal·lacions.
3: Lo vici oculto.
0: Ah, eh?
3: Lo vici oculto.
0: Els vicis ocults.
3: Ara, molt bé. Que m'ha presumit.
1: Sort que l'entens.
0: Ah, sí, sort que faig de traductor simultani.
3: Al final, lo millor és fer la casa nova.
0: Tirar-la a terra i fer-la nova.
3: És lo que l'abuela hubiera querido.
0: Sí. Escolta, Marta, una abraçada ben forta des de Flashback, que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu, maca, adéu.
3: Sí, cuela.
4: Heu deixat passar molt per alt quan ha dit que, com que la iaia oita...
0: Bueno, perquè va morir, s'interpreta, pobreta.
4: No, bona forma de dir-ho.
0: Va viure molt bé, però va morir finalment.
3: L'abuela està en el jardín, l'abuela.
0: Sí, pot ser que estigui en forma de petúnia. Bé, anem a les tonto notícies. Notícies reals que semblen mentida. Llença per error a la brossa un bitllet de loteria premiat amb... Hòstia, amb 1 milió d'euros.
1: Sí, quan va comprovar el bitllet per aquella màquina de comprovar bitllets, va aparèixer un missatge indicant que no era vàlid en aquell establiment. Llavors aquesta persona va interpretar com que no havia guanyat res, llavors va llançar el bitllet directe a la brossa. El petit detall és que el bitllet estava premiat amb 1 milió d'euros.
0: Vinga.
1: Quan la família es va adonar de l'error, van tornar corrents, però ja s'havien emportat la brossa amb el camió de les escombraries.
4: No.
1: Tenim final feliç perquè l'empresa de residus va aconseguir localitzar el camió en qüestió i va organitzar una recerca que va durar 2 dies i els treballadors van haver de revisar 6 tones de deixalles fins que finalment van trobar el bitllet intacte. Això sí, la família va haver d'assumir 10.000 euros pel cost de la recerca,
0: clar.
1: Però bueno, tenint en compte que recuperaven 1 milió...
4: Bueno, els hi anava bé.
3: Però jo trobo que qui el troba s'ho queda, no?
1: El senyor de les escombraries.
3: No, allò no té nom.
0: Tu estàs allà i no l'hem trobat, eh?
3: Si exacte.
0: No hem pogut trobar-lo, eh?
4: No se creu, eh?
3: Dis que s'ha destruït.
0: Clar.
3: No sé, és molt temprador.
0: Sí, noi. Sanxenxo, atenció, han cuinat aquest cap de setmana, vostè ho sabrà que hi va sovint, la truita de patates més gran del món. Atenció que tenim rècord, eh?
1: I mira, era de 17.000 ous, 1.700 quilos de patates, 300 quilos de ceba, 300 litres d'oli, 30 quilos de sal, la paella feia 6 metres de diàmetre i la truita va arribar a pesar unes 10 tones. Van necessitar una grua de 75 tones i un equip de 72 persones per fer-la. I clar, el moment delicat era girar-la i ho van haver de fer amb una grua que sí que és veritat que va vessar una mica d'ou, però va acabar girant-se amb molt d'èxit i també van preparar racions amb ceba i sense ceba. Van repartir 10.000 racions a 3 euros cadascuna i tots aquests diners recaptats es destinarien a finalitats benèfiques.
0: Li agrada la truita a vostè, sa majestat?
5: Mucho. Yo la última vez que fui a Sanxenxo, també me giraron con una grúa i també se me basó una mica l'ou.
4: Va!
5: Entre el que ja estudio que me...
4: Majestad, Gaining.
5: Me muevo despacio. Pero todavía...
0: Vostè sembla la grua.
5: Sí,
0: perquè li costa maniobrar, sap?
5: Sí, sí.
1: Encallat.
0: Li costa maniobrar.
5: Però tengo la cabeza claríssima.
0: Sí, no, ja lo veo.
5: Claríssima.
0: Tercera tonta notícia del dia. Un capellà s'ha fet viral per fer una missa en directe de manera online i tocar un botó que potser no havia de tocar.
1: Ai. Es tracta del Paolo Longo, el capellà d'una parròquia d'Itàlia que retransmetia les misses per internet perquè els feligresos les poguessin seguir des de casa. I en una d'aquestes emissions va activar, sense voler, els filtres de la retransmissió. I l'escenari, us heu d'imaginar, un capellà fent missa mentre se li anaven canviant els filtres a la cara, amb bigoti, unes ulleres, una corona i fins i tot orelles de gat.
4: Ai, que maco!
1: I el més curiós és que el capellà no se'n va adonar del que estava passant i va continuar la cerimònia com si res, mentre els filtres doncs anaven canviant.
0: Però que bonic, per favor, un capellà de gatet.
1: De gat.
6: Això hauríeu de... Els DJs, que esteu acostumats a tocar tants botons, ens podríeu fer classe els
7: sardanes.
0: No, el que li passa a vostè és que necessita un assistent.
6: Mira.
0: Que li vagi canviant la càmera, sí. Que li vagi
1: fent
0: la...
1: O unes
0: ulleres.
6: Jo tinc un esclaret, bueno, sí, que és el Brian,
0: sí.
6: que va anar a les convivències de Radio Flashback, que
0: sí?
6: DJ, però no va aprendre gaire.
0: No va aprendre, perquè no, va tocar el botó que no tocava.
6: Sempre toca o no de tocar.
0: Això l'esclanet seu.
6: L'esclanet.
0: Bueno, seu, no seu.
6: Però clar, si ell pot fer el que el nostre senyor li digui que ha de fer.
1: Bueno,
6: jo estic pendent de venir doncs, el
0: pai. Brian es diu, l'esclanet.
6: El Brian.
0: Que l'ajuda, vostè.
6: M'ajuda molt.
0: Val, perfecte. Sí, sí. Què li fa?
6: Doncs això, toca el que no ha de tocar.
0: Bé, fins aquí les tonto notícies. Anem a la terrassa.
6: Toca el botó i em surten orelles.
0: Amb l'home que brama, vinga.
8: Al matí, la mare que el va parir presenta L'home que brama.
0: I és un ritual, en fi, és una tradició anar a la terrassa a aquesta hora, com sempre, a bramar un lema a Catalunya amb el megàfon, que per cert cada dia és més gran, crec que menja pinso, el megàfon, perquè va creixent aquest megàfon.
1: És més gros que el Marc, ja.
0: Hòstia, ha arribat uns volums, és increïble. El megàfon és d'una mida...
9: Tinc un bíceps ja... D'aguantar el megàfon, que flipes, eh?
0: Sí, del megàfon. Sí, anem a la bramada del dia, Marc, si et sembla. Vinga, quan vulguis.
9: Catalunya! Avui milers de nens i nenes tornen a l'escola. O havien de tornar, perquè ja sabeu que hi ha convocada una nova vaga dels docents. Es veu que el govern no ha tingut temps d'arribar a un acord durant aquests mesos de vacances, pel que sigui. Doncs res, que avui els nens faltaran a classe, però on fa falta classe és el govern.
0: Doncs sí, senyor, quanta raó. Gràcies, Marc, i un aplaudiment pels docents que estan fent vaga, que evidentment estem amb tots vosaltres, només faltaria. Fins ara!
9: Adéu!
10: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: Mi dia, 16 d'agost del 2001.
10: I el número de la sort, el...
0: El 4.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: Andorra.
12: 96.0.
13: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
14: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
13: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
14: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
13: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
15: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
16: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
17: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
18: Assegur, sempre al teu costat.
7: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol, perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
11: Sempre al teu costat.
8: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Notícies.
1: Flashback.
2: Bon dia, són les 9. Les protestes dels docents a la jornada de vaga convocada el primer dia del curs escolar ha començat amb diversos talls de trànsit als accessos de Barcelona, capitals de comarca i altres carreteres. Ara mateix hi ha afectacions a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat en els dos sentits, la P7 a Granollers en direcció Tarragona, la C60 a Argentona en tots dos sentits i l'N340 a Tarragona també en ambdós sentits. Poc abans, de 8:45 del matí, els docents han aixecat el tall de la Ronda Litoral, on encara s'acumulen llargues cues. D'altra banda, la justícia investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV. A principis de juny ho farà un jutjat de Barcelona que ha acceptat la querella del col·lectiu d'advocats Acció Cassandra, que considera que el que va passar és un presumpte delicte de detenció il·legal comès per funcionaris públics i de prevaricació administrativa. També contra els drets fonamentals i d'odi o discriminació ideològica i nacional. I la Torre Eiffel ha estat tancada al públic tot aquest dilluns per una protesta dels treballadors del monument parisenc, després que aquest cap de setmana, durant la visita d'un grup hindú, es decidís excloure el personal femení que hi treballa. Arran de la polèmica han denunciat les directrius professionals que van portar a marginar, substituir i invisibilitzar les treballadores a causa del seu gènere. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. La prèvia d'aquest partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis. I a segona divisió, el Sabadell és tercer després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
1: Ounat, alimentació de veritat per gossos i gats, patrocina el temps.
3: Anem al temps.
4: Fa xafogó.
3: Aquesta calor, aquesta xafogor, Paula, que no ens traiem del damunt.
2: Sí, avui encara seguirem parlant de calor, però amb els ulls posats en demà, quan ja baixaran les temperatures. Aquest matí tindrem un ambient molt assolellat, amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral, i de cara a la tarda ja començarem a tenir algunes nuvolades que seran el preludi d'aquest canvi de temps. Podríem arribar a tenir alguns ruixats i tempestes de base alta a punts del Pirineu i el Prepirineu, i en aquestes zones hi ha un avís per intensitat de pluja de cara al final del dia.
3: Molt bé, temperatures ara mateix 9 i 2.
2: Tenim 20 graus a Lladurs, 22 a Granollers, 22 també al Garraf i 23 a Cambrils.
3: Perfecte, fins ara.
2: Fins ara.
5: Ounat, peixos i cans ben seleccionats per les receptes sabroses i completes.
6: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
7: El matí i la mare que el va parir.

0: és Dua Lipa amb aquesta cançó fantàstica. Que sembla que no passin els anys per aquesta cançó fresca com el primer dia. Don't Start Now serveix per iniciar aquesta nova hora des del matí. I la mare que el va parir de Flashback. Són les 9 i 5 minuts. Bon dia a tothom.
1: Si el cafè no et fa efecte, prova-ho amb nosaltres. I si no aconseguim despertar-te, almenys som gratis. El matí i la mare que el va parir. A Flashback.
0: Avui en nova manifestació dels i les docents, Marc, primer dia de curs, primera manifestació.
2: Sí, no s'acaben aquestes queixes dels docents. El govern diu que han fet ja molts gestos, que sí que ja han posat tot el que podien posar-hi, però encara són molts els sindicats majoritaris que defensen que no, que s'han de fer més coses. I les principals demandes són arribar a invertir el 6% del PIB en educació per poder reduir les ràtios, fer possible l'escola inclusiva, la climatització dels centres i una millora salarial per no perdre poder adquisitiu any rere any.
0: Molt bé, doncs connectem amb aquesta manifestació ara mateix, al matí, la mare que el va parir. Amb nosaltres tenim el delegat sindical Ricard Tostec.
3: Sí, Ricard Tostec, delegat sindical intersemblari.
0: No se l'entén, senyor Tostec.
3: Ai, perdona, no, és que estava, tenia el passamuntanyes posat.
2: Hòstia, carai.
3: No, és que venia d'una assemblea amb un company mestre que li semblava exagerat fer tantes vagues.
2: Ah, val.
3: Bueno, doncs el quart dit trencat i ha canviat d'opinió. Soc Ricard Tostec, dins del sindicat, soc el líder del que en diem Educació Transversal Amistosa.
2: Vale.
3: No sé de què rius.
0: No, de les sigles.
3: Educació Transversal Amistosa, ETA.
0: ETA. Sí, és ETA.
3: Ha coincidit. Sí. Però anem forts, eh?
0: No, ja ho sé, ja.
3: Hem decidit passar a l'acció. Ja mira, escolta'ls. Ara! No! Talla-li el dit petit, de moment.
2: No, home, no.
3: Sí, no, el meñique, no, el Manuel. En català, per l'amor de Déu.
0: Sí, però no pot ser tan agressiu, senyor Tostec.
3: No, mira, com et deia, passem a l'acció. Sí. Hem tallat la Ronda Litoral.
0: Vale.
3: Hem tallat la B20.
0: Vale.
3: Hem tallat la C31.
0: Bravo.
3: I volíem tallar més carreteres.
0: Bravo.
3: Però no hi hem pogut arribar perquè està tot tallat per nosaltres mateixos. Però no ens quedarem aquí.
0: Vale. No, clar que sí.
3: No. Ara, tampoc ens volem passar perquè som gent raonable i segurament també dic una cosa que t'agradarà. Al final farem colònies.
2: Sí. Ah, molt bé.
3: Sí. Oh, a veure, de fet, farem les colònies més llargues de la història.
2: Sí.
3: Duraran des del dimecres fins a final de curs.
0: Bravo.
3: Els pares estaran contents. En concret, farem totes les escoles de Catalunya, una casa de colònies innovadora que es diu Nus de la Trinitat. Allà hi posarem 1,1 milió de nens, que són tots els escolaritzats de Catalunya, fent una barrera humana al Nus de la Trinitat, asseguts al terra.
0: Clar que sí, home.
3: Colònies divertidíssimes.
0: Ben fet, senyor Tostec.
3: Home, ja està.
0: Clar que sí.
3: I no volem arribar, mira, no volem arribar, però al final arribarem a la setmana que ve hackejar els cartells lluminosos de les rondes i de les autopistes i que la xifra de la velocitat, en comptes de posar directament 80-100, s'hagi de calcular amb Innovamat.
2: No!
3: No volem arribar a aquest punt, eh?
2: No.
3: Bueno, doncs esteu avisats.
0: Veig que vostè està una mica boig, però ja m'agrada, ja, han d'anar a sac, sí senyor.
3: Home, a sac, ara vaig a cremar uns containers, que per cert, quan estàs cremant containers, fa una calor insuportable i és una vergonya que no ens posin aires condicionats per poder cremar containers amb unes condicions mínimes de confort.
2: No.
3: Home, jo estic cremant en containers perquè sóc un professional i no,
0: sí,
3: i no pot ser que estigui a 35 graus cremant.
0: Té tota la raó. Senyor Ricard Tostec, del delegat sindical, una abraçada.
3: Sí. Teniu tenalles per tallar dits de nens.
0: Gràcies, un aplaudiment per ell. Fins aquí la connexió.
3: Per tallar branques.
1: Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Andorra.
4: 96.0.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
6: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com. Flashback. This is my station.

0: Neu Roser, la cantant de Blackpink, al costat de Bruno Mars, amb aquesta cançó que coneixeu de sobres i que es diu APT i que sona al matí, la mare que el va parir un quart de 10, eh? Fins les 11 encara despertant el país en aquest primer dia de curs escolar. I ara el que fem és començar la secció, ara que els nens ja no ens escolten, tot i que alguns nens ens escolten perquè estan a casa, perquè fan vaga a les seves escoles o centres educatius. Bé, en qualsevol cas, deixeu-me dir que entre tothom que participi ara mateix, tothom que enviï whatsapps, us regalarem 4 packs de 6 brics cadascun de llet de la cooperativa lletera Campllong. I a més podeu triar sencera, semi, desnatada o sense lactosa. Les podeu combinar com vosaltres vulgueu, d'acord? Les cooperatives lleteres de Campllong estaran nosaltres aquí, al matí la mare que el va parir. Cada dimarts i cada divendres us regalarem aquests brics, aquests packs, perquè les pugueu tastar, que són delicioses, no cal dir-ho. I avui us fem una pregunta relacionada amb la cosa estètica, d'acord? Fins i tot amb la cirurgia estètica. Perquè hi ha hagut han robat una foto del Lucas, d'Andy Lucas, amb nas nou. Recordeu que Lucas es va operar el nas, li van fer un autèntic nyap.
1: Bueno, no tenia nas.
0: No tenia nas, va quedar com sense nas.
1: Li van treure.
0: I ara es veu que se n'ha anat, crec que, a Romania...
2: A Turquia,
0: a posar-se un nas nou. El volia presentar en societat, que passa que han sortit algunes fotos publicades, robades, on es veia un nas nou del Lucas.
3: Ja té nas. Ja
0: té nas.
3: Sí, ja té nas.
2: Passes desapercebut?
3: Sí.
2: Tu el veus pel carrer i no te'l pares de mirar. No.
1: Bueno, és que estic veient la imatge i ha fet un miracle.
3: Sí.
1: A no ser que aquest nas estigui ara molt inflat i quan se li desinfli torni a no tenir nas.
3: Es veu que al pobre li va passar això, que la primera operació que li van fer al nas no va fer bona cicatriu i va haver-se d'esperar gairebé un any sencer per tornar-lo a operar.
0: Ah,
3: i per això anava amb aquell nas xafadet, pobre. Que no,
1: ell anava actuant, anava als escenaris.
0: Bueno, sí, pobre, com podia.
3: Fent no podia parar,
0: podia,
3: sí,
0: com podia. Però tu et veus el d'això i el mirall i dius, fa patir. Us preguntem avui si us heu fet mai alguna operació d'aquestes estètica. No cal tampoc que sigui operació, és a dir, hi ha vegades que tu vas a centres d'estètica i et poses, bueno, tu pericles, ho saps?
4: Hombre, claro.
0: Et poses una mica de coseta, una xeringueta, una botox, cosa, botox o hialurònic.
4: Te repasas un poco las patas de gallo.
0: Exactament.
4: Que a ti te queda muy bien, pero no todo el mundo le queda bien. Hay gente que se pone un poco de pelo, yo me he puesto un poco de culo.

0: Us heu fet algun retoc estètic? O el voleu fer? I si l'heu fet, quin resultat? N'esteu contents? Sí, no? Tornaríeu enrere? O sigui, faríeu control Z de tot això?
1: De dir, no val la pena.
0: Exacte.
2: O gente que quiera hacerlo.
0: O gent que vulgui fer-ho.
2: Jo li puc aconsejar.
0: WhatsApp 628-414-029. A veure què està dient la gent. Vinga.
3: Bon dia, Flashback.
1: Hola.
3: Jo no m'he fet cap operació d'estètica. La veritat és que no. Em dic Anna i de moment no... Vaja, que jo ja m'accepto tal com sóc. Val? Voldria participar a lo de la llet.
0: Clar, tu vas per aquí pel premi, Anna. Tu vas pel premi per dir-nos que no t'has fet res ni ganes.
2: Que se acepta, que se acepta, però que té la nevera vacía. Muy bien, gracias.
0: Totalment. Bueno, aneu enviant missatges, què us heu fet? Què us voleu fer? Quin resultat n'heu obtingut? Esteu contents? Si no, 628-414-029. Vinga.

0: Nice, gran cançó, Cris de Sarandí. Al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback, a la secció Ara que els nens ja no ens escolten, avui parlant d'operacions estètiques. Us heu fet algun retoc? 628-414-029, què diu la gent?
1: Bon dia, majaqueros. Doncs jo estic participant per la llet, perquè és la meva preferida. La tia estava al costat de casa. L'operació que em vaig fer va ser fa 15 anys. Vaig ser quasi un conejito d'Índies amb el tema del làsic de la vista per la miopia a la clínica Tecnon. I va ser la millor inversió que vaig fer en la meva vida.
0: Clar, el que passa que, vull dir, està superbé i tal, però no és estètica. Aquesta operació no és una operació estètica.
2: No, clar.
3: Home, per tema de les ulleres, sí. El treus les
0: ulleres, sí.
3: Hi ha gent que les ulleres estètica, sí. Li ratllen, que clar. No li sí. Queden bé sí, sí, i tal. Sí, sí.
4: Bueno, és que còmodes tampoc són.
3: No.
4: Portar ulleres. Tia, no, costumes, però...
3: No. Però jo sé de molta gent que s'ha operat els ulls i al cap d'uns anys s'ha tornat a posar ulleres.
0: Ah.
3: Que això li hauríem de preguntar a aquest oient, que ha estat 15 anys, si encara en porta o no.
0: Ah, podria ser, podria ser.
3: Si aquest és l'objectiu.
0: Sí, sí.
1: Molt bones.
0: Què tal?
1: Mira, jo... L'operació estètica que em vaig fer va ser la fimosi i estic molt content de que m'ho he operat, la veritat. Això és un no parar.
4: És un no parar. Què vol dir?
0: Perfecte, és el gag del dia. Seguim amb més missatges.
5: Hola, Flash.

0: un dia, doncs mira, jo m'he fet alguna coseta, els pòmuls, una mica d'inductors de col·làgen. I mira, si tinc la veritat, no m'he fet més perquè no tinc diners.
1: Ah.
0: Si tingués diners, seria com la Lindsay Lohan, vamos, ja t'ho dic. Tinc 40 anys i estoy enganxadíssima a tot lo que és la medicina estètica. M'agrada moltíssim. Crec que qualsevol persona, si li agrada, té tot el dret. I estic molt a favor.
2: Atenció, que estem parlant d'addicció ja a fer-se operacions.
3: No, no, no.
4: No pot parar.
3: Com els tatuatges, eh? Quan comences ja no pares.
2: Déu-n'hi-do, sí.
1: No, canviar los pómulos simplemente para que tú me veas como siempre. Es decir, cambiar para que me veas como siempre.
2: Ya, perquè no passi el temps, no? Perquè quedis congelat.
1: No para cambiar mi cara, sinó perquè sempre sea igual de guapo.
2: Ja. A veure què més diu la gent.
4: Mira, hi ha un oient que diu, per privacitat no faig àudio, però treballo en un hospital i un dia va venir una noia que amb una amiga havia vist un TikTok on deien que si t'injectaves oli d'oliva als llavis era com posar-se àcid hialurònic. I ho van fer. No us imagineu la desgràcia que portava la cara, la pobra que ho havia provat. Jo estic super en contra de les operacions estètiques i encara més de les operacions estètiques casolanes.
2: Però qui se li passa pel cap?
4: Que no és ni casolà, és de TikTok.
2: Una cosa vista en TikTok, per favor.
5: Però imagina't el mal que ha de fer això, amb lo sensible que són els llavis. Tu imagina't anar insuflant oli.
2: Oh, calla.
5: Ho has de passar molt malament.
2: Fatal. Quina és l'operació estètica que us heu fet? N'esteu orgullosos? Sí, no, n'esteu enganxats. 628-414-029, vinga.
6: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa com el Barça al Rooney, sóc un bon...

0: em llevo més guapo i més eixerit.
1: Apaga la llum.
2: Som Flashy Ice Cream i cada dia ens llevem amb el matí la mare que el va parir.
3: Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. El matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Andorra.
4: 96.0.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
8: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
7: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
9: Number one in the news. Flashback.

0: primer dia del curs escolar ha començat amb diversos talls de trànsit als accessos de Barcelona, capitals de comarca i altres carreteres. Ara mateix hi ha afectacions a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat en els dos sentits, a l'N340 a Tarragona també en tots dos sentits i a la C32 a Argentona en direcció Girona. A més, una vintena de manifestants han tallat durant mitja hora les vies de l'AVE a l'estació de Lleida, abans que els Mossos d'Esquadra els hagin desallotjat. Els Mossos han tret els manifestants de les andanes, però els docents s'han quedat al vestíbul de l'estació. D'altra banda, el Consell de Ministres aprova avui la desclassificació dels informes que té el govern espanyol sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. Així ho va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats la setmana passada. Sánchez també va insistir que no hi ha proves que l'entrada massiva fos dissenyada o executada per les autoritats marroquines. I el canceller alemany Friedrich Merz ha avisat aquest dilluns que Alemanya té totes les eines necessàries per defensar la Constitució davant d'un govern regional d'extrema dreta. Merz ha assegurat que està en xoc després de l'aclaparadora victòria del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya i ha assegurat que aquests resultats tindran conseqüències també a escala internacional. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit del Real Madrid i l'Inter a les 9 del vespre. La prèvia del partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge al camp del Betis i a segona divisió el Sabadell és tercer després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
1: Gràcies.
2: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
1: Perfecte, aquí el tens.
2: Ja?
1: Ja.
2: Sí?
1: És així.
2: De debò?
1: I tant, de debò.
3: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: El matí i la mare que el va parir. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez.

0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, hola, com estàs?
1: Aquí. Jo bé.
0: Bé, em riu el Pep, eh? Mira com riu. Bueno, Pep, escolta, felicitats, eh?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: De part de la Concept, que et felicita, que en fa 56, diu que fa gairebé 40 anys que esteu junts, que cada dia li demostres com l'estimes, sempre al teu costat en els bons moments i en els pitjors. Diu que heu format una família preciosa i que no s'imagina la vida sense tu, que t'estima i et desitja un dia molt feliç. Vale, Pep?
1: Moltes gràcies, Carles.
0: Que tinguis un gran dia, Trujillo.
1: Sí, vinga, merci.
0: Adéu, gràcies. Adéu, gràcies. Pep Trujillo, quin crac, eh?
2: No sé si estava emocionat o hiperventilava.
0: Bueno, una mica les dues coses. Alhora. Avui us estem preguntant a la secció Ara que els nens ja no ens escolten sobre operacions estètiques. Us heu retocat alguna part del cos per estètica?
3: No passa nada, eh?
0: No, clar que no. Bueno, hi ha moltíssima gent. El Germán, per exemple, està retocat.
3: I està guapo.
0: Sí.
3: Té un cuerpo increíble.
0: Està perfecte, el Germán. Està en el millor moment. Està en el seu prime, imagina't.
3: Se cuida.
0: Imagina't. Anem amb missatges de la gent, a veure què diu la gent.
4: Hola, Flashback. Pues mira, jo vaig decidir que tenia la rugueta de la mala llet així, allò que va entre les celles, saps? Que s'emmarcava molt.
2: Ah, sí?
4: I dic, no, jo no puc tenir aquesta rugueta de mala llet, i em vaig posar, res, dos puntetes de Botox. I estic molt contenta, perquè ara, bueno, mala llet la tinc igual, que no se'm nota.
2: Està molt bé.
3: Que maravilla.
0: Que bo, molt bé.
3: I això és un minuto, eh?
5: Que quan et punxes, les expressions ja desapareixen una mica.
2: Mm.
5: No se't mou res de la cara quan rius, quan estàs trista.
2: T'has cultivat tot el rato,
5: sí.
2: No?
3: Claro, pero cuando la expresión es de bruja, mejor que se vaya.
2: Sí. Ja. Això segur.
0: Corres el risc de transformar-te en Maria Patiño. És a dir,
2: sí.
0: Aneu al tanto.
3: Bueno, és
2: allò
3: verdad.
2: És molt, eh?
0: Aneu al tanto, sí.
3: Claro,
0: al tanto.
3: No hay que pasarse.
0: Què més?
6: Bon dia. Doncs jo em vaig fer una vasectomia i estic molt content. Sé ben bé que no és estètica, però si no me l'hagués fet, tindre encara més nanos, potser sí que em vés canviar la cara, eh?
2: Segur.
0: Sí, és estètica indirecta, diguéssim.
2: Sí, exacte. Sí, sí, sí. Tallen la canonada, no?
0: Sí. Exacte.
5: Ja està.
2: No hi ha aigua a l'aixeta.
0: No hi ha aigua a l'aixeta.
5: Rec tancat.
2: Una brida?
0: Sí. Ah, deu ser així. Deu ser així. Ho desconec, però deu ser
7: bon
0: així.
7: Bon dia, Radio Flashback. L'operació estètica que m'he fet jo és la d'anar al psicòleg. Que el preu que està, pues, gairebé val tant com una operació estètica. I quan vas al psicòleg, t'aprens a estimar com ets tu mateix, o tu mateixa en este cas, i ja està, perquè si no, no acabaríem mai. Si no mos agrada res de nosaltres mateixos, no acabaríem mai d'arreglar les coses. I quan t'aprens a estimar com ets i acceptes com ets, pues, tot comença a anar millor. Gràcies, bon dia.
2: I amb aquests diners el psicòleg s'ha ficat cabells.
5: Segurament sí.
8: Hola, bon dia. Jo ben bé no era una operació estètica. Em vaig posar el baló gàstric fa 3 anys. Em vaig aprimar uns 25 quilos, però ara ja gairebé bé els he tornat a recuperar.
0: Ah.
8: O sigui, vaig llançar els diners.
0: Clar, clar, és que ets la cosa,
2: ràbia,
0: eh? Sí, sí, fa ràbia.
2: El baló segueix allà.
0: No,
5: no sé si es treu.
0: Suposo.
5: Sí.
0: No, jo crec que segueix allà, no?
2: Si tu has recuperat el pes, tens el mateix pes i ara un baló.
5: No, sí, crec que sí.
2: Sortit perdent,
0: tens,
2: no?
0: Tens més pes pel pes del baló.
2: Bueno, tens la panxa més inflada, sí, clar, i tens un baló.
0: Com va, no?
2: Sí, no sé com va, no sé com va, perdoneu.
0: Què més?
9: Bon dia, Flashback, em dic Adriana. Jo l'operació que em vaig fer, que no considero que sigui d'estètica, com ha dit un noi, fa 16 anys em vaig operar de la vista per treure'm les ulleres. Però, bueno, amb la mala sort que fa 13 anys vaig tindre la meva filla, la meva primera filla, i vaig tindre que tornar a portar ulleres. O sigui que diners gastats per res. Adéu.
2: Sí que passa, crec, que les abraçades, crec que...
0: Bueno, ignorància total.
2: Ho dic de memòria,
0: Què té a veure una cosa amb l'altra?
2: Crec que hi ha una afectació de...
0: Hosti, que fort.
2: De petar. Ho
5: estem fent molt bé avui, eh?
0: Bueno, això ho estàs dient en conya o en
2: sèrio? Que no,
0: que
2: no.
0: Ah, és que ara dic, vaig tenir la meva filla i em vaig tornar a posar ulleres...
2: No era per veure com de maca era la nena, sinó que...
0: Però desconec aquesta relació. Clar. Fins ara la desconeixia.
2: Que parir genera diotries. No, ho feu dir així, però que aquí hi havia alguna relació.
0: Una afirmació molt agosarada.
2: Bueno, i tu, el baló gàstric o tu? Bueno, però no, també tens raó.
10: Hola, bon dia.
0: Més missatges, sí.
10: El meu nom és Susana Martín. Us parlo de la Sénia, Tarragona. I jo,
0: vale,
10: la
0: Susana,
10: veritat, no m'he fet mai res d'estètica. Però conec a una dona que se posava Botox.
5: Conec.
10: Lo comprava per internet.
2: Mira.
10: I se lo feia a casa.
2: Molt bé.
10: I la veritat sea dita, pareixia... un ratolí menjant en ous.
0: Era per veure-la, eh? Era per veure-la.
2: Aquelles galtones, eh?
0: Sí, sí, sí.
11: Sí. O sigui que es pot comprar. Sí, estic ara a Google i...
2: Compra, compra, d'abans en posem, va.
11: Té un 10% de descompte.
2: Fem-ho demà. Fem-ho demà.
11: Sí, això es pot comprar, tu.
0: Ah, i operacions estètiques. Us aneu fet? Sí, no? N'esteu contents? 628-414-029.

0: El matí i la mare que el va parir. El despertador premium de Catalunya. Andorra.
1: 96.0.
2: Torna al Fes Xic, el festival familiar d'Andorra.
3: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
2: No et perdis 15 són 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
3: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació, andorralavella.ad.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Pal Arinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Pal Arinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: aquí teniu la veu de la llegendària Ultra Naté. Tots recordem aquella cançó que es diu Free, per exemple, que la va fer mundialment famosa. Doncs segueix a dins de la indústria, en aquest cas de les mans del productor francès Agel, amb aquest Moving to the Sun al matí, la mare que el va parir. Avui a la secció Ara que els nens ja no ens escolten, us estem preguntant sobre l'estètica. Us heu fet mai una operació estètica? Què tal va anar? 628-414-029, què diu la gent?
1: Bon dia, Flashback, em dic l'Anna i fa moltíssims anys em vaig operar els pits perquè no en tenia. Per una enfermedad vaig perdre molt de pes i llavors gairebé no em quedava. I el meu ex me deia que no era femenina. I llavors... vaig agafar i vaig operar de seguida, aquella mateixa setmana. No. Així ràpid, sense pensar-ho. I ara que tinc gairebé 40 anys, doncs m'arrepenteixo moltíssim. Jo penso que qualsevol noia i dona és guapa tal com és i no cal operar-se ni cal fer coses perquè si a algú no li agrada. O sigui, no ho feu mai. Vull participar en tots els concursos que tingueu.
2: En tots.
1: I res, sempre escolto Flashback. M'encanta. Us estimo molt. Adéu.
3: Tiene toda la razón.
2: No, nosaltres també t'estimem.
3: Operarse los pechos es maravilloso, pero hazlo porque tú quieres. Exacte. No sé que te lo digan absolutamente nadie.
2: Aquest ex, miserable.
3: Eso es totalmente miserable.
0: Ex, I tant, i tant.
4: Per algo és ex.
2: Sí, sí, sí.
3: Pero yo un día lo voy a hacer, ya te digo.
0: ¿El qué?
3: Operarme los pechos.
0: Ah, sí? Jo també. Jo m'agradaria treure-me'n.
3: Ah, pues mira, me los
0: tengo tetilla.
3: Podemos intercambiar.
4: Igual es fan preu.
0: ¿Tú quieres pechos?
3: Claro.
0: A mí me gustas así tal como eres, ¿eh?
3: No te gusta.
4: Pero pecho o pectoral.
3: Pecho.
4: Pecho, ¿eh?
3: Pecho, a lo mejor no me sirve lo del Carlos.
4: Vale.
3: Porque a lo mejor me ahorro algo, digo, ya llevo el material de un amigo.
4: Quina cosa.
0: Això és molt ruïn, és com portar, anar a un bar i portar-te l'entrepà.
4: M'ho pots escalfar.
3: Exacte. Los ingredientes, veo con un tupper y digo, mira, pues la materia la prima la tengo ya.
0: Anem amb més missatges, vinga.
5: Bon dia, nois.
0: Hola. Què tal?
5: Jo em vaig posar àcid hialurònic als llavis. I realment als llavis no me'n tornaria a posar. Fa molt de mal.
4: Ai.
5: Sí que me'n posaria allà al contorn per aixecar el somriure. Però és l'únic que em faria. La veritat és que penso que hi ha que acceptar-se tal com som, perquè després a vegades veus cada desastre de cirurgia estètica que és massa. En fi, doncs sí, me'n tornaria a posar, no els llavis, però sí que per treure alguna rugueta, doncs...
4: Aixecar el somriure, que maco.
0: Sí, allò, el detall, faria el detallet.
4: Són coses que tots nosaltres ens veiem molt, quan més a mirar i dius, hòstia, això...
0: La gent no t'ho veu.
2: Ningú veu res.
4: Ningú veu res.
0: Ens mirem massa.
6: I amb els llavis hi ha molta tendència a passar-se.
4: Sí.
6: Ara estic veient fotos d'Anna Torroja, d'Antony
0: i Fres. Sí. Estic d'acord.
6: Te'n deixes cap al Frankfurt ràpidament, eh?
0: Totalment. Totalment. 9:51 minuts. Arriba Rihanna. We found love amb un Remember del 2011. Bon dia.

0: El matí i la mare que el va parir. El despertador premium de Catalunya. Andorra.
1: 96.0. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Bar Ramars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Bar Ramars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Bar Ramars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
5: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
7: Segur, sempre al teu costat.
0: Radio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0. Els èxits primer a

0: Flashback. Flashback.
1: Bon dia, són les 10, matí de caos a les carreteres catalanes per les manifestacions dels mestres. A Barcelona han tallat alguns dels principals accessos a la ciutat a primera hora del matí. Segons informa Trànsit, hi ha un tall actiu a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat i a l'AP7 a Granollers i la Roca del Vallès en sentit Tarragona. Aquest matí hi ha una desena de protestes programades arreu de Catalunya a les principals capitals i ciutats. També en l'àmbit educatiu s'acaba de publicar l'últim informe PISA, que ha registrat les pitjors dades de la història per a Espanya des que es va començar a fer aquest estudi. El retrocés és generalitzat a tot el món i per primer any Catalunya no té dades comparables perquè la mostra ha estat invalidada. Aquesta edició ha posat el focus en la comprensió científica, en què Espanya perd 8 punts. El descens encara és més pronunciat en matemàtiques, però la patacada més preocupant és en comprensió lectora. Aquí a Espanya perd 23 punts i es distancia de la mitjana dels països. I la justícia investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV a principis de juny. Ho farà un jutjat de Barcelona que ha acceptat la querella del col·lectiu d'advocats Acció Cassandra, que considera que el que va passar és un presumpte delicte de detenció il·legal comès per funcionaris públics i de prevaricació administrativa. Els esports. Avui comença la Champions i ho fa, entre d'altres, amb el partit Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. A la prèvia del partit, Mourinho ja ha carregat contra l'arbitratge del camp del Betis, i a segona divisió, el Sabadell és tercer després de la seva victòria contra el Córdoba per 3-2.
2: Perfecte, doncs anem al temps. Com sempre, amb Ibudol de Kern Pharma, ara en capsules toves amb Ibuprofè. Doncs no ens traiem l'aixafogó del damunt, Paula.
1: Exacte, avui encara seguirem parlant de calor, però amb els ulls posats en demà, quan ja baixaran les temperatures. Aquest matí tindrem un ambient molt assolellat, amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. De cara a la tarda, ja començarem a tenir algunes nuvolades que seran el preludi d'aquest canvi de temps. Podríem arribar a tenir alguns ruixats i tempestes de base alta a punts del Pirineu i al Prepirineu, i en aquestes zones hi ha un avís per intensitat de pluja de cara al final del dia.
2: Molt bé, anem a fer una volta per Catalunya, a veure.
1: Tenim 21 graus al Carràs, 26 a Badalona, 26 també a Cunit i 24 a Caldes de Montbui.
2: Perfecte, escoltem l'informatiu de les dues. Fins aleshores, Paula.
1: Fins, adeu.
3: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
4: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
3: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
4: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.

0: prometo que la producció d'aquesta cançó recorda de funk. Per mi té un algo que... té un algo que se li assimila. Sí, és Another i 54 Ultra. Talk to You, èxit de la setmana. Sona al matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia, Sergi.
1: Bon dia.
0: Hola, hola, felicitats, de part de la Lucía.
1: Moltes gràcies.
0: Vale. Escolta'm una cosa, com estàs, Sergi?
1: Bé, treballant una miqueta.
0: Vale, de què treballes? A què et dediques, tu?
1: Soc gruista.
0: Gruista, però la grua que portes és de moltes tonelades o no?
1: Bueno, porto una 3.500, però ara d'aquí poc ja faré una 12 tones.
0: Vale, i això vol dir que aquestes mega grues de color groc, moltes d'elles, amb aquest braç telescòpic, que tenen 80.000 milions de pneumàtics, o són aquestes grues o què?
1: No, no, jo em dedico a portar cotxes. Abans
0: vale.
1: Carretera,
0: vale.
1: La gent que faci temps en carretera té molt de cap.
0: Vale.
2: Clar, clar, si ell agafa el cotxe i el carrega a sobre la grua, que clar, això és un art, si ho veus fer.
3: Hòstia, em fa molta ràbia quan t'ho fan amb el teu.
0: Sí.
2: Però clar, això té la seva amiga.
0: A determinats llocs...
2: Amb el cabestrant aquell, que en català no sé com es diu.
0: Sí,
2: cabestrant.
0: Cabestrant, sí.
2: Bueno, no sé com es dirà.
0: Diria que sí. Vull dir que, escolta, molt bé. Sergi, una abraçada molt forta de part de la Lucía, que desitja que tinguis un molt bon dia, molta sort, i diu que t'estima molt, vale?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé el dia, nen.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu, Sergi.
2: Agafa Tesles.
0: Tesles? Et fan ràbia els Tesles, o què?
2: Aquesta gent t'ho trobat molt, que quan agafen un cotxe, ja pagàs que et ve la gent. No, per favor.
0: Sí. Ja. I què has de fer?
2: Si és bona persona, diu, bueno, va.
4: L'has de deixar. Vas de tant per cotxe, eh?
2: Sí, a mi... Yeah.
4: No sé, ho estic inventant, eh?
2: Jo he detectat que quan ho fas amb la meva filla,
4: sí,
2: aleshores sí que et torna el cotxe.
0: Sí, fa servir la nena.
4: Un dia és la Martina.
2: Sí.
4: Por favor, senyor.
2: Sí, tal qual.
0: Martina, plora, sí, Martina.
2: Plorar i aleshores no poden.
4: Padre, està enfermo.
2: Si vaig jo, se l'emporten segur.
0: Anem a regalar la tassa del matí, la mare que el va parir, com sempre amb una història que té el Marc. A veure, escolteu-la atentament, està plena de pistes. Heu d'encertar de qui parla el Marc, o de què parla el Marc, a través de WhatsApp. 628-414-029. La primera persona que ho digui s'emporta la tassa del nostre programa. La història d'avui és aquesta.
5: Havia nascut per ser vista com una bandera improvisada i així es passejava ella, altiva i mirant a tothom per sobre l'espatlla. I encara que no parlava, tenia moltes coses a dir. I curiosament, després de ser celebrada per milers de persones, podia acabar pel terra, oblidada en qualsevol racó o fent d'escut contra la policia. Què busquem avui? Neix per ser vista, una bandera improvisada, es passeja altiva, mira tothom per sobre l'espatlla, no parla, però té moltes coses a dir.
0: Jo tinc una lleugera idea del que podria ser, no ho sé.
5: I pot acabar pel terra.
0: Què diu la gent?
6: Mira, hi ha oients que diuen a veure si són uns contenidors,
2: no.
6: Si és la senyera,
2: no.
6: Si és una bandera,
2: no,
6: si és una pancarta, la independència...
2: Ho has dit? Que no us ho heu comunicat.
4: No s'ha comunicat.
0: Ah, jo pensava que era una senyal de trans.
2: No.
0: Val.
2: És
0: una pancarta.
2: Una pancarta.
0: Molt bé, una pancarta.
6: Vas, m'hi llegis una altra cosa, no?
2: No.
0: Per tant, avui buscàvem una pancarta.
5: Exacte, perquè ja sabeu que torna a haver-hi mobilització dels docents, torna a haver-hi manifestacions,
0: tant.
5: Per tant, hi haurà moltes pancartes que es llueixen a dalt de tot per ser vistes.
0: I tant.
5: Arreu.
0: I tant.
2: Doncs que sapigueu que va haver-hi una època, uns anys, que Catalunya tenia el rècord Guinness de la pancarta més gran de la història.
5: Què em dius ara?
2: Sí, va ser el 2004 al Camp Nou. Es va desplegar, podríem considerar una pancarta.
0: Sí, clar.
2: Era una senyera d'atenció 13.000 metres quadrats. Feia 113 per 116 metres.
0: Uala.
2: Això va ser un Barça-Madrid. Pesava 1.500 quilos, només, la senyera aquesta. I, bueno, clar, jo podré imaginar el camp com un ou, 98.000 espectadors i una senyera gegant.
0: Però és que ja ho recordo, jo, això.
2: 20 de novembre del 2004.
0: Però va ser un partit del Barça o de Catalunya?
2: No, Futbol Club Barcelona contra Real Madrid, partit de Lliga, correspon a la temporada 2004-2005, i el Barça va guanyar 3-0, gràcies a la senyera.
0: La mega senyera.
5: Però passa una cosa molt, molt curiosa, quan tu formes part d'això, que tu estàs a sota... No veus,
0: no la veus, no la veus, no la veus.
5: Saps que està quedant molt bonic, però no tens ni idea com és el mosaic o la...
2: Potser la confons amb una altra, també del 2004, que va ser amb el Gamper.
0: Potser sí,
2: amb el Milan.
0: Sí.
2: Veig que va ser un any que ja tenia la senyera feta. I
0: ja, bueno, la veien aprofitar, no?
5: Anava barat a la tela i vinga.
0: Molt bé, qui s'endú la tassa del matí, la mare que el va parir?
6: L'Antònia.
0: Molt bé, Antònia, que ha encertat que busquem avui una pancarta perquè avui hi ha Mani dels Profes. Ole.

0: Si el cafè no et fa efecte, prova-ho amb nosaltres. I si no aconseguim despertar-te, almenys som gratis. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
1: És una os.

0: matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. Andorra.
1: 96.0. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

0: Toa, número 1 de la setmana, per segona setmana consecutiva de la llista més important de Catalunya, la de Flashback, evidentíssimament. Bon dia, Inara.
1: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Truco en directe de part del teu pare, que et desitja molta sort en aquesta nova etapa, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Que te'n vas a viure a Santiago de Compostela.
1: Sí.
0: Vale, però hi vas per quedar-t'hi o hi vas per tornar?
1: No se sap.
0: Ah, no se sap, vale, vale.
1: Vale.
0: I a veure què tal, molt bé. Doncs, escolta, que tinguis molta, molta sort en aquesta nova etapa. Te la desitgem tota des del matí, la mare que el va parir, d'acord, Inara?
1: Moltes gràcies.
0: A tu, adeu, reina. Adeu, Inara. Molta sort per Santiago. I ara, Damiano David, des d'Itàlia, bon dia.

0: Avui, sí, sí, avui, dia 8 de setembre, el gran Avicii hagués fet 37 anys. El nostre homenatge, aquí el teniu en forma de cançó. En tenia moltíssimes i totes boníssimes. Nosaltres, ara mateix al matí, la Mare que el va parir, hem triat aquesta del 2014. Un Remember, Hey Brother, el gran Avicii. Parlem de Telecom estrena nova campanya, un dels nostres, amb el Marc Caçador, format a la Masia i fidel a les seves arrels, representa una manera de créixer sense perdre el vincle amb la gent i el territori. Una filosofia molt de Parlem Telecom, proximitat i autenticitat. Descobreix un dels nostres, l'anunci a parlem.com. I ara mateix, si entreu a la web de Ràdio Flashback, www.flashback.cat, o a l'aplicació, ja trobareu penjats els millors moments del matí la mare que el va parir.
1: Avui, al matí la mare que el va parir.
0: Connectem amb aquesta manifestació ara mateix, delegat sindical Ricard Tostec.
2: El líder del que en diem Educació Transversal Amistosa.
3: Vale.
2: Que rius.
0: No, de les sigles.
2: Educació Transversal Amistosa. Sí,
0: ETA. Sí, és ETA.
2: Ah, coincidit. Hem tallat la Ronda Litoral.
0: Vale.
2: Hem tallat la B20.
0: Vale.
2: Hem tallat la C31.
0: Bravo.
2: I volíem tallar més carreteres.
0: Bravo.
2: Però no hi hem pogut arribar perquè està tot tallat. Per nosaltres mateixos.
1: Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. Al matí la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
0: I ara el més nou de Miley, Bass Persuades.
4: Let's go.

0: és Justin Bieber amb Nicki Minaj. Viurien amb Beat. És del matí, la Marc el va parir. Bon dia, Marc.
1: Hola, bon dia.
0: Felicitats, eh?
1: Ai, moltes gràcies.
0: Soc el Carles Pérez, t'estic trucant en directe des de Ràdio Flashback de part de l'Eulàlia. Què et sembla?
1: Oh, ostres, vaya regalàs.
0: Vaya regalàs. Escolta, i gratis, a més a més, que li ha sortit. Però és tot un detall, eh? Tot un detall, tu.
1: Tot un detall. Moltíssimes gràcies, eh?
0: 54 primaveres diuen que passin els anys que passin, sempre seràs el seu darling. Se sent molt orgullosa i feliç que formis part de la seva idea. Et dona les gràcies per ser aquest amic incondicional que sempre hi és, malgrat la distància. I al moment diu que ets com el seu germanet i que t'estima molt, vale?
1: Vale.
0: Escolta, moltíssimes... que tinguis un gran, gran dia, ok?
1: Ok, moltíssimes gràcies, macos.
0: Vinga, adéu, Marc.
1: Adéu.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: I ja comencen a sonar al matí la mare que el va parir els primers compassos country de la gran i la mítica Beyoncé, Texas Hold'em.

0: Aquí teniu Hangover amb Taio Cruz i Floraida, un Remember que ens serveix per posar gairebé el punt i final al Matí la mare que el va parir, perquè, com sempre, acabarem amb la imatge del dia que ha anat a buscar la Najet al carrer. Hola, Najet.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, amb qui estàs?
1: Per aquí baix. Estic amb l'Omar. Bon dia, Omar.
2: Hola, bon dia a tots i totes.
0: Hola, Omar.
3: Hola. Hola.
2: Bueno, aquí al descans, no?
1: El descans, que has fet una mica un pit i tot això, no?
2: Bueno, intento no fumar gaire, però sí.
1: No, t'he vist fent un pit.
2: Sí,
0: però sí,
2: he fet el pit.
1: Intento, però no. Què estàs, descans de la feina o de què?
2: Sí, descans de la feina. Descans de la feina.
1: Vale.
2: Que estic aquí treballant a Passeig de Gràcia, està molt bé. Avui fa una calor, bueno, suportable, no?
1: En feia més d'ahir.
2: En feia més d'ahir.
1: Exacte.
2: I bueno, el que fem aquí, doncs jo estic treballant amb Mundo Psicólogos, per ajudar a tots aquests psicòlegs i que necessiten una empenta, doncs ho fem nosaltres des d'aquí.
0: Vale,
1: fas públic dels psicòlegs,
2: No, semblant, sí. que investiguin.
1: Investiguin.
2: No vull fer públic, no vull fer públic.
1: Ja està feta, no pateixis. A veure, Omar, sí. Em deixes entrar al teu mòbil? A veure si l'última foto és visible o no, a veure.
2: A la galeria?
1: Sí.
2: Hosti, espera,
1: A veure.
2: Espera un moment, galeria.
1: Mira,
2: tinc a la meva germana,
1: Vale, amb un gos.
2: Amb un gosset que es diu Milo, la meva germana que té 12 anys.
0: Que bonic.
2: I és cantant, que per cert ha estat cantant a les festes de Viladecans, que l'ha liat molt grossa, no?, aquest cap de setmana, vosaltres.
0: Els de Flash FM.
1: Els de Flash FM, tant de Viladecans, han liat-la fortíssim. Sí,
2: I ella ha cantat també així. Allà es diu Martina Noguera Art.
0: Sí, ha fet dos falques en un minut, aquest tio,
1: La germana. No, sí, mente de tiburón,
0: Sí, sí.
2: L'heu de seguir, que canta molt bé,
0: Tres falques en un minut.
1: Tres falques, molt bé.
0: Perfecte.
4: De fitxada comercial, aquest home, no?
0: Sí.
1: El fitxarem.
0: Sí, perquè morro en té una mica.
4: Per això, vull
1: dir... Flashback, és que m'has trobat una gent, flashback. Gràcies, adéu, Omar.
0: Vinga, adéu, Omar, adéu, una gent.
1: Adéu, nois, vinga.
0: Adéu. Nosaltres toquem el dos amb una copeta de vermut. Izaguirre, entreu a bodegasizaguirre.com. Adéu, Oriol.
4: Adéu,
0: Marc.
4: Adéu.
0: Us ha barrat en Carles Pérez. Demà més a les 6. Recordeu que...
5: sou tots molt macos.
6: Amb Vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
7: Flashback. Són les 11.

Shakira una vegada més amb Burna Boy, que va ser l'encarregat d'acompanyar-la amb aquesta que es diu Dai Dai. A les 11:03, després del matí, la mare que va parir, que torna demà, com sempre, a partir de les 6, puntuals a la cita, aquí no fallem mai. I preparats per rebre, per exemple, Billie Eilish, això de Ugel, la seva nova cançó, és tot un èxit i és també una sensació.

0: Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Andorra. 96.0.

0: Luc Ray, aquesta que es diu La Morocha.
1: L-U-C-K.
0: L-U-C-K. I el Renzo, que també diu coses. La Morocha quedarà enrere. Atenció, un quart tocat de 12 del migdia. Arriba la millor gent del planeta, la Mamaduixa.

Ugeli Solto, Jamaican Bam Bam, de les que més ens demaneu el feedback cada tarda, ja ho sabeu, des de les 4 fins a les 8 del vespre, a l'antena de Flashback. De seguida, BTS han tornat amb Dynamite, o per exemple aquesta de Nil Moliner.

Sutherland, i aquesta que es diu Tututuru, que ha estat una cançó doncs, que ha inundat les xarxes a Catalunya al llarg d'aquest 2026. No és per menys, atenció, perquè de seguida hi posem a Florida 2012, Wizzle, abans Olivia Rodrigo, i això que es diu Drop Dead.

protagonitza la pujada més forta de la llista, en aquest cas 10 llocs amunt per situar-se a la casella número 22 per un Teddy Swims que presenta això que es diu Mr. Know It All. 3 quarts de 12 del migdia apareix per aquí Alex Warren, demana pas amb això que es diu Fever Dream.

0: La veu de Miles Smith i aquesta que es diu Stay If You Wanna Dance. Arribant a les 12 en punt del migdia amb Sabrina Carpenter i el so de Espresso. Però abans...
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: Atenció a aquesta versió de la cançó d'El Mar, la mítica, amb Alba Morena.

For Ultra, aquesta es diu Talk to You, l'hem convertit en l'èxit de la setmana i això vol dir que té aquest tracte de privilegi especial respecte a la resta de cançons de la nostra antena. Talk to You, encarregada d'obrir aquesta nova hora a les 12:04 d'aquest migdia, pràcticament ja de dimarts. Dimarts que sembla dimecres, per cert. Tenen en compte que divendres és festiu. De seguida, Rosalía, alça de Douchi, sopa de cabra o Doja Cat. Amb Say So, abans de tots ells, Max Navarro, un dels descobriments d'aquesta casa. Només èxits amb Jordi Blans. Que, per cert, també va formar part del line-up d'aquest cap de setmana al Festival Acústica. De fons, Bruno Mars, una més, en aquest cas, del seu nou treball d'estudi. L'alegria que correspon a un dia com avui. Això es diu I Just Mike, a Flashback.

0: musical de Catalunya.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà, però encara queda nit i no ho voldria malgastar. Ara per fi estem sols.

0: Ara per fi estem sols.
1: Andorra
2: 96.0.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
1: La veu d'una cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
7: Volarem sobre la por.
1: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
8: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
1: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Taylor Swift.

escala fins al top 10 de la llista. Momento de Sant, la cançó que ens ocupa aquesta hora del matí d'aquest dimarts. Atenció perquè és dimarts, però cap de setmana el tenim aquí al costat ja, eh? Dissabte de 7 a 9 es planteja, doncs, molt xulo, concretament perquè el Tardeo de Flashback se'n van al Natura Village Castell Montgrí, acompanyats de la model internacional Neus Bermejo i del cuiner i divulgador Arnau París. I diumenge, perquè hi haurà sessió doble, la Tardeo, diumenge, les Clarisses Hotel Boutique de Vic tindran la influencer gastronòmica Núria Domènech i el millor mestre xocolater del món, que és el Lluc Cruselles. I, com sempre, amb l'Andreu Joanola. Si vols anar a la festa, doncs envia el correu al Tardeo de Flashback, flashback.cat, així de simple. Amb la col·laboració de Martini, de Matlleu Origen, d'Ètnia i també de Casa Cendra, aquest cap de setmana, doble sessió de Tardeo de Flashback. Flashback. Hello, this is Kevin Parker from Taming.

0: so de Douchi, Anxiety. Pràcticament dos quarts d'una del migdia. Atenció perquè ja ha començat la Lliga des de fa uns quants dies, però atenció perquè arriba la competició de clubs més importants d'Europa. Sí, amics, torna la Champions a Flashback de la mà del Bada Barça. Demà dimecres, a 3:45 de la tarda, el Barça rep el Feyenoord en el primer gran partit europeu de la temporada i vosaltres el podreu seguir en directe a través del web i l'app de Flashback. No us perdeu l'emoció de la Champions amb nosaltres. Atenció, perquè un cop més la Champions es viu al Bada Barça amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i també amb el patrocini d'Estrella Damm. Bo, com m'escalfa aquest himne.
1: Tots els èxits en una sola ràdio. Flashback.
0: De seguida, Doja Cat amb Say So, abans aquesta de Sova de Cabra. Es diu El Far del Sud.

0: Si fos per mi, posaríem aquesta cançó les 24 hores en bucle. Quevedo i Elvis Crespo. És la graciosa.
1: Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: La graciosa, la cançó per excel·lència d'aquest estiu 2026 que ja hem deixat enrere. De fet, avui ja han tornat les escoles, per tant, oficialment podem deixar enrere l'estiu. De seguida, Figaflaues, que no s'acabi l'estiu. Abans!
2: Amb Jordi Plans.
0: El mateix artista que el 2005 va presentar You Are Beautiful, parlem de James Blunt. Segell inconfusible també en aquesta novetat, que es diu Taste Like Summer. Hey!

0: Al matí, la mare que el va parir.
1: Connectem amb aquesta manifestació ara mateix. Delegat sindical Ricard Tustec.
2: El líder del que en diem educació transversal amistosa.
3: Vale.
2: Sí, és ETA.
1: ETA.
2: Ha coincidit. Hem tallat la Ronda Litoral.
1: Vale.
2: Hem tallat la B20.
1: Vale.
2: Hem tallat la C31.
1: Bravo.
2: I volíem tallar més carreteres.
1: Bravo.
2: Però no hi hem pogut arribar perquè està tot tallat. Per nosaltres mateixos.
0: Al matí, i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. És la una.

0: Diumenge, sense drama, la cançó que hem considerat que havia de ser l'escollida per engegar aquesta nova hora de dimarts.
1: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: A la 1:03 d'aquest migdia, els Catarres són els encarregats d'inaugurar aquesta nova hora. Ens ha de conduir fins a les 2 en punt. Per exemple, Siena Espiró, també Ugeli Solto, amb la cançó del Salami Pan. O, per exemple, també Karol G. Tots ells no s'ho volen perdre. De seguida, Black Eyed Peas, J Balvin.
2: Amb Jordi Blancs.
0: És que no serà per a cançons aquí, eh? Per cert, entra la llista el 35, això que sona de fons. Sona els primers compassos d'aquesta cançó d'Ariana Grande que es diu Hey Dad, I Made You Love Me. Benvinguts!

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
3: Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.

Aquesta cançó ens va ocupar l'estiu de fa pràcticament 3 temporades. Si antes hubiera conocido de Karol G, la bitxota que quedarà enrere per donar la benvinguda a Bruno Mars amb el Lock Out of Heaven o aquesta mateixa de Sienna Spiro, acompanyada del seu piano. Per aquesta, això que, i això que es diu...

0: Salami. I així tota l'estona, Ugeli Solto, la cançó del salami, Jamaican Bam Bam, que és el títol real d'aquesta cançó, que tot i que els oients ens demaneu el feedback, la cançó del salami pan, doncs que sapigueu que aquest és el títol real d'aquesta proposta que sona Flashback. Per cert, poca broma, que després d'haver arrencat la Lliga també arrenquem amb la Champions. I atenció perquè demà és dimecres, és el primer dia de Champions al Bada Barça, el conjunt de Flick rep el Feyenoord en el primer gran partit europeu de la temporada i volem que el gaudiu amb nosaltres, amb tot l'equip del Bada Barça. Ens podreu escoltar a través del web i l'app de Flashback a 6:45 de la tarda. Amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i també d'Estrella Damm. Demà a 6:45 és dia de Champions.
1: Això és un èxit. Flashback.

Contundència i elegància a parts iguals per part d'una Bibi Rexha, que arriba trepitjant fort amb això que es diu New Religion. Pràcticament tres quarts de dues del migdia, arriba el torn dels tiets des de Mataró, era això.

Shakira, Burna Boy, i aquesta que és el Dai Dai, la cançó del Mundial. Quedarà enrere a 3:15 del migdia i hem de donar la benvinguda als Orellakis, Flashy Ice Cream, 31 Fam i les Cabres, tots junts. Estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va

Són de Juan Magán i aquesta que es diu Ayer la vi en aquesta versió del 2026. Arribarem a les dues en punt del migdia, de seguida el flash informatiu i de seguida la llegenda Xavi Dalmau, que s'hi posa a partir de les dues i fins a les quatre per acompanyar-vos abans no comenci el feedback. De seguida entra per la porta de la història. Ara mateix, Ginestà i Nil Moliner. Això es diu Amb qui estaràs.

0: no vas pisar. La consellera no s'ha responsabilitzat de la convocatòria de vaga i ha assegurat que vol obrir un nou procés de debat que inclogui tots els actors educatius. Niubó ha evitat valorar l'aturada, que ha xifrat en un 9% de seguiment, i ha instat els sindicats a continuar negociant a la taula de seguiment de l'acord signat al juliol. També en l'àmbit educatiu ja s'ha publicat l'últim informe PISA, que ha registrat les pitjors dades de la història per a Espanya des del seu inici. Per primer any, Catalunya no té dades comparables perquè la mostra ha estat invalidada. La baixada més preocupant és en comprensió lectora, i aquí Espanya perd 23 punts. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i al llarg de demà. El Meteocat alerta d'una situació de perill de 5 sobre 6 a partir de dimecres al matí a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Els esports. Avui torna la Champions al Barça, però juga demà a casa contra el Feyenoord. Els blaugranes han fet aquest matí l'últim entrenament abans del seu debut. Flick no podrà comptar amb Eric García, sancionat, ni Frenkie de Jong, que està lesionat. Gavi, en canvi, podria tornar a tenir minuts. Mentrestant, avui tindrem els primers 8 partits, entre ells el Real Madrid-Inter a les 9 del vespre. Pel que fa al temps, de cara a la tarda ja començarem a tenir algunes nuvolades que poden arribar a deixar alguns ruixats i tempestes a punts del Pirineu i al Prepirineu. Ara mateix tenim 30 graus a Barcelona i Tarragona, 35 a Girona i 32 a Lleida.
1: Sent l'autèntic so Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Desperta, que no estem als 90. El so de l'estiu del 26 per part del duet de productors d'Amsterdam, Another. I aquesta que és l'èxit de la setmana, Flashback, i es diu Talk to You, per obrir la hora d'èxits després del flash informatiu de les dues. 2:05. Per aquesta hora, Teddy Swims, Olivia Dean, Sebastián Yatra, Agel, els Amics de les Arts, Bruno Mars, Anna Mena i Lola Indigo, els Sopa, Ed Sheeran, Taylor Swift i a punt les Hantricks.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Golden, des del fenomen animat K-pop Demon Hunters a Flashback. I aquí la tenim, 4 concerts consecutius aquests darrers dies a Barcelona. A dalt de tot la tenim Aitana, superestrella. Bona tarda.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos.

0: Les millors braves d'Andorra?
1: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil Pil.
1: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Aquesta cançó s'ha marcat la pujada més forta a la llista oficial d'èxits de Flashback aquesta setmana. 10 amunt per Mr. Know-It-All amb Teddy Swims. Número 22, la tenim. Consulta tota la llista a flashback.cat. D'aquí una estona, Sebastián Yatra. Abans, una veu que va a cavall del...

0: veu d'aquesta producció del francès Ugel és de la històrica del house ultranatí. Moving to the Sun. Des de França, Ugel triomfant per partida doble aquest estiu a Flashback. Un minut i dos quarts, si et falta camp, Bonària te'l porta el vermut de Llucià Ferrer. Enguany Bonària porta el seu granet de sorra per fer el millor vermut. El de Flashback. Si vols degustar la famosa hamburguesa del Bonària Tour, apunta't al vermut o fes una compra de 10 euros a la botiga Bonària que t'indicarem cada setmana i aconsegueix un val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària aparcada a l'espai del vermut de Flashback. Tota la info a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador del vermut de Flashback. Dissabte a les 12 amb el Llucià Ferrer. Preparada una producció d'èxit de Calvin Harris amb la veu de Sam Smith, abans segurament t'estimo, els Amics de les Arts.
1: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

Era Bizarrap amb Daddy Yankee a Flashback. I ara molta atenció perquè aquest de cap de setmana el vermut el farem des de Tarragona. Ah, però els Prits presenta el vermut de Llucià Ferrer dissabte des de Tarragona, a la mítica plaça Corsini davant del mercat municipal. Coneixerem els darrers projectes del presentador i creador de contingut David It's Me, i torna a la secció La Finestra Cultural amb el Pep Prieto i l'Òscar Nin fent de Destroyer. Amb el suport de Bonària i la col·laboració de Parols Prits, Frit Ràbic, La Espanyola, Sant Aniol, Formatges Entremont, Galetes Trilles, Hey Duty, Can Duran. Dissabte, de 12 a 2, en directe Flashback al vermut de Llucià Ferrer. Potser és una mica tard per fer un vermut, com sigui. Ben acompanyats, ara amb Bruno Mars, On My Soul, la Flashback.

Per segona setmana consecutiva, el número 1 de la llista de Flashback és per Petitoa, Ana Mena i Lola Índigo, un dels duets d'aquest estiu del 26. Dos per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda, t'has d'apuntar una data que sembla lluny, però arribarà molt ràpid. 23 de desembre, Palau Sant Jordi. L'última gran festa de l'any per celebrar el 120è aniversari del Reial Automòbil Club de Catalunya, el RAC. Hi haurà els tiets, buhos, els catarres i sopa de cabra. Flashback, emissora oficial. Continuem fent història. Camins, somnis i promeses. Sopa de cabra.

0: un dels números 1 de l'àlbum Play, l'últim disc del pèl-roig Ed Sheeran. Això es diu Sapphire, de Flashback. A Flashback, a punt de llançar a l'aire un dels himnes de l'escena musical del país dels darrers temps. Poca broma. La banda també serà present al 120è aniversari del RAC, al Palau Sant Jordi, el 23 de desembre.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: A punt, búhos. Abans, banda de so de la cinquena part de Toy Story amb Taylor Swift a Flashback.

Flashback. La ràdio musical de Catalunya.

0: La Graciosa, un dels himnes d'aquest estiu del 26, amb el canari Quevedo i la col·laboració de l'il·lustre porto-riqueny Elvis Crespo. Flashback, només èxits, obrint una bola d'èxits, són les 3 i 4.
1: En la Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Mi Chico, producció del romanès DJ Goix, a les col·laboracions a les veus de Melody, Jason Derulo. Bona tarda.
2: A Flashback, només èxits.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
3: Torna al Fes Xic, el festival familiar d'Andorra.
4: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
3: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
4: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.d.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
8: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
7: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
8: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
7: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Ginestar. Les coses

La Rosalía, la perla a Flashback. I un cop començada la Lliga, ara li toca el torn a la Champions. I la podràs viure al Va de Barça de Flashback a través del web i l'app de Flashback. Aquest dimecres, 6:45 de la tarda, Barça-Feyenoord, el primer gran partit europeu de la temporada. Segueix-lo a través del web i l'app de Flashback amb el Jordi Plans i tot l'equip del Va de Barça. I amb el patrocini de la xarxa Fort i Estrella Damm. Champions es viu al web i a l'app de Flashback, dimecres, 6:45 de la tarda. Tal com raja. Barça, Feyenoord, i ara Chris de Sarandí. We come alive in the night time. Good old days. Swimming out in the blue. I a punt i

l'Afro House del francès Ugel, la col·laboració a la producció de Solto. Per Jamaican Bam Bam, una cançó que Flashback ens persegueix ja des d'aquesta darrera primavera i s'ha convertit en un must aquest estiu del 26. Martini presenta el Tardeo de Flashback. Tardeo doble per aquest cap de setmana, dissabte de 7 a 9, des del Natura Village Castell Montgrí, acompanyats de la model internacional Neus Bermejo i el cuiner Arnau París, i diumenge des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic, amb la influencer gastronòmica Núria Domènech i el millor mestre xocolater del món, el Lluc Cruselles. I tot presentat per l'Andreu Joanola. Si vols venir de públic, el Tardeo de Flashback, @flashback.cat. La col·laboració de Martini, Ameller, Ennie i Casa, Cendra, dissabte i aquest diumenge també, de 7 a 9 del vespre. Anem de Vespreig a Flashback. El Tardeo de Flashback amb l'Andreu Joanola, amb Olivia Rodrigo. Això es diu Drop Dead i preparats a Flashback Coldplay.

costat de Sopa de Cabra, els Catarres, Búhos, acomiadaran l'any al Palau Sant Jordi, a la festassa que ens han preparat els amics del Reial Automòbil Club de Catalunya, el RAC, que celebren el seu 120è aniversari amb flashback d'emissora oficial. Serà l'última gran festa de l'any, les entrades a la venda a partir de dijous. Eren els Tiets i ara Just Might, de Flashback, Bruno Mars.

0: La resta d'aquest 2026, després dels seus pocs concerts d'aquest estiu, se'l passaran hivernant. A l'espera de novetats el 2027, esperem que en forma de noves cançons a la fresca figa flowers a Flashback. A les quatre línies de comunicació obertes perquè arrenqui el feedback amb l'Albert Pladevall i la Cristina Càmara a Flashback. Penseu la cançó que vulgueu demanar i poseu-vos en contacte amb el feedback a partir de les 4 a Flashback. Marc Embor amb Belong Together per apropar-nos a les 4. Abans, la cara més electrònica de Miley Cyrus. Ara només Miley.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: La nova es diu Best Persuades. Adéu. Ah.

0: si em podeu posar, m'agradaria.
1: M'agradaria delicar.
0: M'agradaria...
1: Com era la cançó, nois?
2: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmara.
3: Sí. Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al Feedback. Comencem ara mateix el programa de dedicatòries de les cançons que tu vas triant dia rere dia i que ens demanes a través del WhatsApp al 628-414-029 o també el telèfon, si vols, al 93-547-50-50. 93-547-50-50. Cristina Càmara, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal, Albert?
3: Doncs molt bé.
4: Sí?
3: Mar de bé.
4: Content
3: avui. Ah, bueno, no tant per resultats PISA.
4: Bueno,
3: Catalunya no, perquè ja ni resultats tenim. Però la resta del món, fatal, eh? I Europa, molt malament.
4: No, sí, sí, sí. Espanya, cada vegada que surten...
3: Pitjor.
4: Se'n parla, sí, sí. I no de manera positiva, però bé.
3: Què va, el tema del dia. Bé, escolteu, volem dedicatòries a partir d'ara i, a més, us podem regalar avui més entrades per anar a l'Inspira Festival el 26 de setembre a la Devesa del Pla de Ripoll, amb les actuacions de Sopa de Cabra, de Tietz, la Ludwig Band i també pels més petits, grups com Xiula o el Botó Màgic, tot això amb food trucks i moltes més activitats.
4: I també tenim les cremes de The Nut Club, unes cremes de fruit sec veganes, sense gluten i de proximitat, amb zero sucres afegits, que bé, són ben bones, les hem provat, les hem tastat. Són espectaculars i per acompanyar una torrada de pa, o acompanyar les amanides, fer salses, el que vosaltres vulgueu, teniu aquestes cremes de The Nut Club que estan fetes amb un roig del camp. Per tant, 628-414-029, dedicatòries, i si voleu participar, també ens ho dieu.
3: A cullerades us
4: esmentarem. A cullerades.
3: Ja ho veureu. Comencem amb Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: WhatsApp 628-414-029. 628-414-029. Feedback.

0: Aquest és Benson Boone amb Beautiful Things i ara mateix arribant BTS.
1: Amb una dedicatòria escrita, diu: hola, sóc l'Elna de Lleida. Avui he començat a l'Insti i m'han canviat de classe i no m'ha anat molt bé. Per això, per animar-me una mica, m'agradaria demanar una cançó de K-pop que no sigui de Cat's Eye, please. Gràcies.
0: Doncs mira, de BTS.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Flashback. Andorra.
1: 96.0.
0: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
5: Vol millorar la seva tarifa?
6: No.
5: Segur?
6: Sí.
5: Sí que la vol millorar.
6: Que no.
0: La trucada del pare que vol saber on ets.
5: On ets?
6: Aquí.
5: Aquí? Aquí on és?
6: Doncs aquí.
5: Ai.
0: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
5: Ei, tio, què fa?
0: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
7: Escolto Flashback!
0: Flashback, l'emissora que sents.

0: 96.0.
1: Escoltes el feedback a Flashback.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. J

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Són els Flashy Ice Cream amb 31 fam, la cançó de Dora Yakis. 628 414 029. Ara anem al WhatsApp. Recordeu també que tenim entrades cada dia aquesta setmana, fins dijous, per anar al Inspira Festival, el 26 de setembre, és a dir, ja a tocar això, a la Devesa del Pla de Ripoll, amb les actuacions de Sopa de Cabra, els Tiets, la Ludwig Bang, i també pels més petits, Xiula o Botó Màgic, entre altres.
2: Exacte. Amb
1: tracks i moltes més activitats. I tot això ho podeu aconseguir, si us ve de gust anar-hi, enviant dedicatòries.
2: 628 414 029.
3: Hola, Flashback.
2: Hola, què tal?
3: La Clàudia, la Ona
4: i la Núria.
3: I ens agradaria que ens poséssiu la cançó de Gabriela de Cat's Eye. Gràcies, adéu.

0: La Taylor Swift, la cançó de Opalite, sonant aquí al Feedback. I anem a escoltar més dedicatòries. Mira, una cançó que ahir va fer 19 anys que es va estrenar i que ens demaneu avui amb un text.
1: Ens ve tant de gust. Diu, hola, m'agradaria que posessiu Don't Stop the Music de Rihanna i li dedico a la meva mare, de part de la Laia. Moltes gràcies a tu, Laia.
0: 628 414 029, entrades per anar a l'Inspira Festival i també aquest lot de cremes de Nat Club, cremes de quilòmetre zero, perquè són de Mont-roig del Camp, per tant, això està a tocar. Cremes de proximitat, boníssimes, de diferents combinacions, també poden ser vostres amb dedicatòria.

0: Mama Duixa, la millor gent del planeta. 5 minuts i 3 quarts de 5. Escolteu, abans dels fruits secs i dels bons esmorzars, de berenars, de dinars i de sopars. De menjar, bàsicament. Esteu d'enhorabona perquè al Feedback regalem cada dia un lot de productes de The Nut Club.
1: Les cremes sense sucres afegits, sense gluten, veganes i de proximitat que són tan bones que us enllapareu els dits. N'hi ha d'avellanes. Sí. Teniu també alguns mix com d'anacard i garrofa, d'ametlles, de festuc. N'hem vist un de festuc i de què era, de matcha. Per tant, teniu
0: canyella,
1: per provar 500.000. N'hi ha per tots els gustos. Per tant, si voleu aconseguir aquest lot de 6 cremes de The Nut Club, envieu dedicatòries al 628 414 029 per gaudir d'un bon berenar, un bon esmorzar, un bon dinar, sopar, on vosaltres les vulgueu posar.
0: Important, si guanyeu, us ho porten a casa, us ho envien a casa, eh?
1: Exacte.
0: No tenen lloc a buscar-ho, si no, vindrà el senyor The Nut Club.
1: Toc, toc, toc.
0: Trucarà a la porta i et deixarà el paquetet amb el lot de productes de Nut Club.
1: I tu a gaudir.
0: Exacte. 628 414 029. Anem a escoltar Lady Gaga i Bruno Mars. Això es diu Die With A Smile.

0: ja arriben ja a les 5 i ho fem amb Estef Comas perquè tenim un oient que li ve molt de gust recuperar una cançó d'Estef Comas.
1: Bona tarda, Feedback.
2: Hola.
1: Doncs mira, voldria demanar alguna cançó de Stay Homes, que ara fa temps que no escolto, i li deia al meu company de feina que estem tornant, ara cap a casa, i voldria participar en el sorteig de les cremes aquestes que tenen tan bona pinta. Vinga, gràcies.
0: A tu, recordeu, si les voleu guanyar, 628-414-029. Missatge del nostre WhatsApp, o ens podeu trucar, si us ve de gust, al telèfon de directe, 93-547-50-50. 93-547-50-50.

0: directe entre el top 10 de la llista. Talk to you. I el número 1 de la llista és per Ana Mena i Lola Índigo, revalida en el primer lloc amb Petito A.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback. Avui, al matí, la mare que el va parir.
2: Connectem amb aquesta manifestació ara mateix. Delegat sindical Ricard Tostec.
3: El líder del que en diem educació transversal amistosa.
4: Vale.
3: Sí, és ETA.
2: ETA.
3: Ha coincidit. Hem tallat la Ronda Litoral.
2: Vale.
3: Hem tallat la B20.
2: Vale.
3: Hem tallat la C31.
2: Bravo.
3: I volíem tallar més carreteres.
2: Bravo.
3: Però no hi hem pogut arribar perquè està tot tallat per nosaltres mateixos.
1: Al matí, i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. Són les 5.

0: Tienes por amb la graciosa.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: 5 de la tarda i 4 minuts. Què tal, com esteu? Benvinguts al Feedback. Dedicatòries al nostre WhatsApp, que també us pot fer guanyar a 12 productes de Nat Club, unes cremes de xocolata boníssimes amb diferents combinacions de fruits secs. I després també, Cristina, entrades per anar a l'Inspira Festival.
2: Un festival el 26 de setembre al Pla de Ripoll, on tindreu música en directe, cultura i inclusió amb sopa de cabra, tiets, la Ludwig Bang, xula, el botó màgic, etc. Tot plegat també amb activitats i food trucks. Per tots els concursos ens heu d'enviar simplement una dedicatòria al 628 414 029.
0: Mira, ara ens demaneu la de Michiko, que és de Jason Derulo, i qui era l'altre, DJ Goja, que no el coneixem menys, però Jason Derulo segur que sí. Escolteu.
3: Hola, bona tarda, Feedback. Vull demanar una cançó, alguna així marxosa de Dance Techno, de Michiko, bueno, no sé, o alguna que sigui així marxosa, que estigui aquí esperant que surti el nen de la rehabilitació, que s'ha trencat el peroné, tot l'estiu. I res, volia també participar en el concurs de les cremes i felicitar-vos pel programa, per fer-nos passar aquestes tardes tan entretingudes i divertides. Vinga, un petó ben fort i que vagi molt bé. Adéu.
0: Adéu, recordeu, 628 414 029.

0: Aquesta era la Rosalía amb la perra des del Lux. I ara tenim aquesta, que ens demaneu qualsevol, i hem escollit nosaltres. I us agradarà.
1: Hola, bona tarda, Flashback. Com esteu?
2: Hola.
1: Volia dedicar la cançó que vulgueu posar, la que tingueu prevista posar, en immediatesa, per als meus tres imprescindibles que estan marxant de viatge. L'Enric, la Juli i la Fiona. Us estimo. Bona tarda a tots.
2: Petons.
0: Doncs mira, per als tres imprescindibles... La més nova d'Olivia Dean, que es diu So Easy to Fall in Love.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Flashback Andorra.
5: Flashback.
4: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.

0: Cançó de Dua Lipa que es diu Levitating, aquí el feedback de Freixoc. Per cert, aviat sabrem si l'actual parella de Dua Lipa serà l'encarregat de donar vida al nou James Bond.
1: És veritat, el Callum Turner.
0: Crec que la cosa està al caure, ja que ahir l'actor Gary Oldman, que és una sèrie que es diu Slow Horses, va dir que ja ho tenen més o menys decidit ja qui serà el nou James Bond, i que podria ser un dels protagonistes de Slow Horses, que es diu Jack Lowden, que és un altre dels candidats, juntament amb Jacob Elordi, que espero que no. Jacob Elordi, aquest ja no.
1: Ja, aquest fins no aquí. Ara volem veure també el Callum Turner, a veure
0: què tal.
1: En una producció així més gran.
0: Sí, sí, o aquest que us deia de Slow Horses. Estarem atents. Bé, dit això, anem a escoltar Bruno Mars, que tenim dedicatòria.
1: Diu, hola, Flashback, sóc la Daniela i us volia demanar una cançó. On My Soul, de Bruno Mars. Aquesta cançó m'agrada molt i, sobretot, us la volia dedicar a vosaltres perquè us ajudi a agafar forces i energia per afrontar tot l'any. Gràcies.

0: Molt bé, anem a parlar de buscaunxollo.com, la web de viatges amb el millor preu garantit, perquè no trobareu preus més baixos enlloc, eh? Un munt de destins nacionals i internacionals, tant si vols anar al costat de casa com si vols anar molt lluny. A veure quines ofertes tenim. Per cert, buscaunxollo.com, eh? L'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues, que no se t'escapi.
1: Hi ha plans que costen d'organitzar perquè cadascú vol una cosa diferent, i després hi ha plans on tothom es posa d'acord. Aquí el feedback, estem d'acord que això és un gran encert. Aquest de buscaunxollo.com n'és un. Podràs passar una nit d'hotel de 4 estrelles dins del parc de PortAventura World, estem parlant.
0: Tir
1: segur, des de només 52 euros per persona més. Tindràs accés il·limitat al parc PortAventura Park durant tota l'estada i una entrada d'un dia a Ferrari Land.
0: És a dir, tu podràs entrar i sortir al parc les vegades que vulguis.
1: Exacte.
0: Que estàs cansat, te'n vas a l'hotel a descansar, a la piscineta i després
1: hi tornes. Que estàs cansat, pots anar a Ferrari Land a cansar-te una mica més i després tornar i a PortAventura tot el dia perquè us ho passareu genial.
0: És que està molt bé, m'agrada aquest pla, eh?
1: I què, el tema de l'hotel, què? Què en farem? Doncs és sorpresa. Així que et pot tocar, per exemple, l'hotel El Paso,
0: sí.
1: Et pot tocar el Golden River o qualsevol dels altres hotels del resort, que tots són la canya, i encara hi ha algun extra més amb aquest xollo, però hauràs d'entrar a la seva pàgina web per descobrir-ho a buscaunxollo.com i deixa't sorprendre.
0: Ja ho saps, entra ara mateix a on? A aquesta web.
2: Has sentit d'oferta especial de viatge que pots aconseguir a la web i a l'app de buscaunxollo.com. Cada dimarts al Feedback et presentem una superoferta de viatge disponible només per temps limitat. Gaudeix d'escapades en família, viatges romàntics o aventures amb amics a preus irresistibles. Entra ara a buscaunxollo.com i reserva les teves vacances al millor preu.

0: interessant. 4 minuts i 3 quarts de 6 d'aquesta tarda. Entrades tenim aquesta setmana perquè aneu... Entrades cada dia, perquè aneu al Festival Inspira, que tindrà lloc ja el 26 de setembre a la Devesa del Pla de Ripoll, amb actuacions de Sopa de Cabra, els Tiets, la Ludwig Band i també grups més infantils com Xiula o el Botó Màgic, amb moltes activitats que ara en repassarem algunes, i també hi haurà food trucks i un munt de coses més. Tot això amb dedicatòries al 628-414-029. Si et ve de gust anar-hi, 628-414-029.
1: És un festival molt inclusiu on hi podreu estar des de les 10:45 del matí fins a l'última actuació, que serà la de Tiets, a partir de les 10 de la nit i fins 11:45.
0: Tot el dia.
1: A part de tots els grups que tindreu, també hi haurà dansa, monòlegs, què més? Dinàmica familiar del Consorci de Benestar Social, cercavila, inflables... Bé, tindreu un munt d'activitats i, com acabes de dir, també food trucks durant tot el dia. El dia 26 de setembre a la Devesa del Pla de Ripoll.
0: Veig una xaranga aquí, Cristina.
1: Veus una xaranga, efectivament. I
0: amb opeta street band.
1: Sí, xaranga, opeta street band. Mira, m'ha fet gràcia. 10 anys de trajectòria.
0: Està bé, està bé.
1: No, està molt bé. Un munt d'activitats, diferents escenaris. I bé, es tracta això d'una iniciativa solidària.
0: De la Fundació MAPE i també de les Rodones i un munt de coses més que us recomanem que consulteu la seva web. 628-414-029. Dit això, anem a escoltar aquesta dedicatòria.
2: Hola, bona tarda, Flashback. Doncs mireu, només us volia dir que avui és el meu últim dia de vacances, que estem plorant molt, molt, perquè demà comencem tots a treballar. I res, demanar-vos una cançó que faci estiu. I res, que si podem participar en els concursos, doncs perfecte. Moltes gràcies.
0: Mira,
2: ah, sí, què? Penseu que ens hem acompanyat durant totes les vacances.
1: Ai, que guai.
2: Adéu, un petonat.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Gràcies a vosaltres per continuar fidels durant les vacances a Flashback. No tinc clar jo quina és la cançó d'aquest estiu. No, sí,
1: jo una mica algunes, sí.
0: Sí, qui, dai, dai.
1: I també La Graciosa, també, de Quevedo.
0: Sí, però sí, potser sí, però no hi ha, jo crec que no hi ha una cançó que dius aquesta.
1: Sí, és el que ha passat els últims anys, no? Sí. Que, si més no, hi ha hagut com diverses.
0: I n'hi va haver una fa uns estius enrere, que jo crec que aquesta sí que va arrasar moltíssim i crec que, mira, la lligarà amb aquesta dedicatòria. Crec que també us agradarà. Aquí és...

0: That I Made You Love Me, entrada en llista número 35. I atenció als Arianators, fans d'Ariana Grande, i no fans, que ens agrada molt la seva música, perquè la cantant ha estrenat, per sorpresa, una reedició especial d'aquest últim disc, que es diu Petal.
1: I què hi trobem de nou? Doncs ha inclòs 12 versions en directe de les cançons originals, cançons gravades durant la seva última gira de l'Eternal Sunshine. Això sí, el disc es pot escoltar només en exclusiva a través d'iTunes.
0: Ui, no ho tinc, això, no puc escoltar.
1: No,
0: aquest,
1: nosaltres, no, ni tu ni jo.
0: La cantant ha anunciat aquests dies la seva retirada del focus mediàtic i només la podrem veure, això sí, la promoció de la pel·lícula Ara els sogres són ells, que ja sí que s'ha retirat diferents projectes audiovisuals. Això ho va fer abans i, per tant, inclou també la promo, i que comparteix pantalla amb Ben Stiller i Robert De Niro, pel·lícula que arribarà a finals de novembre. A veure, arribem a les 6 nosaltres i ho fem amb Banda Neon.
2: Hola, Albert, sóc la Mireia. Et volia demanar
0: no,
2: si pots dedicar des de les 5 fins a les 6 o així.
0: I Cristi.
2: La cançó de Guapíssima, de la Banda Neon.
1: Perfecte.
2: Que se la vull dedicar a les meves dues filles, Mariona i Iris, que són guapíssimes per dintre i per fora. I aquest any comencen l'escola de gran, la Iris, i la Mariona a l'institut. Gràcies, bona tarda.
1: Adéu, i també tenim aquesta altra.
3: Hola, bona tarda, Flashback.
0: Hola.
1: Hello.
3: Us volia demanar la cançó de Guapíssima, dedicada a la Júlia i la Núria, que avui han començat l'escola, com tots els nens i nenes. La Júlia ha començat de l'institut i ha anat tot molt bé. I volia participar als concursos. Si ho podeu ficar cap a 3:15, seria genial. Bona tarda.
0: Bona tarda.

0: I el número 1 de la llista és per Ana Mena i Lola Índigo. Revalida en el primer lloc amb Petito A.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Avui, al matí, la mare que el va parir.
2: Connectem amb aquesta manifestació ara mateix. Delegat sindical Ricard Tostec.
3: El líder del que en diem Educació Transversal Amistosa.
4: Vale.
3: Sí, és ETA.
2: ETA. És que sí, és ETA.
3: Ha coincidit. Hem tallat la Ronda Litoral.
2: Vale.
3: Hem tallat la B20.
2: Vale.
3: Hem tallat la C31.
2: Bravo.
3: I volíem tallar més carreteres.
2: Bravo.
3: Però no hi hem pogut arribar perquè està tot tallat per nosaltres mateixos.
1: Al matí, i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. Són les 6.

0: Ana Mena i Lola Índigo, número 1 aquesta setmana, per segona setmana consecutiva aquí a Flashback, gràcies al Pati Toa, Pati Toa. Mira, canviaràs la lletra d'aquesta cançó si t'emportes el lot de productes de Nat Club. Ah, ja sé, és molt, molt tonto això que vaig a dir ara, però del Pati Toa és Palmi Toa.
1: Palmi Toa.
0: Palmi Toa, la crema que et tocarà del lot de productes de Nat Club, cremes ideals per tot el dia, per esmorzar. Ho sé, Cristina, estàs lamentable, tot fregat, eh? Cremes sense sucres afegits.
1: M'ha encantat aquesta aportació.
0: La cara que has fet no deia això. Sense gluten, veganes i de proximitat, que són tan bones que us llepareu els dits.
1: Exacte, n'hi ha d'avellanes, n'hi ha de nacar, d'ametlles, de festuc, de què més? És que hi ha de tot.
0: Canyella.
1: I a més, amb mix, hi ha d'avellanes amb camella, ametlles amb canella, el que vosaltres vulgueu, per tots els gustos de festuc i matcha. Aquesta és interessant.
0: Jo crec que la gent de Nat Club ho tira allà i a veure què passa. Però
1: sí,
0: com que són
1: van fent les combinacions i seleccionen les millors i te les venen.
0: Que junts
1: fan bona combinació.
0: Van molt bé, sí. És a dir, fan
1: exacte,
0: molt bona combinació. Tu pots anar provant una mica l'atzar i segur que funciona, eh?
1: Mira, també estava la d'anacards i gerds,
0: ui,
1: diria.
0: Ui, que bo això, eh? Que, bueno, totes.
1: Molt bé, molt bé, totes, molt bé, totes. Totes.
0: Sí, ens agraden, sí, sí, totes. I a més, us ho porten a casa.
1: Exacte, us les porten a casa i podreu gaudir d'un bon berenar, un bon esmorzar, un bon àpat de qualsevol del dia que sigui, perquè us les podeu posar per una salsa, podeu fer també amanides, el que vosaltres vulgueu, i només ens heu d'enviar un àudio dient que voleu aquestes cremes i ens demaneu una cançó, tot plegat, al 628-414-029.
0: I pam i toa. Anem a escoltar les Katzai. M'he fet gràcia a mi mateix, que és el pitjor...
1: Sí, sí, sí. T'ha quedat molt cunyat, eh?
0: M'encanta. Totalment.
1: Sí, sí,
0: el pitjor que et pot passar. Que riquis només, tu és tristíssim. Anem a escoltar Katzai amb Animal i vinga, va, continuem.

0: Figaflauas amb la Muixca. És una diabla i que ens demaneu qualsevol cançó de Figaflauas. Dic, mira, va, posem aquesta, que ens ve de gust.
1: Bona tarda. Us volia felicitar pel programa, que m'encanta, pel programa que ens dediqueu amb tanta atenció i amb tanta professionalitat. I us volia demanar dedicar una cançó de Figaflauas, la que vosaltres trieu, a tots els oients d'aquest programa i a vosaltres, que també us ho mereixeu molt.
2: Ai, gràcies.
1: I apunteu-me, sisplau, al concurs de... al sorteig de les cremes de fruita seca. D'acord?
2: Perfecte.
1: Moltes gràcies.
0: Molt bé. D'acord, doncs mira, apuntadíssima. 628-414-029. Mireu, ara posarem a Jessie J. Per què? Doncs perquè la cantant ha parlat i el que ens ha dit és que ha anunciat que es pren a partir de ja un descans de les xarxes socials. Ha fet cas a Miley Cyrus amb les Persuades, que et diu més o menys el mateix. Què vol fer? Ha dit una neteja digital. Vol sortir d'aquest món per estar només al món real, que sembla una cosa ja estranyíssima, però el que vol és deixar una mica de banda tot el tema de les pantalles.
2: La raó d'aquesta decisió és que necessita parar per centrar-se en ella mateixa i la seva curació. Recordem que la cantant està en un tractament per un càncer de pit i també ha influït que és mare d'un nen de 3 anys i la separació amb la seva parella o haver deixat els Estats Units per Gran Bretanya doncs també l'afecta i, per tant, decideix prendre's un descans de xarxes que li anirà molt bé, de segur.
0: I ha dit també que l'ajudarà a sanar. És el que ha dit textualment. Doncs va, anem a posar Jessie J, que té temes impressionants, un d'ells aquest, el Price Tag. Okay.

0: Andorra.
1: 96.0. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Torna al Fes Xic, el festival familiar d'Andorra.
5: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
4: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
5: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.d.
6: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
7: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
6: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
7: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
6: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
1: Andorra. 96.0.

0: L'Aitana, des del Quart Azul, la cançó de Superestrella, cançó indiscutible d'aquest any 2026, un dels èxits a tenir en compte i que forma part ja de la història de la música. 5 minuts i 7:15. Tenim a escoltar Joan Dausà i Mamadou, Xan Papi, posa el disc, ens demaneu i ara entendreu per què.
1: Bona tarda, Flashback.
2: Hola, què tal?
1: Truco des de Figueres. Us volia demanar la cançó de Julieta, d'en Joan Dausà, per celebrar que la meva filla, la Bruna, sí, que només té 3 anys, avui ha començat l'escola, i 3, superil·lusionada, està molt contenta i volem celebrar-ho amb aquesta cançó que li encanta i me la demana tot el dia. Mm. Li encanta ballar-la. Així que si li poseu segur que es posa molt contenta. I també demanar per participar en el sorteig de The Nat Club, que també ens agraden molt totes aquestes cremes. Moltes gràcies,
2: perfecte,
1: una abraçada.
2: Apuntadíssims.
0: A vosaltres, gràcies per la dedicatòria i genial que hagi anat bé aquest primer dia d'escola. Papi, posa el disc, Joan Dausà i Mamadou. Veus a la sol.

0: de dilluns a divendres a Flashback.
1: Molt bé, ja saps que va el carnet jove i si no t'ho expliquem ara tens un munt d'avantatges i promocions. Setembre ja és aquí, però això no vol dir que s'hagin acabat els plans.
2: No.
1: Tot al contrari, amb el carnet jove encara tens música, esport, escapades i cultura amb descompte.
2: Comencem pel mercat de música viva de Vic.
1: Paper i boli,
2: del
1: Cristina?
2: 16... Sí, paper i boli, sí, que apunta.
1: Espera,
2: sí?
1: Ja el tinc.
2: Sí, ja el tens? Digues, digues. Val, perfecte. Del 16 al 20 de setembre, amb el carnet jove, tens un 50% de descompte. L'entrada general costa 4 euros i amb el carnet jove només 2 euros.
1: 50%.
2: Si vols tornar a la rutina amb energia, pots anar al gimnàs amb avantatges. Per exemple, amb Viva Gym tens una invitació exclusiva per a una persona i amb Eurofitness tens inscripció gratuïta i també una invitació doble amb els vals del PAC Jove.
1: Molt guai, Eurofitness, eh?
2: No, sí, sí. Et ve de gust també una escapada d'última hora, Albert?
1: Sí, sempre.
2: Doncs amb Guainabox tens 20 euros de descompte en viatge sorpresa per a Europa. Bueno. I, mira, per exemple, Itàlia. Marxaríem. Una escapadeta a Itàlia, d'últim moment.
1: Ja saps que jo ho compro sempre, això, eh?
2: Clar, és que visc a Itàlia. I si vols fer un pla diferent a Barcelona, White Rabbit, The Off Museum, t'ofereix 50% de descompte amb el PAC Jove, un 30% permanent en l'entrada. I si encara no tens el carnet jove, què has de fer? Doncs fer-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. I també et pots baixar l'aplicació Carnet Jove Cat, de registre, i ja podes començar a gaudir dels descomptes.
1: Molt bé. M'ho apunto tot, eh? M'agrada,
2: sí, sí, sí.
1: El gimnàs important.
2: Molt d'esport, i... música, molt, sí, de tot aquí.
1: I escapada, això de fer escapadetes de tant,
2: sí,
1: en tant,
2: sí, home, sí.
1: No cada mes ni cada dos
2: però
1: mesos.
2: No, però un cap de setmana
1: de tant en tant.
2: Tontorron.
1: Aquests són els millors, eh?
2: Sí.
1: Aquests són els bons.
0: Sona la teva!

0: 6-28-4-14-0-29. Si et ve de gust dedicar una cançó, ens la fas arribar al nostre WhatsApp, ens envies un missatge, un àudio, per exemple, com el que anem a escoltar ara, i, o un text. Ara és un text, 6-28-4-14-0-29. Podeu guanyar entrades per anar al festival Inspira Festival, que tindrà lloc el 26 de setembre a la Devesa del Pla de Ripoll, amb actuacions dels Tiet, Sopa de Cabra, la Ludwig Band, entre altres. O també podràs guanyar aquest lot de productes de Nat Club, cremes de xocolata i fruits secs boníssimes, a més productes de proximitat de tocar, a tocar de casa teu, de Montroig del Camp, eh?
1: Exacte.
0: Montroig del Camp, Tarragona. 6-28-4-14-0-29.
1: La dedicatòria diu: hola, bona tarda, Flashback. Em dic Jordi i em podríeu ficar una cançó de Juan Magán que m'agrada molt. Moltes gràcies, doncs, per tu. Aquest Ayer la vi.
0: Els vostres desitjos són ordres per nosaltres. 6-28-4-14-0-29. Mireu, anem a escoltar Miley Cyrus, que té la nova cançó que es diu Bars Persuades, sonant a Flashback, i que sapigueu que la cantant, a partir d'ara Miley, que s'ha tret el cognom de Cyrus, encapçala la llista per protagonitzar la mitja part de la Super Bowl.
1: Uau.
0: És tot agafat amb unes pinces enormes, eh? Però...
1: Sí. A veure,
0: no hi ha res confirmat, però per ara sembla que el seu nom apunta amb força cada vegada més per protagonitzar aquesta actuació de la Super Bowl.
1: Escolta, gens malament.
0: També hi ha altres noms a les travesses, eh? Taylor Swift, BTS i uns que a mi personalment em foten molta mandra, que és Backstreet Boys.
1: Val. Perquè, clar, potser queden una mica endarrerits.
0: No, bueno, no sé.
1: Potser,
0: no,
1: o sigui, sempre s'acostuma a posar artistes més actuals, no? Que últimament...
0: Sí, és veritat que
1: venen de fer una gira, no?
0: Sí, sí, de retorn dels escenaris i tal. I, home, dels quatre, Taylor Swift, BTS, Backstreet Boys o Miley Cyrus, qui em ve més de gust és Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus, sisplau.
0: De tots quatre, qui té la gana més, eh?
1: A veure si la tenim allà al davant.
0: La Super Bowl tindrà lloc, encara queda, eh? El febrer del 2027, però, clar, hem de triar quin és l'artista que actuarà aquesta mitja part. Anem a escoltar-la. Vinga, Miley Bass Persuades. Let's go.

WhatsApp 628 414 029. 628 414 029. Feedback.

0: Aquesta era la cançó de Bandaneon i els Bues, que es diu El Ventilador, i que tenim un àudio amb aquesta cançó, el 628-414-029. Escolteu.
1: Hola, Flashback.
2: Hola.
1: El Lucas me volia recitar la cançó en El Ventilador.
0: Sí.
1: Moltes
0: gràcies,
2: adeu.
0: A tu.
2: Adeu.
0: Adeu. I atenció, aquesta setmana que el Feedback sortegem entrades dobles perquè aneu a l'Inspira Festival, que torna el 26 de setembre a la Devesa del Pla de Ripoll. Una jornada inclusiva, amb música, cultura i amb unes bandes espectaculars.
2: Tindrem a Sopa de Cabra, a Tietz, a la Ludwig Band i pels més petits a Xiula o al Botó Màgic. Xiula, l'has vist tu en directe
0: molt,
2: i et va agradar. Per tant, sí. ja sabeu. I molts més. També tindreu activitats i food trucks per tota la família a partir de 11:45 del matí i aproximadament fins les 12 de la nit. Tindreu actuacions i moltes activitats per tota la família. Per participar, què heu de fer? Doncs ara mateix ens envieu un àudio, un text, dient que voleu aquestes entrades dobles per anar a l'Inspira Festival a Ripoll, i el 628-414-029.
0: Una iniciativa, per cert, de la Fundació MAP.
3: Demana la teva cançó al WhatsApp del Feedback. 628-414-029.

0: Jamaican Bam Bam de Gel, a 7 de la tarda i 4 minuts, teniu una hora per enviar-nos les cançons que vosaltres vulgueu. 628-414-029, aquest és el nostre WhatsApp, amb regals. El lot de cremes de Nat Club, cremes de proximitat de, de Nat Club, fetes a Montroig del Camp. I també les entrades que us dèiem abans a l'Inspira Festival pel 26 de setembre. Ara, Cristina, anem a escoltar la cançó de Chris de Sarandí.
1: Moment important de la tarda.
0: Molt important, perquè estem enganxats a aquest tema, eh? Cantant a Londinenc de Londres, joaníssim.
1: Molt jove.
0: I que per ara aquest és el seu gran èxit, que es diu Good Old Days.

0: Esperant, que arribi el mes de maig per poder veure en directe Olivia Rodrigo, amb moltes ganes, ja d'escoltar les cançons del seu últim disc, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Drop Dead és com es diu aquesta cançó, i la que ve ara mateix és Nil Moliner amb nota de veu.
1: Hola, Flashback.
2: Hola.
1: Ens agradaria escoltar la de Nexo 05, Ya no estoy triste,
2: val,
1: de Nil Moliner. I voldríem participar a tots els concursos actius. Adeu.
3: Adeu, petons.
2: Petons. Adeu.

0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Una de les activitats més divertides que es poden fer durant aquest estiu a palarinsal.com és descobrir el Parc de Cordes. És un circuit amb diferents nivells de dificultats, amb proves d'habilitat física adaptades tant per infants com per adults. Tirolines, ponts tibetans, ponts d'equilibri, escales i xarxes, entre altres obstacles. Ho trobareu a la zona del bosc travessat per la línia de telecadira Serra 1 del Planell, al qual hi podreu accedir a peu. Hi ha tres tipus de circuits, l'S, el Baby, amb una alçada mínima de 1,20 metres i un màxim de 50 quilos, el circuit M, a partir de 8 anys, amb alçada mínima de 1,40 metres i màxim 80 quilos, i el circuit L, a partir de 8 anys, amb una alçada mínima de 1,40 metres amb un màxim de 80 quilos. El preu per adult és de 20 euros i infants 17 euros. Podeu fer-ne la reserva online a través de palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
5: Radio Flashback.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
7: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
8: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
7: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Cançó d'Alan Walker, que porta per títol Fade Out, a gairebé dos quarts de vuit. Per cert, ui.
1: Avui fa 25 anys, eh?
0: Sí, quart de segle, exacte. Mira, quan tu vas néixer, es va estrenar, més o menys, sí, aquesta cançó.

0: My Head de Kylie Minogue.
1: Sincerament, un tema clàssic. O sigui, el 2001 van sortir coses bastant interessants. Un tema que va formar part del seu disc Fever. Una dada curiosa. La cançó va ser

0: com molt futurista. I déu-n'hi-do, aquesta cançó va ser... Un èxit.
1: Un boom.
0: Me'n
1: recordo jo.
0: Aquí. La tornada.

0: Getting Up Out of My Head de Kylie Minogue. Dit això, anem a escoltar aquesta dedicatòria.
1: Hola, Flashback, sóc en Joan i li voldria dedicar una cançó a la meva mare. I amb una cançó que sigui en català. Mm-hmm. I perfecte. També vull participar a tots els sorteig, sí? I sobretot els de les entrades.
0: D'acord.
2: Perfecte.
0: Per l'Inspirar Festival. Quina hem escollit? La versió que ha fet Alba Morena, mm-hmm, del... Mira, parlem de Tamacles, Kylie Minogue, i una altra, de Manel, que es diu El Mar.

0: Diu, hola, voldria dedicar la cançó de molta tralla d'Oques Grasses a les meves amigues perquè passin un bon inici de curs. Gràcies, Flashback.
1: Molt bé, doncs per les teves amigues i atenció, perquè ja sabeu, recordem que aquesta setmana, cada dia aquest feedback, us regalem un lot de cremes gràcies a The Nat Club, cremes de proximitat fetes amb un roig del camp i cada dia doncs, un lot d'aquests pot ser per vosaltres The Nat Club. Ideals són cremes amb xocolata i fruits secs i unes combinacions espectaculars, ideals per esmorzars, dinats, berenars, sopars, el que vosaltres vulgueu.
0: I sense sucres afegits, sense gluten, veganes de proximitat, que les fan amb un roig del camp, i n'hi ha de tot tipus, com acabes de dir, tots els mics que us podreu imaginar, i si les voleu aconseguir, que a més us les porten a casa, per tant, tot és ideal, ens envia un WhatsApp, una dedicatòria al 628-414-029. Teniu temps fins les 8 del vespre i si avui no sou els guanyadors, doncs també demà i demà passat, fins dijous, les estarem regalant.
1: Mira, anem a escoltar el retorn de James Brown, el de You're Beautiful. You're Beautiful, te'n recordes
0: d'aquesta
1: cançó?
0: Sí, sí, sí.
1: Ha tornat amb aquesta. Ah, exacte.
0: You're Beautiful.
1: I'm Taste Like Summer. James Brown. Hey.

0: Lola Young, la cançó que és, es diu Messi, eh? La cantant que s'ha unit a la campanya de l'organització Calm, que lluita per la prevenció del suïcidi.
1: La campanya inclou la venda de samarretes amb missatges com sempre hi ha una raó per seguir endavant, o també encara ets aquí i estàs viu, així això és motiu suficient per estar orgullós. Les samarretes es poden comprar a través de la web de l'organització Calm.
0: Calm, eh? Calma, gran iniciativa. I que s'hi ha afegit aquí la Lola Young. Escolteu una cosa, Inspira Festival. Si teniu ganes d'anar-hi el 26 de setembre, és a dir, ja a la Devesa del Pla de Ripoll, doncs mira, esteu d'enhorabona, esteu de sort, perquè nosaltres tenim entrades perquè hi aneu. Què heu de fer? Doncs enviar-nos dedicatòries, enviar-nos missatges al 628-414-020.
1: I viureu una jornada de música, de cultura, d'inclusió, amb sopa de cabra, tiets, la Ludwig Band, xiula, el botó màgic i molts més, també activitats i food trucks per tota la família. També hi haurà unes comparses, com es diuen? Una xaranga.
0: Per favor, m'agraden, eh?
1: Espectacles diversos. Bé,
0: aquí
1: us ho passareu.
0: Trobaràs, eh?
1: Genial, a partir de 11:45 del matí fins les 12 de la nit aproximadament. Si voleu entrades, ens les demaneu al 628-414-029.
0: Mira, abans que parlem de salut mental aquí amb la Lola Young, amb la iniciativa aquesta, que sapigueu també doncs, que hi haurà taules rodones relacionades també amb la salut mental, una iniciativa de la Fundació MAP. 3:15, clavats, però clavats. De 8 arriba Ariana Grande. Hate the time you love me des del seu últim disc.

0: Ah, pensava que cantaves. Ara pensava que ho anaves a fer.
1: Ella, ella, ella, ella,
0: ella, a veure, qui ens demana què ve d'Om la Graciosa?
2: Doncs el Josué diu... Hola, sóc en Josué i m'agradaria que sonés la cançó de la Graciosa i també m'agradaria participar en el sorteig de... bé, ha dit Busconxollo, però aquí has d'anar a busconxollo.com i agafar el xollo. Moltes gràcies.
0: T'has de deixar la seva aplicació o anar a la web? Jo crec que l'aplicació busconxollo.com hi és, també la web i l'aplicació, i allà trobaràs un munt d'ofertes. Avui sí. Parlàvem d'una de PortAventura World, 52 euros per persona.
2: Sí.
0: Hotel de 4 estrelles. Qualsevol de PortAventura val la pena. A mi a PortAventura m'agrada molt el bufet lliure per l'esmorzar. Saps allò que
2: no,
0: et
2: no
0: fots
2: provat,
0: allò que no has menjat tanta vida?
2: Sí.
0: Ous remenats, que si bacon,
2: sí, sí.
0: Que si
2: barreges
0: no sé
2: el dolç amb el salat i ens dona tan igual.
0: I tu feliç amb això, eh?
2: Tant me fa.
0: Bé, sí. Doncs aneu a busconxollo.com. Acabem amb aquesta.
2: Que ens demaneu Jamaica amb Bam Bam.
3: Buenas tardes. Quería dejaros una dedicatoria a mi amiga Susana, que me saló, que hace tiempo que no la veo.
2: Sí.
3: Y me gustaría que pusieses la canción de Jamaica, Bam Bam.
0: Sí.
3: Bueno, para despedir un poco así el veranito, queda un poquito, ¿no? Pero bueno, claro. Que así se hace como más amable. Y me gustaría participar en lo de las cremas, así que muchas gracias. Besitos.
0: Besitos.
2: Apa, que vagi molt bé. Adéu.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Les 8 en punt del vespre d'aquest dimarts 8 de setembre obrim les portes del backstage de Flashback. Avui que tenim la visita de la nostra sexòloga de confiança a partir de 10:15 de la nit, ens visita l'Alba Povedano de Mantis.
2: Que guai quan ve l'Alba, eh?
1: Ens ho passem bé, sí, sí,
2: sí. Ens encanta. A més, avui també és dimarts de sondeig amagat, així que ja sabeu que heu d'anar preparant el WhatsApp al 628 414 029.
1: I també parlarem de safrets, d'una notícia del dia, també parlarem d'un nou rècord Guinness, en fi, hem de fer moltes coses avui al backstage de Flashback.
2: També la cançó amagada, les notícies més virals del dia, així que quedeu-vos aquí, perquè des d'ara i fins les 11 de la nit tot anirà bé.
1: Oh, no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I amb l'èxit de la setmana, el so de Nodary 54 Ultra i aquest temacle que es diu Talk to You. Benvinguts i benvingudes al Backstage de Flashback. Bona nit.

0: millor cita que tindràs avui.
1: Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
2: Passant 5 minuts de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback. Comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que, atenció, un home de 41 anys ha estat detingut després d'haver fingit el seu segrest perquè s'havia passat 2 nits en un hotel.

0: senyor.
1: Bueno, ama la vida i ama l'amor, l'amor cap a uns altres.
2: Sí, perquè tampoc no havia de ser el més llest de la classe que toma en el moment en què fingeixes un segrest i després vas a un hotel i dones el teu nom per poder allotjar-te a l'hotel.
1: Doncs
2: no?
1: Així va anar la cosa, sí, sí. Això ha passat a Elx. L'home va anar a la policia explicant que uns individus l'havien segrestat, que l'havien encaputxat, que l'havien lligat i fins i tot que li havien fet alguns talls superficials als braços.
2: No em diguis, és que s'havia tallat ell, segur.
1: Tota... Sí, sí, clar. Sí, si ho havia fingit, tot això mentre ell tornava de buscar uns estris que necessitava per fer una paret a casa seva, d'acord? Havia de fer unes petites obres a casa seva i venia de buscar aquest material.
2: Val.
1: I resulta que, segons ell, en aquesta tornada a casa, doncs el van agafar, el van encaputxar, el van tallar, tal, tal. Bueno.
2: Però quin és l'objectiu de tot això? Perquè no té cap mena de sentit.
1: Bueno, segrestar-lo i suposo que demanar uns calés pel rescat, no?
2: Però si estava anant ell a la policia, molt... dic que l'havien segrestat.
1: No, no, això ho diu després.
2: Ah, val.
1: Això ho diu després, en teoria, quan ja l'havien deixat anar, clar, clar.
2: Val, val.
1: També assegurava que aquests segrestadors li havien deixat trucar a la seva parella. O sigui,
2: ai, no, és que, no.
1: Que en el moment en què l'havien segrestat, havia pogut trucar a la seva parella i dir-li, ei, que estic detingut, eh? Que tot bé, però que estic detingut.
2: Llavors la parella no era còmplice d'aquest segrest.
1: No, no, la parella evidentment ho sabia. Que va, la parella portava unes banyes de cavall, Andrea. Clar, o sigui, la parella va saber d'aquesta trucada, però la parella no sabia on havia dormit aquest home, saps?
2: Mira, a mi em truca el meu nòvio dient-me que l'han segrestat.
1: I no és veritat, i li muntes un pollo d'acabat.
2: Home, li falta, mira, li falta Catalunya per córrer. O sigui, què vol dir fingir un segrest? I posar la gent allà amb aquella tensió, amb aquells nervis, que estem parlant d'un segrest,
1: Això va fer aquest home, i la policia va comprovar les càmeres de seguretat dels llocs on deia l'home que havien anat, perquè també deia que havien parat com en una benzinera, no sé què, bueno...
2: Havia... Però és que s'ha de ser inútil.
1: Es posen a seguir tot el camí i diuen, en aquest lloc on hem comprovat, mirem les càmeres, no hi ha passat. En aquell lloc on hem comprovat, les càmeres, tampoc hi ha la furgoneta que ell diu que l'ha segrestat. Total, no hi era, no?, en aquestes càmeres de seguretat. I van veure que en realitat l'home estava tranquil·lament allotjat en un hotel durant aquells dos dies. Per què? Doncs perquè van fer, com tu molt bé deies, la comprovació a la reserva i, a banda d'això, van mirar les càmeres de seguretat i se'l veies, doncs, sortint de l'habitació, tan content, amb altres acompanyants. Clar que
2: ah,
1: sí.
2: En plural, amb altres acompanyants a sobre, eh? Quina poca vergonya.
1: La policia l'ha acabat descobrint, ha descobert aquesta farsa i ara aquest nostre protagonista ha quedat en llibertat amb càrrecs per simular un delicte. El que deu haver quedat també sense dona.
2: Vull dir, mira,
1: la parella, la parella el deu haver xutat de casa seva.
2: Que hagi quedat solter i que ja no trobi parella mai més, perquè si li ha de fingir segrestos a totes les parelles...
1: Ho porta clar, eh? Aquest home, mare de Déu, senyor.
3: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
1: Les 8 i 8 minuts del vespre, al Backstage, els Catarres amb Diumenge sense drama.
4: Tots els dies que vindran, amics de Flashback,

0: El so dels Catarres, que, atenció, seran a l'última gran festa de l'any, el 120è aniversari del RAC. Això serà el 23 de desembre del 2026 al Palau Sant Jordi de Barcelona, sopa de cabra, els tiets, els buhos i també els Catarres, amb cançons com aquesta. Diumenge sense drama.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
0: Fent camí a un quart de nou del vespre, sou al backstage de Flashback i arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda avui a l'anglès. I a més, us hem posat dues pistes de so, un tall de la cançó al revés i també un fragment molt lent.
2: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre: nom de la cançó, nom de l'artista i cantar una mica la cançó.
0: Doncs vinga, WhatsApp preparat, 628-414-029. Anem a veure les pistes, a veure si avui aconseguiu treure la cançó amagada. La primera, el tall al revés d'avui, fa així.
2: Crec que és fàcil.
0: Es pot treure.
2: Crec que sí.
0: Si més no l'artista.
2: Sí, sí.
0: No?
2: Estic d'acord. Estic d'acord.
0: Ho podeu anar provant al WhatsApp, 628-414-029. Segona pista, Andrea. Com diu la traducció a l'anglès? Demostra aquestes classes d'anglès.
2: Començo la setmana que ve.
0: Clar, encara no han començat. Vinga.
2: Però som-hi. The body asks for friction. She picks little flowers and burns them. We step out to the balcony.
0: Out to the balcony. Ha sonat italiana. Un poc italià. No, home, va. De cop l'Andrea... ha tirat, ha canviat a l'italià i de cop la cançó amagada s'ha convertit en això. Ara la farem així. We step out the balcony. 628-414-029. Què ens està dient la gent al WhatsApp?
2: Molts missatges, eh? Al WhatsApp estan arribant. Mira, aquí, una persona acaba de dir-nos que és tàndem dels tiets.
0: No.
2: No. I què més? Aquí, espera que baixo. Diuen In the Night d'Oques Grasses.
0: De moment no, podeu seguir provant el 628-414-029, que no us desconcentri la tarantela. Última pista, el fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
2: S'ha entès perfectament,
0: ara, eh? Jo crec que sí,
2: eh?
0: La resposta de seguida al backstage de Flashback.
1: De 8 a 11, backstage a Flashback. Andorra. 96.0.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
8: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
7: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
8: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
7: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
9: Torna al Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
10: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
9: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
10: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
11: Ràdio Flashback Andorra.
12: Flashback.
11: Andorra.
13: 96.0.
11: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
14: Vol millorar la seva tarifa?
15: No.
14: Segur?
15: Sí.
14: Sí que la vol millorar.
15: Que no.
11: La trucada del pare que vol saber on ets.
14: On ets?
15: Aquí.
14: Aquí? Aquí on és?
15: Doncs aquí.
14: Ai.
11: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
14: Ei, tio, què fa?
11: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
16: Escolto Flashback!
11: Flashback, l'emissora que sents.
17: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
11: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Passen 2 minutets d'un 8:45 del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Però la cançó amagada d'avui té aquesta sintonia.
2: És que ara sento pressió perquè quan hagi de tornar a llegir la traducció a l'anglès...
0: M'ha agradat molt més que ho fessis així amb accent italià.
2: Ai, quins nervis, ara estic nerviosa.
0: En fi, anem a les pistes. De moment, la pista al revés de la cançó amagada d'avui feia així...
2: Era fàcil, trobo.
0: Segona pista, Andrea. Com deia la traducció a l'anglès d'una persona nadiua italiana?
2: The body asks for friction. She picks little flowers and burns them. We step out to the balcony.
0: We step out to the balcony.
2: To the balcony.
0: 6:28, 4:14, 0:29. L'ha encertat la gent i, sobretot, li ha agradat la música italiana per la cançó amagada.
2: Els ha encantat i també han encertat la cançó.
18: Hola, Flashback. Hola. La cançó amagada és La Marina està morena, de Figaflaues. I diu... Chiringuito, chiringuito, abanico, abanico. La Marina està morena. Espantina es fa una trena.
0: Molt bé!
19: La Marina està morena. Espantina es fa una trena.
0: Han decidit fer-la dues veus,
2: sí,
0: aquesta cançó amagada.
2: No s'ho han preparat i s'han descoordinat una mica en un punt.
0: Hi ha hagut un moment en què el bateria no ha donat bé l'entrada i no han acabat d'entrar bé.
2: S'han trepitjat una mica.
20: Bona tarda, guapos.
0: Ui.
20: La cançó d'avui és La Marina està morena.
21: La Marina està morena.
0: Oi, no.
21: I el Santino fa una trena.
0: No.
20: Ara, ahí lo llevas.
19: La Marina està morena.
0: Quantes vegades deu haver escoltat aquest pare la seva criatura cantant la cançó? Mare de Déu, senyor.
2: Home, al principi de l'àudio, aquest nen o aquesta nena tenia moltes ganes de cantar la cançó i l'ha tallat en sec.
0: L'han tallat de cop. Ostres, que bo.
22: Bon vespre, Flashback.
0: Hola.
22: La cançó és de Figaflowers. La Marina està morena.
23: La Marina està morena.
0: Opa.
23: Espantina ja es fa una trena.
0: Yeah.
23: La rompe, ho trenca. La rompe, ho trenca. Vinga, bona nit, nens. Adéu, Marc, adéu, Andrea.
2: Adéu.
0: Molt bé, no? Això m'ha recordat una mica, això. I abadumba!
2: Una mica, si és
0: la cançó de Germán, sí, aquesta. Ostres, déu-n'hi-do, eh? Ha sonat una mica així, abadumba. La cançó de Germán. Què més ens han dit, va?
24: Hola, Flashback!
0: Hola!
24: Som la Sofia i el Mateu. I creiem que la cançó amagada és La Marina està morena, dels Figaflowers.

0: Adéu. Ja ho heu vist, eh? És un molt bon truc si no canteu bé. Sí. Aplaudiu al costat, que no se senti ben bé què dieu, i guita, així us en salveu.
1: Jo trobo que la gent està molt animada avui, eh?
0: És que és un dia d'estar animats avui.
1: Sí, bueno, primer dia de col·le, alguns nens clar. Sí, alguns nens no, depèn de la vaga, però tot i així els veig que estan molt contents, la majoria.
0: Ens agrada, i nosaltres posarem cançonetes que us animin com aquesta, que va ser número 1 de la llista fa un parell d'anys, l'any 2024. Tal dia com avui arribaven per primera vegada al número 1 de la llista els Figaflaues amb la Marina Està Morena, una cançó que es va passar 4 setmanes seguides al número 1 de la llista. Déu-n'hi-do, l'escoltem, va, la cançó amagada d'avui. La Marina
2: Està Morena. Molt bones, aquí Pep de Figaflaues. Us venim a presentar la nova cançó, La Marina Està Morena. Una abraçada gegant a tots els ulls.

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 6 minutets i ens plantem al punt de 2:15 de 9 del vespre. Sou al backstage de Flashback i ens hem de

0: Sí. Jo em controlo perquè la gent no em senti, però és que aquesta cançó
1: sí,
0: és
1: estaria
0: bona.
1: Bé que no plogués, clar, clar.
0: També és
1: tenim una nova tècnica per lligar.
0: Oh?
1: Ara la gent envia bízums amb 50 cèntims, per exemple, o un euro, i el missatge hi posa indirectes.
0: Ojo, que és molt perillós, el dels missatges de bízum.
1: Home, és que has de pagar.
0: No, però un amic meu, per exemple, va voler fer una brometa un dia i de concepte el bízum va posar armes.
1: Ai, no!
0: I li van bloquejar el compte bancari i tot, eh?
1: Home, és que animal de bosc.
0: Vull dir que la gent això s'ho mira, que tampoc no podem posar qualsevol bogeria, clar. El banc va trucar a casa, no sé què, que era un bízum d'un gelat, vull dir.
1: Contraband, bar, contraband Perro Sánchez, no?
0: Clar.
1: És que clar.
0: Sí, sí.
1: Mare de Déu, senyor. En fi, doncs anem en compte amb el concepte del bízum. El tema és que l'amor cada vegada doncs, és més digital i també més barat, perquè cada vegada costa menys enamorar algú. Abans, no sé, havies d'anar a sopar, havies de currar alguna cosa, no?
0: Sí.
1: I ara l'amor romàntic és, mira, un bízum de 50 cèntims i t'envio un missatget.
0: Tu?
1: Que no ho he fet mai, això del bízum. Em sembla cutre, no?
0: Encara. Mai diguis mai, eh?
1: No, home, no, però què vols que et digui? Mira, us explico la història. Està circulant molt per xarxes socials que d'aquesta moda, doncs, que la gent utilitza el bízum per lligar. La jugada consisteix, bàsicament, com us deia, enviar 50 cèntims o un euro a la persona que t'agrada i aprofitar el concepte del pagament per deixar-li el que tota la vida s'ha fet amb un pòstit, doncs ara ho fas amb un bízum.
0: Però jo no ho acabo d'entendre. Potser és que estic desactualitzada o m'estic fent gran o no sé el que passa, però per què no li envies per WhatsApp aquest missatge?
1: Bueno, clar, si tens el seu número, no? És molt, molt, molt senzill, vull dir...
0: A més, no, penso que s'està perdent molt la indirecta stories d'Instagram. Si penges indirectes a stories d'Instagram, ens fas partícips a tots. Llavors tots com? Podem opinar, podem gaudir de la teva història d'amor, podem especular,
1: com
0: compartir l'història amb
1: amics. Com s'ha de fer la indirecta? A mi m'interessa molt això, Andrea.
0: Home, doncs poses una cançó i selecciones la part de la lletra que tingui alguna cosa a veure amb la persona que t'agrada. O una cançó que sàpigues que li agrada a l'altra persona. O penges aquella foto d'aquell lloc en concret que has comentat amb l'altra persona. Llavors... Té una cosa molt divertida, això, sí. Que és que jo, com a usuària, si conec una mica la teva història, penso, val, aquesta
1: això
0: història
1: va
0: per aquesta persona. Llavors, ens fas partícips a tots d'aquesta història d'amor.
1: Com t'agrada el bon safreig, tu.
0: M'encanta.
1: I el que estic detectant també és que tens un màster en indirectes, pot ser?
0: Volaria
1: molt una secció de l'Andrea explicant-nos com tirar indirectes ben tirades, d'acord?
0: És que ara fa molts anys que estic fora del mercat i crec que estic bastant desentrenada
1: costa, no?
0: Aquest món.
1: Home, però en un moment me n'has dit tres. Que no se m'haguessin acudit, crec.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ja em faràs classes. Clar, per exemple, doncs posen això, 50 cèntims, i el concepte posa et convido a sopar. Tot molt romàntic, però clar, hi ha una transferència bancària pel mig. Què passa? El problema és que aquesta tècnica també està generant doncs una mica de polèmica, i és que et permet, el bízum, et permet contactar amb persones que t'han bloquejat.
0: Oh.
1: Llavors... Ho està utilitzant molta gent per demanar perdó, per exemple, en plan, tu i jo som parella, d'acord? Tu em bloqueges a mi, no tinc ni el WhatsApp, no tinc ni l'Instagram, no em tens enlloc. Fins i tot tampoc et puc trucar. Llavors què faig? Et faig un bízum?
0: A veure, sempre en contra de que una persona que tens bloquejada pugui accedir a tu d'alguna manera.
1: Ara,
0: però...
1: si et paga...
0: Sí, a mi m'arriben dinerons. No em vull saber.
1: No seré jo qui diré que no, no?
0: Exactament.
1: Atenció, perquè els tiets han plantat cara a Vox.
0: Com és això?
1: Doncs que els tiets han deixat clar a les seves xarxes socials que no volen que Vox faci ús de cap de les seves cançons. La polèmica ha començat a Sabadell, on el perfil local del partit ha publicat un vídeo, ja que aquest cap de setmana ha estat la festa major de Sabadell,
0: sí.
1: Els del Baparitur hi vam anar, i han publicat un vídeo com de resum, un after movie, amb la cançó Era això dels tiets, l'última cançó del grup de Mataró. Què han fet ells dos? Doncs no han trigat a respondre, i a la seva xarxa han fet un tuit, vaja, a X, han publicat no utilitzeu la nostra música per les vostres merdes, pallassos.
0: Han anat forts, eh?
1: Literalment així. Jo crec que ha sigut un moment d'una mica d'escalfada, però em sembla
0: sí,
1: molt bé.
0: Ser.
1: Però, o sigui, no pots agafar la meva música per lucrar-te tu, per beneficiar-te en tu, quan jo no combrego amb les teves idees i ideologia.
0: tota la raó. O sigui, al final estan traient ser Reddit, la gent de Vox en aquest cas, d'aquest vídeo. Llavors, per què tu has de fer servir una cançó meva, segurament una cançó que en aquest cas una cançó que ara està de moda,
1: clar,
0: que segurament els posiciona més amunt en les cerques.
1: Clar.
0: Que la gent, si busca aquesta cançó, amb vídeos relacionats els hi sortirà aquest vídeo. Al final s'estan beneficiant d'una cançó d'un artista que no està d'acord amb el seu missatge, amb els seus valors 100%. O amb

0: seves idees.
1: Al final, la formació política l'ha acabat esborrant i aquí al backstage ja alguna vegada us hem explicat que altres artistes Flashback han fet declaracions en contra de que se'ls utilitzi la seva música sí. per segons quines coses. Per exemple, Sabrina Carpenter, ho recordo, va demanar que la Casa Blanca no fes servir els seus èxits per publicar vídeos de detencions d'immigrants. Això us ho vam explicar aquí, és que és molt fort.
0: És una vergonya en aquest cas, és que Donald Trump va un pas més enllà encara perquè el contingut dels vídeos...
1: 100%.
0: És horrible. Llavors, mira, em sembla bé que els artistes es posicionin
1: total.
0: I que comencin a posar les seves límits, els seus límits. Sí.
1: De fet, els tiets han dit d'aquesta merda...
2: No em vull saber.
1: Els ha sigut absolutament igual i han dit, xatos, els de Vox, aneu parant ja amb la nostra música. Em sembla molt bé, la veritat.
0: A mi també. Em sembla molt bé que els artistes es posicionin i que diguin la seva.
1: I atenció, perquè si sona aquesta cançó, hem de parlar d'un campió de campions. Toni Bou ha guanyat aquest cap de setmana el seu 40è títol mundial de trial, a un mes només de fer els 40 anys. És a dir, té més mundials que anys.
0: Però això no ho entenc, jo.
1: En fan dos per any. Fan
0: dos mundials a l'any?
1: Fan el d'indoor i el d'outdoor.
0: Ah,
1: sí.
0: Clar, no em sortien els càlculs, no, sí, aquest sí. nano amb dos anys ja estava guanyant mundials contra la gent de 50 anys. No té cap mena de sentit.
1: És la cabra absoluta, Toni Bou. Ha guanyat el seu 40è mundial quan just això està a punt de fer 40 anys. Bou porta dominant el trial des de l'any 2007. I ja suma 20 campionats a l'aire lliure i 20 en pista coberta, una animalada que, segons ell mateix, encara no és suficient, perquè fins i tot quan guanya fa declaracions i diu en aquesta zona he anat una mica massa esbarat, aquests dies l'he sentit en moltes entrevistes, o podria millorar això. Clar, quan ets esportista d'elit i d'alt rendiment, clar, a aquests nivells has de ser molt exigent amb tu mateix, si no, no arribes.
0: Però també et dic, si ha guanyat tantes vegades el títol mundial...
1: Sí, sí, però no es cansa de guanyar.
0: No cal que sigui tan exigent, no? Si quan no és exigent, ja guanya igualment.
1: Ja, el que deuen estar emprenyats són els seus rivals, que deuen dir, plega ja, per favor, Toni, que tens 40 anys gairebé, no?
0: Això és veritat, sí.
1: En fi, a més té problemes d'espatlla, però ha decidit no operar-se i poder continuar donant gas i guanyant. Porta 40 mundials, però encara té la mentalitat de veure si segueix doncs, fent bones actuacions i també si segueix guanyant mundials. La resta de mortals, els 40, doncs estem pensant en quin sofà ens comprarem. I Toni Bou està pensant en el seu següent mundial, com us dèiem, l'autèntica cabra.
0: Podria venir Toni Bou al backstage? Des d'aquí fem una crida per si ens està sentint per casualitat o de cop una cosina seva, una tieta, ens està sentint.
1: Doncs des d'aquí fem la crida. Ens encantaria que Toni Bou vingués al backstage i poder-vos apropar un esport com el trial, com ja vam fer amb la campiona del món, Berta Bellán.
0: Sí, a més, a Sant Sadurní de Noia hi ha una pizzeria, que hi ha una pizza que es diu Toni Bou, que
1: home,
0: està molt bona.
1: Tu això li vols dir, no?
0: Sí, jo li vull dir. Crec que l'ha tastat, eh?
1: Va, Toni Bou, vine al backstage.
3: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
1: De seguida el sondeig amagat al Backstage a Flashback. Abans, Karol G, Bruno Mars i aquesta balada, la més nova, que es diu Still.

0: èxits.
1: Al Backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Dos quarts i mig de nou del vespre, sou al Backstage de Flashback i arriba una de les seccions que més èxit tenen. El sondeig amagat, us direm un percentatge i haureu d'esbrinar què correspon a aquest percentatge que s'amaga.
3: Podeu participar a través del nostre WhatsApp al 628 414 029.
1: Participa al Backstage. Envia la teva nota de veu al 628 414 029.
3: I avui el percentatge amagat és el 41% dels viatgers.
2: 41% dels viatgers, déu-n'hi-do.
3: Gairebé la meitat.
2: Gairebé la meitat, sí, sí, sí. 4,1 de cada 10.
3: Això mateix. 4,1, justament.
2: És una ungla que no es va tallar aquell dia. Doncs vinga, va, WhatsApp a punt, 628 414 029. Anem a les pistes. La primera diu així: el 41% dels viatgers eviten fer reserves en algunes destinacions turístiques per un motiu concret.
3: A veure, al final tots evitem fer reserves a segons quins llocs, no?
2: Panadoles o... Sí.
3: Per exemple.
2: El 41% dels viatgers eviten fer reserves en algunes destinacions turístiques concretes per un motiu. D'acord? Aquesta és la primera pista. Anem a la segona. Potser molts heu pensat amb els calés, però no. Perquè aquesta segona pista ens diu: no és un motiu econòmic.
3: Val, hem descartat un motiu,
2: exacte,
3: llavors.
2: No és un motiu econòmic. Recordem, el 41% dels viatgers eviten fer reserves en algunes destinacions turístiques per un motiu, i aquest motiu no és econòmic. 628 414 029. Andrea Romera, què hi diuen els primers valents i valentes?
3: Doncs pluja de motius, una mica, al WhatsApp. Ens diuen, per exemple, tema guerres.
2: Val.
3: Suposo que en països en guerra doncs no hi reserves. Mm. Ens parlen de temes ètics, també. També tema LGTB. Suposo que sigui LGTB friendly, el
2: Val.
3: Lloc, no? Que potser la gent descarta llocs per això. Una mica.
2: Molt bé, algunes de les respostes que estem rebent al WhatsApp, 628 414 029, ho podeu anar provant. Última pista. A veure si aquesta us treu de dubtes. Diu: té a veure amb la fonètica i la pronunciació.
3: Oh.
2: Té a veure amb la fonètica i la pronunciació. Déu-n'hi-do,
3: eh? Hem apuntat molt aquí ja, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Andrea, repassem les pistes d'avui.
3: Vinga, som-hi. El 41% dels viatgers eviten fer reserves en algunes destinacions turístiques per un motiu. No és un motiu econòmic. I, per últim, té a veure amb la fonètica i la pronunciació.
2: Doncs va, WhatsApp obert, 628 414 029. Avui no és fàcil. Notes de veu, sobretot notes de veu al WhatsApp, al 628 414 029. I de seguida resolem per què el 41% dels viatgers eviten algunes destinacions turístiques. Notes de veu i ara us escoltem, va.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
2: I mentre l'escolteu, doncs mira, recordarem l'estiu amb aquesta cançó de Chris de Sarandi que ens parla dels bons dies, però els bons dies que s'acaben, els bons dies de l'estiu, eh? Good Old Days, novetat del Backstage de Flashback.

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 2:03 del vespre. Sou al backstage de Flashback i ens toca resoldre el sondeig amagat d'avui. Abans, però, repassem les pistes, Andrea.
2: Les pistes deia... Bueno, recordem que el sondeig, el percentatge que s'amaga avui, sí, és el 41% dels viatgers.
1: Correcte.
2: I les pistes deien... El 41% dels viatgers eviten fer reserves en algunes destinacions turístiques per un motiu.
1: Mm-hmm.
2: Tenim la segona pista, que diu que no és un motiu econòmic. I, per últim, la tercera pista diu... Té a veure amb la fonètica i la pronunciació.
1: Doncs va, WhatsApp 628-414-029. Què ens han dit els oients?
3: Hola, què tal? Estem tornant aquí del Camino de Santiago i us
1: Hola.
3: Estem escoltant. Ens agrada molt el vostre programa i creiem que és per l'idioma. Vinga, bueno, volem participar en el sorteig. Que vagi molt bé. Adéu.
1: Us apuntem, us apuntem. No, no, no tenim sorteig, estimats.
4: Hola, Flashback.
1: Hola.
4: Soc el Magí.
1: Què passa,
4: tio? Jo crec... que el 41% dels viatgers evita fer reserva a, o al seu destí perquè té por a que a on vagi hi ha coses millors del que ha reservat.
1: Ah, oh, uau!
5: Hola, Flashback, crec que la resposta d'avui de l'enigma aquest és de no parlar un dels idiomes comuns com anglès o castellà o així, sinó que tinc un idioma... molt seu, molt seu, no sé.
1: Molt tancat, eh?
5: Ai, no ho sé. No per la delinqüència. Una de dues.
1: Ostres!
2: O per la delinqüència.
1: Carai, tu. A més, tenim alguna nota escrita, també, al WhatsApp, que us demanem àudios, però ens heu escrit alguna nota. Però, en fi, aquests són alguns dels àudios que hem rebut al 628-414-029.
2: I avui sap greu dir...
1: Què?
2: Que ningú... ha encertat
1: no,
2: quin és el resultat del percentatge amagat d'avui. És molt difícil.
1: Era difícil, però ni els que ho han escrit tampoc, eh?
2: Ni els que ho han escrit tampoc.
1: Ostres.
2: Atenció. No us ho creureu, perquè jo no m'ho creia tampoc, quan he llegit aquesta notícia, però és cert que el 41% dels viatgers eviten reservant algunes destinacions turístiques perquè no saben com es pronuncien aquestes destinacions.
1: El sondeig és completament surrealista, però és una cosa certa. I és que 4 de cada 10 viatgers no reserven en segons quins llocs perquè no saben com pronunciar on vas de viatge, no? I llavors no hi van.
2: És real, és una notícia de l'Economista que posaven l'exemple de Gaztelugatxe, al País Basc. I deien que molta gent, sobretot de la generació Z, els hi fa vergonya reservar, trucar a un hotel i demanar una reserva per anar a Gaztelugatxe perquè no ho saben pronunciar. Llavors busquen un altre destí i ja està, i més fàcil.
1: Bali.
2: Potser per això està tan de moda Bali, doncs perquè mira, és molt fàcil de dir.
1: Fàcil, corteta i al peu. Carai, tu, doncs ens ha sorprès moltíssim aquesta notícia. I, evidentment, aquest sondeig amagat d'avui obre un debat al backstage.
2: Clar, avui us volem preguntar quina és aquella paraula que us costa molt de pronunciar.
1: Ostres, tu.
2: Aquella, saps quan llegies al col·le?
1: Oh, sí.
2: Llegies en veu alta davant de tota la classe i veies aquella paraula i deies merda.
1: Ara ve aquesta, eh?
2: M'ha hagut de tocar a mi aquesta paraula.
1: Sí.
2: Tots tenim una.
1: Doncs vinga, 628-414-029. Avui busquem paraules que us costin molt de pronunciar, d'acord? Us direm també les nostres.
2: Sí.
1: I ja veureu que us hi fixareu més a partir d'ara i veureu que aquí és on ens encallem.
2: Doncs això, WhatsApp obert, 628-414-029. Envieu-nos notes de veu dient-nos quina és aquella paraula o aquelles paraules que us costen de pronunciar.
0: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
1: De seguida us escoltem abans Nil Moliner, Tu cuerpo en braille, al backstage.
6: Hola, sóc el Nil Moliner. Una interpretació de leer su cuerpo en braille.
7: I jo també ballo a rima de Flashback.

0: Era el Daniel Moliner i aquest Tu Cuerpo en Braille al backstage. 10 minuts i les 9. Recordeu que tenim el WhatsApp obert 628-414-029. Avui us estem preguntant quines paraules us costen més de pronunciar. D'acord? Sí. Envieu-les amb nota de veu i així veiem també que us costen molt de pronunciar.
1: I nosaltres direm les nostres.
0: Evidentment.
1: També. Riurem tots.
0: I abans d'escoltar-vos, us recordem que si us falta Can Bonària, te'l porta el vermut de Llucià Ferrer. Aquest any Bonària porta el seu granet de sorra per fer el millor vermut directe del camp, el vermut de Flashback.
1: I ho farà compartint el seu producte de primera qualitat i amb la food truck del Bonària Tour, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp. I com ho podràs fer per degustar la famosa hamburguesa del Bonària? Doncs tens dues opcions, apuntant-te al vermut o fent una compra de 10 euros a la botiga Bonària que t'indicarem cada setmana i aconseguint un val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària. Aparcada sempre a l'espai del vermut de Flashback. Trobaràs tota la informació a bonària-tour.com.
0: Bonària, patrocinador del vermut de Flashback. No us la perdeu perquè aquesta burger és boníssima.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: De seguida anem al WhatsApp, 628-414-029. Quines paraules us costen més de pronunciar? Abans, la graciosa.
3: Ella ya, ella ya, ella ya.
4: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
5: Hola, soy Quevedo.
4: Esto es...

0: Quevedo d'una banda, Elvis Crespo de l'altra i les zones de la Graciosa sonant al backstage de Flashback. Quin autèntic tamacle. Pensava que l'anaves a cantar, Andrea. Has sí, mogut home. Els llavis, però no l'has volgut cantar. Eh?
1: Lip-sync.
2: Sou al backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Jo coneixia el lipstick, que és el pintallavis, no?
1: Molt bé.
0: El lip combo.
1: Molt bé, el lip combo què és?
0: El lip combo és que et fas els llavis d'un color i el contorn d'un altre. No?
1: No és exactament això.
0: Bueno.
1: O sigui, el lip combo és la tècnica aquesta de posar-te molts productes als llavis, però no vol dir que et facis
0: ah, no?
1: per fora d'un color i per dins d'un altre.
0: Jo no sé per què associava ja el lip combo a això. Bueno,
1: o sigui, però... normalment és això,
0: val.
1: Però no té per què ser
0: ah,
1: això.
0: Val. Bueno,
1: saps?
0: Bueno,
1: més o menys, sí.
0: No?
1: Val.
0: Em donaries un 0,5 sobre 1. I llavors ara hi ha el lip sync, que és anar amb els llavis sincronitzats, no?
1: És com fer playback.
0: Exacte, molt bé. Cada dia per Andreu una cosa al backstage de Flashback amb l'Andrea Romera. En fi, tenim el WhatsApp obert, 628-414-029. Avui hem descobert que el 41% dels viatgers descarta alguns destins, no viatja a alguns llocs, perquè no saben dir el nom del lloc.
1: Exacte.
0: I els hi fa vergonya preguntar, per exemple, per aquell lloc, o els hi fa vergonya explicar-ho als seus amics o reservar-ho, i llavors decideixen anar a un altre lloc de vacances.
1: Sí.
0: Per tant, us estem preguntant quines paraules són les que us costen més de pronunciar o de
1: això
0: dir.
1: Això mateix.
0: Andrea Romera, quina és la teva, abans d'escoltar els oients?
1: Lo meu no és una paraula com a tal, sinó que és una expressió. Jo prenc el cafè, veus? Veus, jo
0: que...
1: Ja. Em poso nerviosa només d'haver-ho de dir.
0: Et passa una cosa amb les tòniques i les... No,
1: I no la... amb les es obertes i tancades.
0: I les tancades, val.
1: Jo prenc el cafè amb llet de cibada.
0: Val.
1: El que passa que a Barcelona, com moltes vegades tu demanes en català i no t'acaben d'entendre, el tema de la cibada no ho entenen i ja directament dic llet d'avena. El que passa és que es junten moltes es, algunes obertes, algunes tancades, perquè el demano amb gel. Llavors és un
0: Ula.
1: Cafè amb llet d'avena amb gel. Llavors,
0: són tres obertes i una tancada, no?
1: Sí. Llavors, val. El que em passa és que les barrejo totes, les es obertes i les tancades, i acabo posant-les on no toquen.
0: Llavors moltes... pots dir un cafè amb llet d'avena i gel.
1: I gel. I moltes vegades em passa això, perquè intento dir-ho ràpid i em costa molt. Cafè amb llet d'avena i gel.
0: Molt bé!
1: Però quan ho dic ràpid, cafè amb llet d'avena i gel. Avena.
0: Sí. Et costa, Està molt bé perquè ara que s'acabarà l'estiu, no el volem acabar, no el volem matar encara, però mica en mica es va acabant, el gel desapareixerà de l'equació.
1: Sí.
0: Llavors només seran tres.
1: Seran
0: no?
1: més fàcil.
0: Serà més senzill, sí.
1: També podria dir de cibada i no canviar, no?
0: Cafè amb llet de cibada i gel.
1: Vull dir, sí, és
0: ja
1: més
0: diria,
1: fàcil així.
0: Eh? Una birra.
1: Bueno,
0: ostres,
1: ja
0: molt bé. O sigui, les es obertes i tancades molt seguides et costen, eh?
1: Em costen i se'm giren.
0: Molt bé.
1: I a tu quina és la paraula que et costa dir?
0: Una paraula que és molt difícil no saber-la dir bé a la ràdio, que
1: Val.
0: És programa.
1: Hosti, nano.
0: Em costa moltíssim.
1: Si no pots ser el presentador d'un programa i no saber dir programa.
0: Em costa molt la G i la R sorda seguides. Saps?
1: Grr. Dame un grr.
0: Programa. És com que... Són dues de seguides. Hi ha la PR i després la GR.
1: Val.
0: Programa.
1: I com ho dius?
0: O sigui, m'ho faig difícil, no sé, em costa molt. I és una cosa de no fa tant. És a dir, jo sabia dir perfectament les R's i tal, però últimament, no sé, m'estic apollardant.
1: Això és que t'estàs fent gran.
0: Segur.
1: L'edat, els 30.
0: La llengua ja no sé ben bé com posar-la i tal, i programa...
1: La tens desentrenada, la llengua.
0: No ho sé.
1: Necessites pràctiques.
0: Andrea!
1: Què? No ho sé, has tret tu el tema.
0: Que no són ni les 9 del vespre.
1: Jo no he dit en què.
0: No, bueno, clar.
1: No he dit on la posaràs, la llengua. Només he preguntat si necessites pràctiques. Ja està? Vols que anem al WhatsApp?
0: A la logopeda he d'anar.
1: I sortim d'aquest jardí.
0: Sisplau, 628-414-029. Què ens diu la gent? Va.
3: Hola, Flashback.
0: Hola.
3: Doncs mireu, jo una paraula que no és que em costi pronunciar, sinó que se'm fa molt estrany pronunciar, és petjada.
0: Petjada?
3: Perquè sento que se'm tapa com el nas i com de petita sempre deia penjada, com penjat, amb N. I quan vaig descobrir que era petjada, és que no m'agrada, em fa com angúnia.
0: Li fa angonia la petjada, que bo.
1: Sí que és cert que la T amb la J junt fa aquella sensació com de...
0: Sí.
1: Saps?
0: Com els islandesos que ja deia la Judit, que parlaven cap a dintre, no?
1: És la típica paraula petjada que quan tens el nas tapat perquè estàs encostipat costa molt de dir.
0: Sí.
1: Oi que sí? Llavors, empatitzo amb aquesta oient, li dono la raó.
0: Andrea.
1: Què? Has rebut un WhatsApp, no? Què? A veure...
0: No, no el puc dir.
1: Ara, és sobre la teva llengua.
0: Sí.
1: Tenim una candidata per fer pràctiques de llengua.
0: No!
1: Ah, no?
0: La candidata ets tu. M'acaben de dir, deixa que l'Andrea t'entreni la llengua, home. Ho portem clar. Ai, Déu meu, senyor.
1: Anem a WhatsApp,
0: per favor.
4: Hola, bona nit.
0: Hola.
4: Mira, just ara escoltar-vos he rigut molt sola perquè mi germana mitjana hi ha una paraula que no pot dir. I he anat a casa seva expressament perquè la digui i l'escolteu.
1: Oh. Merorearore. Què?
0: Com?
4: Merorearore.
0: Anda.
4: Merorearore. No. A veure si sabeu. Quina paraula és?
0: Però és que...
4: Apa, molt bon programa.
0: Gràcies. M'encanten dues coses. Una, que hagi anat expressament a casa de la seva germana, i dos, que la seva germana ho digui tan cuqui. És merodearo...
1: És merodeadores.
0: Exacte.
1: No?
0: Però clar, és que vull dir, has anat a buscar la paraula més complicada de l'univers.
1: Hosti, és molt difícil aquesta. Jo me la sé pel mapa del merodeador de Harry Potter, saps?
0: I que... Bien merodeare, buen merodearor serà.
1: M'ha semblat supertendre aquesta noia que no sabia dir la paraula. Potser però, no és aquesta, però jo crec que sí.
0: Jo crec que deu ser aquesta, que ara que ens ho confirmi el WhatsApp, el 628-414-029, però és que és una paraula molt complicada. Vull dir, hem anat a posar-nos-ho difícil, jo trobo aquí, eh?
1: I la germana rient-se.
0: Clar, anant a riure expressament a casa de la germana, Déu-n'hi-do.
1: M'ha fet molta gràcia, la veritat.
0: En fi, WhatsApp obert, va, 628-414-029. Aquestes són algunes de les paraules que ens costen a nosaltres i que us costen també a vosaltres. Volem sentir-ne més. WhatsApp obert, quines paraules us costen més de pronunciar? De seguida us escoltem i fem de logopedes també al Backstage de Flashback.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Les 9:02, arriben Shakira i Barna Boy amb el de Die Die. Die Die també em costa molt de dir.

0: És el so d'Olivia Dean, ha entrat a la llista, a la número 40, amb aquesta que es diu So Easy to Fall in Love. Passen 7 minuts de les 9 del vespre al backstage de Flashback.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: De seguida anem al WhatsApp, al backstage de Flashback, 628-414-029. Avui us estem preguntant per paraules que us costin molt de dir.
2: Sí, per aquelles paraules que no sabeu pronunciar.
0: Pronunciar, correcte. Sí. WhatsApp obert, 628-414-029. I ara ja anem. Abans, però, arriba el millor moment del dia.
2: Arriba el millor moment del dia, el moment del safareig al backstage de Flashback.
0: Ole, ole, ole los caracoles.
2: Molt bé. I avui parlem d'una gran amiga d'aquest programa.
0: Ah, sí?
2: D'una estimada nostra.
0: Ah, sí?
2: Una persona que s'ha esborrat el cognom del seu Instagram.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Ja ho sé, ja sé per on vas. Ah. Per què em van parlar l'altre dia i t'escolto.
2: Això
0: Has
2: mateix.
0: Vist que el vídeo d'inici de temporada dius que no t'escolto? Mentida.
2: M'escoltes de tant en tant.
0: No, però t'escolto més del que sembla.
2: Bueno, clar que m'escoltes perquè has de tirar les musiquetes ja. Que poso al guió.
0: També és veritat.
2: Parlem de Miley.
0: De qui?
2: Miley.
0: I ja està, Miley, prou.
2: Només Miley, sense cognom.
0: Miley.
2: Parlem de Miley, sense cognom, sense Cyrus, perquè recordem que se l'ha eliminat de l'Instagram, perquè s'han tornat a disparar els rumors que diuen que podria ser ella l'artista que actuarà a la mitja part de la Super Bowl aquesta temporada, l'any 2027.
0: Fortíssim, eh?
2: I per què s'han disparat aquests rumors?
0: A veure.
2: Doncs perquè el mitjà Daily Loud, que és un mitjà digital dels Estats Units especialitzat en música urbana, ha publicat un tuit que deia el següent. Miley Cyrus ha estat anunciada oficialment per actuar a la mitja part de la Super Bowl 2027.
0: Uau!
2: Però després l'ha esborrat.
0: O sigui, hi ha hagut publicació a X,
2: sí.
0: I al cap de res s'ha esborrat.
2: Daily Loud ha llançat la bomba,
0: uh-huh.
2: I ho ha esborrat.
0: Literalment un tira la pedra i amaga la mà.
2: Això mateix.
0: Home, Daily Loud.
2: Jo crec que ho han esborrat. Perquè cap dels canals oficials de la Super Bowl ho ha confirmat encara.
0: Ja.
2: Ells deien, ha estat anunciada oficialment, mentida. Ningú l'ha anunciat oficialment, de
0: moment.
2: No ho ha anunciat ni la NFL, ni Apple Music, ni tampoc la mateixa Miley ha dit res.
0: Uh-huh.
2: Vull dir, aquí ningú ha parlat. Però clar, després d'això, la gent ja ha vist aquest tuit de Daily Loud,
0: sí.
2: I a Twitter ja se n'està parlant moltíssim. Let's pretend it's not the end of the world.
0: Però és que jo ja m'estic imaginant aquesta cançó amb milers de persones saltant, cridant i ballant.
2: Seria increïble.
0: I tant.
2: De moment, però, no hi ha hagut confirmació oficial, tot ha quedat en rumors. Recordem, a més, que l'any passat amb Justin Bieber ens va passar el mateix.
0: Sí,
2: hi havia rumors que dèiem que sí, que tot quadrava, que no sé què, i al final va ser Bad Bunny. Vull dir que podria passar el mateix amb Miley Cyrus. Per tant, deixem-ho clar, no hi ha confirmació oficial.
0: De moment, l'únic que tenim són especulacions.
2: Això mateix. El tema aquí és que aquestes especulacions, aquests rumors, no són nous. O sigui, són rumors que corren ja des de principis d'any. S'ha estat especulant molt que Miley Cyrus cantaria a la Super Bowl fins al punt que ella mateixa va parlar del tema. Ella en va parlar en una entrevista que va fer amb Vanity Fair el mes de març d'aquest 2026. I en aquesta entrevista va dir literalment: si pogués trobar la manera que fos exactament el que va ser l'aniversari de Hannah Montana, un viatge a través de la discografia i apreciar cada cançó i cada era, crec que podria trobar-ho en mi mateixa.
0: Uau! Literalment, el que està dient és: si ho puc fer com jo vull, a la meva manera, com m'han donat els recursos per fer-ho amb Hannah Montana, jo em pujo al carro d'actuar a la mitja part de la Super Bowl.
2: És que a més jo me l'estic imaginant.
0: Buah.
2: Repassant totes les seves eres des del principi. És a dir, amb perruca rossa.
0: Hola, clar!
2: Cantant els èxits de Hannah Montana. Buf. Fins a arribar a aquest últim àlbum que sortirà aquest mes. Sabem que ella està dient, jo ho faria així, jo ho faria d'aquesta manera, en cap cas ha dit, jo actuaré i jo ho faré. Però recordem que Miley segueix aquella teoria de dir les coses amb veu alta abans que passin. Ja ho va fer amb aquest aniversari de Hannah Montana, que abans que es confirmés, ella ja anava per les catifes vermelles dient, sí, farem alguna cosa, ho estem preparant, i era mentida.
0: No havíem preparat res absolutament. De fet, al backstage farem una festa de final de temporada que serà que t'hi cagues. No s'ha parlat res ni s'ha preparat res, eh?
2: No,
0: em sap greu llançar aquí la bomba, amb la bomba, sí.
2: però ens agrada agafar-nos aquesta
0: teoria. Home, tant de bo, ja l'acabarem fent, sí, sí.
2: En fi, que tots són rumors, recordem-ho tota l'estona, que no hi ha cap confirmació oficial, però sí que és cert que ara Miley ha anunciat que treu un nou àlbum, i el fet de cantar a un escenari com el de la Super Bowl seria una oportunitat excel·lent de màrqueting, perquè no hi ha cap escenari en el món que et doni tanta visibilitat com el de la Super Bowl.
0: I recordem sempre què passa amb la Super Bowl, que quan un artista hi canta, llavors les reproduccions de la seva música pugen, bueno, infinitat.
2: Clar, llavors tenim per una banda a Miley, que li aniria genial poder fer aquest màrqueting del seu nou àlbum i poder-lo mostrar davant de tot el món, i per una altra banda tenim a la NFL, que és qui organitza tot aquest tema, que també li interessa moltíssim tenir un artista com Miley Cyrus, que aquest any probablement hagi estat, a part de Bad Bunny, una de les artistes més comentades pel tema de Hannah Montana, també perquè traurà nou disc, i a ells també els interessa tenir una persona així a la mitja part de la Super Bowl, més sent una persona que ja sabem que no pot fer tour, no pot fer gira, perquè té una malaltia a les cordes vocals i no li permet fer molts concerts. Doncs sí, dels 3 o 4 concerts que faci en un any, un és a l'escenari de la Super Bowl, a la NFL això li va genial. Li
0: jo
2: va perfecte.
0: M'imagino, mira, ja dono la idea de màrqueting per Miley Cyrus.
2: A veure.
0: És que li diré Miley Cyrus tota la vida, vull dir, crec que no canviarà. Que canti el Wrecking Ball.
2: Home.
0: Amb una bola gegant penjada de l'estadi, però que sigui una bola ovalada, com la del futbol americà.
2: Seria increïble, això, i que n'és la bola així com el videoclip d'una punta a l'altra de l'estadi, ell amb una mà agafada i amb l'altra el micròfon.
0: Mira, Miley, si és que ho tens fet, contracta'ns.
2: Que ens contracti, nosaltres li fem de directors artístics. Si ella ho necessita, ens oferim.
0: Doncs veurem què passa, però de moment Miley sembla, podria ser, diuen, hi ha rumors que potser diuen que podria actuar a la mitja part de la Super Bowl.
2: L'any passat va ser per aquestes dates, a setembre-octubre, que van anunciar Bad Bunny, per tant no deu quedar molt per saber qui serà l'artista que cantarà, finalment.
0: També et diré que l'any passat vam dir que seria Justin Bieber, vam penjar una secció, un clipet al nostre Instagram, i vam haver de retractar-nos dos dies després, perquè van anunciar que seria Bad Bunny.
2: Doncs no penjarem res al nostre Instagram, llavors potser les coses canvien, no?
0: Toquem fusta perquè sigui Miley Cyrus, va. Una pausa i de seguida tornem al Backstage de Flashback.
1: De 8 a 11, Backstage a Flashback.

0: Flashback.
1: Ràdio Flashback.
2: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
3: Hola, amigo de Flashback.

0: Per segona setmana consecutiva, Ana Mena i Lola Índigo lideren la llista més important d'èxits del país, la llista de flashback que us presenta en Jordi Quadras cada diumenge de 5 a 9 del vespre. Aquesta és Petitoa, la cançó més important de flashback.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Hem escoltat la cançó més important de flashback, però volem escoltar la gent més important de flashback, els nostres oients, els oients del backstage, que a través del WhatsApp, al 628-414-029, ens esteu explicant quina és aquella paraula, aquella expressió que més us costa de pronunciar. Avui que hem descobert que 4 de cada 10 viatgers no van a segons quin destí perquè no saben dir el nom del seu destí.
2: Hem llegit que un exemple era Gaztelugatxe.
0: Què?
2: San Juan de Gaztelugatxe, al País Basc. Que molta gent evita anar-hi perquè no sap dir el nom i li fa vergonya.
0: Doncs mira, ja sabeu una cosa més. Al backstage apreneu i també us ho passeu bé. I volem que ens expliqueu això. Doncs quines són les paraules que més us costen de pronunciar.
2: Anem al WhatsApp.
3: Hola. Doncs el meu fill de petit...
0: Sí.
3: Deia gústia i biciclista.
0: Hola!
3: I jo la paraula que em costa molt de dir és gingebre, no sé si es diu gingebre o gengibre.
0: Gengibre.
3: I també dic il·lumini. Apa, adéu, bona nit.
0: Il·lumini?
2: Il·lumini, però il·lumini d'il·luminar o d'alumini?
0: Ah, ostres, clar.
2: I gingebre...
0: És gingebre en català.
2: És gingebre, sí, no és gengibre. Sí.
0: Gengibre és gengibre, a la traducció literal. No, no, no.
2: Però
0: és...
2: il·lumini.
0: Il·lumini.
2: D'il·luminació
0: o del paper d'il·lumini?
2: A veure si ens pot... El paper d'il·lumini.
0: Clar, vull dir, no ho sabem.
2: A veure si ens pot resoldre el dubte.
0: Exacte. A mi em fa molta gràcia que diu el meu fill no sé què. Jo me'n recordo de petit que el meu germà no sabia dir la S sonora. Li va costar durant un temps, val? I ma mare feia això, literal, de posar-se davant seu i repetir-li unes quantes vegades.
2: I ell ho feia?
0: Fins que al final, un dia, el meu germà va acabar sabent-ho dir i li va dir... pesada. La primera S sonora que va fer va ser per dir-li pesada.
2: I la teva mare devia pensar... Molt
0: doncs,
2: bé,
0: bueno, has après. Sentiments trobats, suposo, no? Una mica.
2: Per cert, il·lumini d'alumini, ens
0: d'alumini,
2: diuen? Paper d'il·lumini.
0: Paper d'il·lumini mola molt, eh? A partir d'ara crec que ho diré així.
2: Està guai.
0: Més.
4: Soc la Cris de Granollers.
0: Hola, Cris.
4: Jo soc traductora.
2: Oh.
4: I, bueno, de molt petita...
0: Sí.

0: I llavors he hagut de tornar a aprendre el so de... Bueno, tots
1: a no dir la R.
0: Els sons de... en fonètica, tots els sons de la R en altres llengües, no?
1: Hola!
0: I es veu que van estar molt temps per ensenyar-me i ara és com que he hagut de desaprendre.
1: Clar.
0: Mira, coses que passen.
2: Clar, ara en francès és la cagatera de Tagassa.
1: Tal qual, li has de dir, maga, jo abans ho deia bé i no com m'ho no feies dir tu. Clar, clar, clar. Hola, que bo.
2: Però que curiós, que una persona que al principi té com problemes de pronunciació acaba estudiant idiomes després.
1: I ara després ha de tornar-hi, ha de tornar enrere. Mira, una mica com va fer la meva mare amb el meu germà. Literal, posar-se davant seu i anar-ho repetint, sí.
2: Mira, al final funciona.
1: Sembla que sí. Pesada.
3: Bona nit, Flashback.
1: Hola.
3: Doncs jo soc logopeda, però hi ha una paraula que sempre la dic malament.
1: A veure.
3: El meu tiet diu que es diu Graviel, no Gabriel, com hauria de ser. Vinga, un petó, adéu.
1: Clar, llavors la que dius malament és Gabriel, que li dius Graviel o al revés?
2: El tiet es diu Graviel.
1: Vale.
2: I ella li diu Gabriel i diu com hauria de ser, com que ella. I diu Gabriel, doncs hauria de ser així, no?
1: Està molt bé que li diguis com a tu et sembli.
2: És que Graviel és difícil,
1: Graviel.
2: Graviel.
1: És la GR, que és la que em costa a mi de programa.
2: És veritat. I llavors, per exemple, a mi em costa Generalitat.
1: Generalitat.
2: També té G i R molt a prop, però no van juntes.
1: Però no és una... Exacte, no és el so gra.
2: Clar, a tu
1: gra, costa gra. Gra, gri, gro, gru. Però quan està, sí, però quan està mig de paraula em costa molt més. Graviel no em costa.
2: Val.
1: Em costa la P i la R i després la G i la R. Programa. És com que la meva llengua ha de fer moltes coses rares.
2: És com que se t'omple la boca,
1: sí, sí,
2: programa.
1: O sigui, jo dic programa i... o programa. Seria molt més fàcil dir programa.
2: I l'altre com era? Merodeadores.
1: Merodeadores. A mi no em compliqueu la vida, per favor.
4: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
1: Esperem les vostres notes de veu al 628-414-029. Quina és la paraula que us costa més de dir en català, la seva pronúncia. Abans la banda Neon i els Búhos, que també no es voldran perdre l'última festa de l'any, el 125è aniversari del RAC al Palau Sant Jordi. I seran amb aquesta cançó també, El Ventilador.

0: El ventilador, així es diu aquesta cançó de la banda Neon i dels Búhos, un objecte que ja, mica en mica, podrem anar guardant al calaix, que, escolta'm, vindrà la rasquilla.
1: A veure si és veritat.
0: No encara, eh? No encara. A partir de demà diria molt que ja baixen les temperatures.
1: Demà baixen les temperatures, sí. Ara... va dir la Paula Montes l'altre dia, que la
0: doncs,
1: vaig escoltar.
0: Mira, aprendrem de tot aquí al Backstage de Flashback. També farem el temps.
2: A Flashback, només èxits.
3: Només èxits!
2: Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigol.

0: Senyals horaris de dos... Veus? Horaris. Senyals...
1: Horaris, ara no saps parlar o què?
0: No, però senyals horaris. Em costa.
1: Et costa el tema de les erres, perquè quan sonava molt a Flashback 6 de Febrero d'Aitana...
0: Febrero, és veritat.
1: Me'n recordo que et costava també.
0: Fixa't que són dues erres, sordes, sí. Seguides. Sí, sí.
1: És veritat, Febrero.
0: Febrero, sí.
1: Però el meu nom el saps dir bé.
0: Andrea.
1: Andrea Romera.
0: Romera, sí.
1: Bé. I són erres, moltes seguides, també.
0: Andrea Romera, sí.
1: Val.
0: Que fem llut de bona. Espera, va, tornem amb la sintonia que m'agrada.
1: Sisplau,
0: va. Al backstage ens interessen sempre els millors.
1: El millor del millor.
0: Els artistes que treuen la millor música... Els que parlen millor davant dels micròfons...
1: No series tu.
0: No seria jo, exactament. Gràcies, Andrea, molt maca. Andrea. Els que ens donen el millor contingut. Però algú ha parlat mai dels millors de veritat? Anem a obrir un espai on descobrim els rècords Guinness que més ens han cridat l'atenció de tots els temps i històries de superació, potser d'anomalies físiques o d'habilitats completament inversemblants que són a tocar d'aquella fina línia entre la cosa espectacular i la cosa absurda. Has rigut perquè has vist que he evitat dir espectacularitat, no?
1: Has evitat dir
0: espectacularitat, sí. Andrea, prou.
1: Però la següent era absurditat.
0: Absurditat, clar, però bueno, que vull dir que ens paguen per parlar bé, ara no anem a descobrir això.
1: Ens estem descontrolant, va.
0: Avui us presentem la història d'en Kevin Shelley, un home alemany que té el cap molt dur.
1: Com?
0: Correcte.
1: Té el literalment.
0: Cap, literalment.
1: Val.
0: Té el rècord Guinness de trencar el màxim de tapes de vàter de fusta amb el cap en tan sols un minut.
1: Però un moment.
0: Parteix tapes de vàter de fusta.
1: Em sembla molt gros que pugui partir una.
0: Em va trencar 46.
1: Però aquest tio va acabar a l'hospital aquell dia. O sigui, aquell dia va dir, jo porto aquí a l'inspector del senyor Rècord Guinness.
0: El senyor Rècord Guinness.
1: Porto el senyor Guinness.
0: Sí.
1: A que miri que ho faig bé i llavors porto també una ambulància per quan acabi que em puguin dur directe a l'hospital.
0: Podria ser que tingués el cotxe allà aparcadet. Ja ho diuen que els alemanys són durs de pelar.
1: Sí.
0: Són molt tossuts.
1: Sí.
0: I aquest home, doncs, deu ser el rei absolut dels alemanys. T'han de preocupar molt poc les teves migranyes, t'ha de preocupar molt poc l'única neurona que et va voltant pel cap per fotre't tants cops de fusta, literalment, al cap.
1: No t'ho deien de petit, això, que quan et donaves un cop al cap et moria una neurona
0: moria
1: i llavors
0: una...
1: cada cop sí. Eres més tonto?
0: Correcte, correcte.
1: Doncs aquest noi deu ser el més tonto.
0: Bueno, vull dir, t'has de dir que fer això i prou, no?
1: Bueno,
0: a partir d'etapes de vàter.
1: Si guanya calés,
0: mira. A mi el que em fa preguntar-me coses és... com devia ser la primera vegada que va partir una tapa del vàter. Perquè, ja. A més, devia ser de fusta. És a dir, anem a investigar. O sigui, en Kevin Shelley a casa seva devia tenir una tapa de fusta i va començar... Oh, ja veuràs tu, ara... Saps?
1: Me l'imagino típic dia borratxo amb els seus amics, allò de... Aguanta'm el cubata, saps?
0: I va partir-la, sí, sí. De moment es desconeix quin impacte va tenir en la seva salut fer aquest rècord. Probablement té el cap més abonyegat que en Xinxan quan la seva mare el picava.
1: Potser podria ser un altre rècord, això.
0: A mi em feia por, que no vingués la missae a picar-me el cap i que em sortís aquell nyanyo. No miraves Xinxan?
1: Una mica
0: ja
1: mitges.
0: Veig, ja t'he vist
1: no,
0: que no,
1: però
0: eh?
1: Sí que després quan som grans i veiem... Era aquella que li pagava un peluig a la paret?
0: No, aquesta era la mare d'una amiga d'en Xinxan.
1: Ah, doncs no dic res, llavors.
0: Nene. Però el cert és que va aconseguir el rècord el dia 1 de setembre de l'any 2007 i que des de llavors, o sigui, l'any que ve per aquestes dates farà 20 anys,
1: sí.
0: Però des de llavors ell manté el rècord. Ningú l'ha pogut superar, que voldria dir trencar com a mínim 47 tapes de vàter de fusta en tan sols un minut.
1: És que no m'imagino ningú que vulgui trencar una tapa de vàter amb el cap. És que no m'entra el cap, justament.
0: Mira, doncs imagina't, però clar, 46 és una autèntica bogeria en un sol minut, no?
1: I a més és el que diem sempre, per aconseguir aquestes xifres de practicar durant un temps. Mm-hmm. Aquesta persona...
0: Bueno, ja et dic, l'única neurona que li quedava ja deu estar destruïdíssima.
1: Sí.
0: En fi, la història d'en Kevin Shelley, un home que és el millor... però en una cosa potser una mica estranya, la
1: potser
0: veritat.
1: Potser no calia ser el millor en això.
0: No feia falta.
1: No feia falta. Cada dia, quan es fa de nit,
0: Backstage, a Flashback. El que és el millor en lo seu és Juan Magán, amb l'Electro Latino,
1: sí
0: aquí
1: és.
0: Al costat de Henry Méndez, fent la versió del 2026 del Rayos de Sol, també s'hi ha sumat Luke Ra, sona el Backstage.

0: Rayos de sol al backstage. Ja hem dit que mica en mica aniran marxant perquè demà sembla que farà més mal temps.
1: Quines ganes.
2: Sou al backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 9:45 de la nit.
1: Al backstage ja arriba el moment de despullar la indústria de la música i No donava un duro, has vist que ja tirava.
0: M'has vist preocupadíssim intentant buscar l'efecte i has tirat, eh?
1: He tirat. Toca descobrir aquelles coses que passen a l'ombra però que no es coneixen, és a dir, què i qui hi ha darrere de les cançons que sonen a tot arreu.
0: Sí.
1: I avui parlem d'un temacle, un temacle que coneix tothom, perquè és Halo de Beyoncé.
0: Wow. Hey!

0: Doncs vinga, som-hi.
1: Halo és la cançó més escoltada de Beyoncé a Spotify. Té més de 2.000 milions de reproduccions.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Va sortir l'any 2008 i forma part del seu tercer àlbum d'estudi, que es diu I Am Sasha Fierce. Però Halo és una cançó que amaga una història bastant curiosa i et diria que fins i tot un punt xunga.
0: Ah, sí?
1: Una història una mica xunga.
0: Carai.
1: Però per entendre-ho, hem de viatjar l'any 2008.
0: Anem-hi.
1: Hem arribat al 2008.
0: Molt bé.
1: I hi ha un productor i un compositor que ho està patant bastant en aquell moment. El seu nom és Ryan Tedder.
0: Ryan Tedder.
1: Potser no en sona gaire així, però és una persona que el coneixem de sobres, perquè és el vocalista de One Republic.

0: Déu-n'hi-do, eh? One Republic, que tenen tamacles i que també han escrit tamacles per altra gent.
1: La Perla, sense anar més lluny, sí. De Rosalia. En aquell moment, recordem que som a l'any 2008, Ryan Tedder ja tenia renom com a lletrista i com a compositor.
0: Uh-huh.
1: Evidentment no com ara, que ja ha treballat amb els més grans, però en aquell moment ja començava a tenir un lloc important a la indústria. Així que va escriure i produir la cançó Halo i li va enviar directament a Beyoncé. De fet, la va escriure pensant en ella. Però en aquell moment Beyoncé no tenia gaire clar si volia gravar la cançó i presumptament,
0: diuen,
1: li va fer una mica de cos.
0: Ostres! Home, Beyoncé!
1: Clar, Ryan Tedder es troba un artista que li està fent ghosting i diu, aquesta cançó no es quedarà aquí tampoc en un calaix, vaig a fer alguna cosa, no?
0: I que li havia fet la cançó expressament, entre cometes, per ella.
1: Clar.
0: Pensant molt en ella, no?
1: Llavors va pensar en una altra persona, Ryan Tedder, i li va enviar la cançó a Leona Lewis.
0: Home!

0: Digue-li tonto a Ryan Tedder, que diu, vaig a triar les millors vocalistes del món, gairebé.
1: Totalment.
0: I les fitxaré per aquesta cançó, que crec que m'ha quedat molt bé, no?
1: Que, de fet, aquesta cançó, justament, han treballat plegats Ryan Tedder i Leona Lewis. Ryan Tedder és un també dels compositors i...
0: De Bleeding Love?
1: Sí, sí, sí.
0: Uau, Ryan Tedder està tot arreu.
1: Sí, sí, ja t'ho dic, que en aquell moment ja estava tot arreu, ja tenia un lloc important en la indústria.
0: Si vols fer un èxit, truca a Ryan Tedder una mica.
1: Totalment, totalment. Llavors, ell li va enviar la cançó a Leona Lewis, que ja hem dit que es coneixien prou bé, però aquí no se sap ben bé què va passar. No he trobat informació al respecte, pel que sigui.
0: Buit legal, aquí.
1: Algú li ha interessat que no se sàpiga el que va passar.
0: Oi.
1: Però el que va acabar passant és que Beyoncé va gravar la cançó abans que ho fes Leona Lewis.
0: Beyoncé va fer el mateix que acabo de fer jo ara.
1: Què?
0: Silenciar Leona Lewis.
1: Potser sí, a veure, no se sap. Les males llengües diuen que Beyoncé va dir què? Què ho gravarà aquesta? Ni de conya ho gravo jo. La gent diu que Beyoncé es va posar gelosa.

0: llavors ens plantem a l'any 2008, on la cançó Halo, de Beyoncé, va sortir amb l'àlbum I Am Sasha Fierce. Val. La cançó va sortir amb l'àlbum l'any 2008, però no va ser fins al gener del 2009 que va començar a sonar a totes les ràdios.
1: Molt bé.
0: Això podria ser el final de la història, no? Una cançó que triomfa, que sona a tot arreu i ja està. Però no.
1: Aquí hi ha més història?
0: Aquí hi ha un gir de guió que ningú ens esperava.
1: Ai, ai, ai,
0: perquè
1: ai.
0: És just en aquest moment que entra en joc una tercera artista. Parlem de Kelly Clarkson.
1: Uau. What doesn't kill you makes you stronger. Què va passar amb Kelly Clarkson? Per què la barregem ara per aquí al mig?
0: Som al principi del 2009, moment en què Kelly Clarkson estava a punt de treure el seu àlbum All I Ever Wanted.
1: Kelly Clarkson.
0: Aquesta paraula és molt difícil
1: Clarkson,
0: de dir, també.
1: Sí, sí.
0: Clarkson. Doncs en aquell moment, Kelly Clarkson estava a punt de treure el seu àlbum All I Ever Wanted.
1: Val.
0: Un àlbum on havien treballat diversos compositors, entre ells Ryan Tedder, recordem, compositor i lletrista de Halo. Doncs un dia, Kelly Clarkson anava al cotxe i de cop va sentir Halo a la ràdio i es va quedar en xoc.
1: Per què?
0: Per què es va quedar en xoc? Doncs mira, ella, en el seu petit cotxe, mentre conduïa, va pensar un moment. Aquesta cançó de Beyoncé, que ha escrit i produït Ryan Tedder, no s'assembla molt a una de les cançons del meu pròxim àlbum, que encara no ha sortit, i que també és de Ryan Tedder. La cançó en qüestió és el Ready Gone, la de Kelly Clarkson, i comença així.
1: No! No fotis!
0: Clar, comparem-la amb Halo de Beyoncé, que comença així.
1: Home! Ryan.
0: Clar.
1: Aquí vas fer copiar-pegar. Mirem, escoltem el Ready Gone de Kelly Clarkson. Home! Mira les dues com sonen, eh? Mare meva, senyor!
0: Clar, tu imagina't a Kelly Clarkson allà al cotxe, de cop comença a sonar aquesta cançó, es devia posar histèrica, o sigui, jo aturo el cotxe i el truco al moment a Ryan Tedder.
1: Ryan!
0: Home, ella es va enfadar moltíssim, de fet es va queixar públicament en una entrevista, ho va dir.
1: Hola.
0: Va dir el nom de Ryan Tedder, va rajar, ella ho va explicar tot. I va demanar fins i tot a la discogràfica que la cançó no sortís, perquè recordem que el disc encara no havia sortit.
1: Clar.
0: I llavors això era molt fàcil que tothom pensés, clar, el disc ha sortit
1: copiat.
0: Més tard, que la cançó de Halo de Beyoncé ha sigut ella que l'ha copiat.
1: Clar.
0: Què passa? Que la discogràfica li va dir que ja no estaven a temps d'aturar el disc, d'aturar aquesta cançó, perquè en aquell moment encara anàvem amb CDs i tots els discos ja estaven impresos. Clar, no és com ara
1: ja
0: que...
1: Ja s'havien gravat, clar, clar.
0: Clar, és molt més fàcil ara que potser doncs, elimines la cançó de YouTube, de Spotify, sí. d'Apple Music, de les plataformes, i per molt que quedin alguns CDs físics, majoritàriament la gent ja no tindrà accés a aquella cançó. Abans era diferent.
1: Ara seria al revés, una cançó exclusiva del disc.
0: Clar.
1: Cosa que et portaria que la gent comprés més discos, clar.
0: Clar. En aquest cas no va poder ser i la cançó va sortir a tot arreu.
1: Uau.
0: I tothom la va sentir. Ryan Tedder, per la seva banda, sempre va negar rotundament que li hagués donat la mateixa pista d'àudio a les dues, que és una mica la sensació. Ell nega que fes un copiar-pegar, simplement diu que són dues artistes, dues vocalistes genials, de les millors del món, i que ha estat un plaer treballar amb elles.
1: És heavy, eh?
0: És que s'assemblen moltíssim.
1: Ryan, aquí t'he de dir que jo us admiro molt, els productors, admiro molt tota aquesta gent que realment té... És com si anessin al metge, Ryan fos al metge, i tingués tres noies allà, i li digués, mira, la teva recepta és aquesta, la teva aquesta, la teva aquesta. Vull dir, aquestes artistes i vocalistes tan top tenen un munt de gent, un equip
0: sí, sí, sí.
1: a darrere, que realment la cançó sembla que vagi per sorteig. Mira, t'ha tocat aquesta, defensa-la.
0: Sí,
1: i llavors
0: sí.
1: acaba allò sent un èxit. Evidentment, les artistes la defensen molt bé, eh? Però, ostres, que doni la mateixa cançó o els mateixos acords a dues persones diferents ho trobo una mica llest.
0: I a més sé que Kelly Clarkson ja estava entrat a la
1: Clar.
0: Ràdio, que comença a sonar la cançó i dius, merda, si aquesta cançó la vaig gravar jo fa dos dies i està a punt de sortir, saps?
1: Déu-n'hi-do, quina història que hem descobert avui al backstage de Flashback que amagava Halo de Beyoncé.
2: Cada dia, quan es fa de nit, backstage a Flashback.
1: Anem a escoltar Justin Bieber al costat de Nicki Minaj i aquesta que també és de fa uns anys, però escolta'm, sona de meravella. Beauty and a Beat.

0: És el so de Stay Home, recuperant aquest tamacle quan sortien de la terrassa amb en Josep Montero d'Oques Grasses, de Bright Side, al backstage.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 7 minutets i arribem al punt de les 10 de la nit. Sou al backstage de Flashback. Recordeu que avui ve l'Alba Povedano de Mantis per resoldre tots els vostres dubtes sexuals. Per tant, si en teniu, 628-414-029. Abans, però, hem d'obrir aquell espai on busquem una excusa per posar-vos cançons xules de fa uns anys i de fer-vos ballar separant una mica i només una mica el que és el backstage, el que és la programació habitual de Flashback. I avui tenim un aniversari.
3: Oh, molt bé.
0: Pink fa 47 anys.
3: Per molts anys, Pink.
0: I Pink és una artistassa que té cançons com aquesta que es diu Try.

0: una artista que té un nom, si més no, curiós, aquest Pink.
1: Sí,
0: a més a més, la I és girada al revés, com sí. si fos un signe d'exclamació. He llegit que ve d'un personatge de la pel·lícula Reservoir Dogs.
1: Val.
0: Reservoir.
1: No, no, no l'he vista.
0: Que hi ha un personatge que es diu Mr. Pink.
1: Ah, molt bé.
0: I és un sobrenom que li van posar els seus amics quan era jove i doncs es va acabar dient d'aquesta manera en el seu projecte artístic, també.
1: És curiós, eh? Tots aquests artistes que tenen noms així com... Perquè de petit em deien així, o crec que és Nicki Nicole, perquè era l'usuari que tenia el seu correu electrònic o el seu Instagram.
0: En sèrio?
1: Sí, i després penso a mi, com em deien de petit? Em deien Andrew. Tu creus que jo ara em diria Andrew?
0: Andrew
1: de nom artístic seria horrible, no vendria ni un disco.
0: Sí que és veritat que hi ha noms que et posaven de petit que feien una mica de ràbia. A vegades també es feia bastant de bullying amb els noms,
1: com
0: amb els sobrenoms.
1: Com et deien,
0: eh?
1: A tu?
0: No,
1: ah,
0: bueno,
1: és igual.
0: El meu cognom Frigola rima amb moltes coses.
1: Val, deixem-ho aquí.
0: És veritat. Més cançons de Pink, anem-hi, clar que sí. Aquesta és Guarabauràs, Tamacla.

0: Per cert, Reservoir Dogs, que és del Tarantino.
1: Sí.
0: Val. Que ha semblat que no teníem ni idea, no, jo no l'he vista, però que és una pel·li molt famosa.
1: Jo sí que l'he vista, l'únic és que no sé com es diu.
0: Val,
1: Reservoir Dogs, no sé.
0: Reservoir Dogs.
1: No sé, el nostre jefe que sap francès. És un artista que té molta passió per les acrobàcies, per les teles.
0: Ah, sí?
1: De fet, a vegades en directe fa doncs, aquestes acrobàcies, però no només en directe en els concerts, sinó que és una disciplina que realment li interessa. I aquestes teles que pengen del sostre i després doncs, va fent... Molta gent doncs, es fa com nusos als braços,
0: sí.
1: Acaben fent acrobàcies amb les cames cap per avall. És una disciplina molt xula.
0: I fan aquelles coses que llavors et lligues tot el cos sencer ple de nusos. Et deixes anar i comença a rodar. Pa, què penses? Cauràs a terra?
1: I cauen a mig pam de terra.
0: Sí.
1: Es queden allò que no s'obren al cap de miracles.
0: Has de tenir molta força per fer teles, eh?
1: Bueno, has de tenir una força que tela, sí. Més cançons de Pink. Avui que celebrem que fa 47 anys, aquest és So What.

0: Un artista amb la qual avui a la redacció ha sorgit el debat de si s'ha de separar l'obra de l'artista.
1: Sí, aquestes coses que passen, eh?
0: I és que aquest cap de setmana a Nova Jersey Ed Sheeran ha actuat i en els concerts d'Ed Sheeran el seu taloner últimament està sent Macklemore. El raper ha sortit amb una bandera de Palestina, ha enviat el missatge Free Palestine i Pink ha criticat bastant aquest missatge i s'ha doncs, reafirmat a través de xarxes socials, ha dit que Ed Sheeran hauria de tornar als calés de les entrades totes les persones que eren allà.
1: Però ella sí, per què s'hi fot?
0: No ho sé, la veritat. Diu, després ha penjat uns quants stories, això el cap de setmana o ahir dilluns, defensant això, doncs, postures d'artistes que diu que creu que no són reals i defensant l'autenticitat. Diu que ella pensa així, que s'ha de mostrar tal com és i que li sembla, doncs, això, una aberració que el missatge Free Palestine estigui en un escenari.
1: Mira, primer de tot, com diria la meva mare en castellà,
0: ui,
1: nadie le ha dado vela en este entierro.
0: No, la veritat és que no.
1: A Pink. Després, no comparteixo la seva opinió sobre aquest tema. Jo estic més en l'opinió de Macklemore.
0: En el vaixell de Macklemore.
1: Sí, però a part, vull dir, per què t'hi fiques? És que és
0: no,
1: el que dic.
0: No,
1: deixa que cada artista s'expressi i digui la seva. Si tu vols dir la teva en els teus concerts,
0: digue-ho,
1: en el teu públic, digue-ho, però no critiquis els altres per dir la seva en els seus concerts i en els seus escenaris. No?
0: I a sobre, penso, no, o sigui, a un tercer, que és Ed Sheeran, que és com el seu taloner està donant aquest missatge, pot acceptar-ho o no, ja s'encarregarà Ed Sheeran de si vol que el seu taloner doni o no aquest missatge.
1: Exacte.
0: Que entenc que sí, que deu estar acordat i deu estar acceptat. Ella per què s'hi ha de fotre, no?
1: Exactament,
0: no,
1: això mateix,
0: no ho entenc. Per tant, Pink, just give me a reason.

0: En fi, hem descobert que avui era l'aniversari de Pink, 47 anys, i després l'Albert Plenadevall a la redacció m'ha dit: ep,
1: què?
0: Saps això que va passar de Pink aquest cap de setmana? I, en fi, el debat obert si hem de separar o no l'obra de l'artista. Tot i això, quins tamacles que té Pink.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Passen 2 minuts de les 10 de la nit, obrim l'última hora del Backstage de Flashback d'avui, de seguida la recomanació nocturna, de seguida la cançó, no la cançó, no, l'Alba Povedano de Mantis,
1: sí,
0: abans l'èxit de la setmana. Another 54 Ultra i Talk to You.

0: James Blunt i aquesta proposta que s'anomena Tastes Like Summer. Un estiu que, mica en mica, es va acabant.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Passant 9 minuts de les 10 de la nit, sou al Backstage de Flashback i com cada dia volem sortir del bucle i ensenyar-vos cançons noves que no sonin habitualment a Flashback, amb l'objectiu que el programador
2: molt
0: musical d'aquesta casa, en Xavi Dalmau, cada dia ens agafa una mica més de mania.
2: En Xavi Dalmau no ens agafa cap mania, perquè avui a més li hem comentat i ens ha dit que li és igual.
0: Ens ha dit que parem d'invocar-lo.
2: Sí, jo crec que li piten les orelles a aquesta hora de la nit.
0: 100% segur.
2: Llavors, el que li he dit abans, perquè ja li he comentat avui en Xavi Dalmau, que avui no ens agafaria mania perquè parlaríem d'un artista que ja ha sonat molt a Flashback.
0: Li has fet spoiler, sí, sí.
2: Li he fet spoiler. I parlarem de Zara Larsson. All in my day, I
0: que bona que és aquesta cançó.
2: És molt bona. Com deia, la coneixem molt bé a Flashback, a Zara Larsson, perquè ha arribat al número 1 de la llista fins a 4 vegades.
0: L'he
2: revisat aquesta tarda. La seva època daurada va ser, sobretot, entre els anys 2016 i 2017,
0: sí,
2: que va ser quan va sortir el seu segon àlbum d'estudi, So Good, amb cançons boníssimes, com aquesta, la Schleif, o la mítica col·laboració amb Clean Bandit, aquella que es deia Symphony.

0: un autèntic tamacle, eh?
1: Sí, després d'això, d'aquesta gran època daurada de Zara Larsson, van venir més àlbums. Poster Girl, l'any 2000... Girl, perdó, l'any 2021.
0: Sí.
1: Després Venus, el 2024. Uh-huh. Però sí que és cert que aquests àlbums, malgrat que tenen cançons molt bones, que segurament en sonen a tots, són àlbums que no van acabar de calar tant, almenys aquí. És com que les cançons que tenen aquests àlbums, algunes sí que van sonar Flashback fins i tot, però no es van fer tan famoses al nivell de Lush Life o de Symphony. Aquestes sí que ens van arribar molt més i que a dia d'avui tots ens les sabem.
0: Van sonar moltíssim, sí.
1: Però això va canviar molt perquè el 2025 Zara Larsson va treure el que jo diria que és el seu gran àlbum, Midnight Sun.

0: Aquest àlbum va sortir al setembre del 2025, és a dir, fa un any.
1: Sí,
0: llavors,
1: ja fa un any, sí,
0: que
1: sí.
0: La gent es preguntarà, i per què esteu parlant ara d'un àlbum que va sortir fa un any, no?
1: Per què
0: no?
1: Em recomanes una cançó que està dins d'un àlbum de fa un any?
0: Doncs perquè aquest estiu aquest àlbum ha ressorgit d'alguna manera, ha tingut una nova vida, una segona vida, i en especial una de les cançons del disc, que es diu també Midnight Sun.
1: De fet, una cosa, Zara Larsson està ressorgint perquè recordem que es va ficar molt de moda Lash Life una altra vegada,
0: sí,
1: per al TikTok.
0: Totalment. El poder de xarxes socials que fan aquestes coses, a vegades agafen cançons antigues,
1: total,
0: es fa un trend o el que sigui, i llavors tornen a posar-se de moda.
1: I llavors se la veu a ella en concert,
0: sí,
1: que es parteix la caixa,
0: sí,
1: quan veu a la gent que l'aixequen en braços i hi ha gent que està estirada fent el moviment de les cames amunt i avall. Sí, sí,
0: sí, ara en parlarem perquè un dels motius pels quals s'ha tornat com a posar de moda una mica Zara Larsson és perquè aquest estiu la cançó Midnight Sun s'ha convertit una mica com en un himne estiuenc. I un dels motius podria ser això, que Zara Larsson aquest estiu ha portat la seva gira Midnight Sun Tour, pels festivals més importants del món, cosa que ha deixat moments molt virals a les xarxes socials, com aquest que comentaves tu, de la gent pujant així com
1: amb braços, sí,
0: sí, com estirats, que és un pas de ball que fa ella, que fan les seves ballarines sobre l'escenari, i tothom el va copiar quan cantava la cançó, i ella li va fer molta gràcia, però reia tant que no podia ni cantar gairebé.
1: I ella anava dient, pugeu més gent, més gent!
0: Sí.
1: I bueno, veus allà, però 50, 60, moltes persones fent això.
0: És un moment molt divertit d'aquest estiu. A més, el que ha passat també amb Midnight Sun és que Zara Larsson ha creat molt de contingut a xarxes amb aquesta cançó, i això, evidentment, ha ajudat moltíssim a que la cançó es viralitzés, li donés aquesta segona vida, i per això la recomanem avui.
1: Doncs vinga, la recomanació nocturna d'avui és de Zara Larsson i és aquesta que es diu Midnight Sun, al Backstage.

0: Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: És el so d'Ugel i d'aquesta proposta amb la vocal d'Ultranate que es diu Moving to the Sun al backstage de Flashback. Pràcticament 10:45 de la nit.
1: Bona nit.
0: Hola.
1: En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
0: els números 14, 27, 34, 36 i 47, i els sols 3 i 4. Enhorabona als guanyadors i guanyadores.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Clar que sí, ben jugat. 3 minutets, 10:45 de la nit. Arriba l'Alba Povedano de Mantis al backstage.
2: Mantis patrocina el consultori de sexologia del backstage amb la sexòloga Alba Povedano.
0: Bona nit, Alba Povedano.
3: Bona nit.
0: Com estàs?
3: Bé, molt bé.
0: Enfoca't el micro a la boca, porfa. Ja, mare?
3: Què?
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Ara, ara sí. Què fem?
3: Doncs bé.
0: Sí, eh? Estàs contenta avui? Perquè ens has passat una llista eterna.
3: Ui.
0: Eterna de temes per aquesta temporada que, no, si no us cansareu de l'Alba Povedano, perquè alguns ens porta
3: estan,
0: coses...
3: Alguns estan recuperats d'altres temporades, eh?
0: Bueno, però són coses superinteressants, tia. O sigui, sí, ens sí. Ha molat molt la llista.
3: Me l'has criticat, eh?
0: No.
3: És que ara, aquí en línia, no, però, estàs dient coses aquí, però...
0: Però perquè hem fet broma, però després...
3: Sí, sí, sí,
0: i t'hem
3: sí,
0: dit...
3: Sí, sí, sí.
0: Jo avui t'he dit quina m'interessava més.
3: Vale.
0: I m'has fet cas.
3: Sí.
0: Has vist?
3: Sí, efectivament.
0: No ens acabes de dir com estàs, passem ja directament
3: estic
0: a la secció,
3: bé,
0: no?
3: Estic bé.
0: Li has suat com, absolutament.
3: Com, no, estic
0: després
3: com...
0: Després que no em pregunteu, tal.
3: No, estic com tornant un altre cop a...
0: Rutina, eh?
3: A, sí, a la rutina començo un altre cop a sentir una miqueta...
0: ja
3: la pressió,
0: cansada?
3: La pressió. No, no, estic bé, sentia la pressió de... Ja començo a tenir moltes coses. L'agenda ja comença a estar plena, ja tinc més pacients, ja començo a tenir contactes d'escoles que volen que vagi a fer tallers a l'alumnat, tinc una proposta de feina de demà que m'ha de sortir molt bé i que m'encantaria que sortís. No la vull agafar, ja us ho explicaré.
0: No, ja ens ho explicaré la setmana que ve.
3: I bé, estic contenta, estic nerviosa per la demà.
0: Ah, però... pensava que per fer la selecció dic si estàs
3: no,
0: a casa teva.
3: No, això no, ja, no em posa molt nerviosa estar a la ràdio, no us enganyaré.
0: No, eh?
3: No,
0: estàs
3: és com
0: casa teu...
3: teva.
0: Clar, estàs a la teva zona de confort.
3: Sí.
0: Molt bé, Andrea.
3: Sí.
0: No ens fusionem.
3: Oh, que bonic.
0: Has vist?
3: Sí. Estic contenta, estic tranquil·la quan estic a la ràdio, perquè al final hi ha una part molt bona de la ràdio i és que a mi m'agrada molt parlar de qualsevol dels temes que parlem sempre, de sexualitat, i al final trobo que és un dels, bueno, és un dels àmbits que la gent té més tabú i que haurem de parlar molt més lliurement en general. I crec que aquí és un espai molt xulo per poder fer-ho i els tres crec que no tenim masses tabús i masses problemes en poder parlar-ho obertament i a més això es nota també quan tanquem micros i seguim parlant dels temes i de més. I a mi m'agrada molt poder arribar a les oïdes d'aquelles persones que...
0: Pensava que l'orgasme. A mi també.
3: També, sí. M'agrada molt arribar a l'orgasme quan...
0: Quan
3: sí,
0: toca, quan és
3: toca,
0: el moment.
3: Efectivament.
0: Sí. Arribar a les oïdes
3: sí que
0: de les
3: penso
0: persones...
3: que m'agrada molt arribar a les oïdes de les persones d'aquella gent que, en principi, no està buscant una informació sobre sexualitat.
0: Ja.
3: Tipo, no és que la gent vagi expressament vaig a aquest llibre perquè vull aprendre això sobre relacions sexuals, sobre les relacions en general personals, sobre sexualitat, i sinó que és algú que, només perquè estiguis escoltant una emissora, estigui escoltant Flashback, de cop i volta et surt una persona que t'està explicant coses interessants. I aquest sistema, diguéssim, que a mi m'agrada molt, perquè al final connectem aquesta

0: les persones que no marxen de la ràdio per dir, uau, aquella que ens explica aquesta tia ara de sexe, de sexualitat, i si puc treure alguna cosa per portar-m'ho a casa meva, amb les amistats o amb qui sigui. No?
1: Totalment.
0: Llavors, al fons m'agrada molt, a més, perquè no he de donar la cara, específicament, i que no se'm vegi la cara...
1: M'agrada, eh?
0: És interessant. Sí. Sí, em sento com més lliure.
1: La màgia
0: com
1: de la ràdio.
2: Sí.
0: Com si
1: la gent
0: se
1: t'està imaginant a casa.
0: Ah, sí?
1: Sí. Jo crec que sí.
0: Com creieu que us imaginen a vosaltres?
2: Això és molt com de línia eròtica.
1: Clar.
2: No? Sí. Això de... Llavors tu vas dient, no porto calces i aquestes coses. Que sí que en porto, eh, jo.
1: Bueno, sí, està bé que puntualitzis,
2: Andrea. De fet, me les heu
0: vist ara fora que us les he ensenyat. Jo no sé si el meu es pot dir calces, la veritat.
1: Ui.
2: Per què?
0: Hi ha menys roba que roba.
1: Va. Què? Ho convertim en una línia eròtica, això, o no?
2: No, no, anem a parlar del tema que hem de parlar, no?
0: Sí.
2: Vinga, va.
0: Tu m'has proposat,
1: Jo t'he proposat un parell de temes.
0: Bueno, ni tant.
1: No,
0: ni
1: aquests tant. No.
0: Però dels temes que li he proposat als nois, el Marc m'ha preguntat i m'ha dit, a mi, jo voldria saber per què ens agrada tant sentir-nos desitjats. No?
1: Aquest és un temasso, jo crec.
0: Vale. I després ja enllacem un altre.
2: Vinga, va.
0: Vale?
1: Comencem amb aquest.
0: Sí, bàsicament, hi ha una resposta molt, molt fàcil, i és que al nostre cervell li encanta sentir que som desitjables. I no només és per una qüestió sexual. Quan algú ens desitja, ens està dient indirectament també m'agrades, em sembles atractiu, atractiva, no? Em despertes alguna cosa. I això té un impacte molt, molt potent en la pròpia autoestima i en el sistema de recompensa del nostre cervell. I sí. Això és així. Vull dir, si jo ja sé que a algú li estic agradant, no? Ens sentim una mica com... Ai,
1: com seguiré aquest joc, no? Una mica, clar.
0: Sí, i ja no és només seguir el joc, sinó que de cop i volta t'estàs pensant una mica si a aquesta persona li agrado, doncs no us esforceu una mica per agradar-li més i inclús, no? Com potenciar una miqueta totes aquelles coses teves per dir, doncs ara li vull agradar més.
1: Si fóssim un pavó real, no? Que obre totes les seves plumes de color...
2: Total.
1: I de cop ensenyem totes les nostres cartes.
0: Exacte. I aquí hi ha una cosa molt, molt curiosa, i és que a vegades ens pot excitar més saber que algú ens vol que la persona en si mateixa.
2: Uau.
1: O sigui, el saber que som desitjats ens pot excitar més que no la persona.
0: La primera persona, no?
2: És que això passa molt. Jo crec que tots ens hem trobat en la situació de sortir de festa, trobar-te una persona que t'està tirant la canya, que tu no t'agradi gens aquella persona i que no tinguis cap intenció amb ella o amb ell, i quedar-te allà perquè, no sé, perquè és com divertit, no? Perquè t'ho estàs passant bé, eh?
1: I perquè t'estan omplint les orelles de...
0: No tant com divertit, i això també es podria confondre una mica amb l'ego, eh? Una mica de... I és que segur que moltes persones estan pensant, i això no és una mica ego, una mica...
1: Un d'ego que hi ha d'haver, clar.
0: Sí, però és bastant humà. Ara bé, estic pensant més en aquelles vegades que pensem en què coneixem algú i no ens agrada gens, no? Com que no m'agrada aquesta persona, no li veig atractiu, no sé res. I de cop i volta, algú, no tant que li vegis evidència que aquella persona li agrades, sinó que algú et pugui dir, escolta, aquesta persona li agrades. Aquella persona li agrades. I de cop i volta el teu cervell fa, epa, perdona, anem a recalcular. Recalculem.
1: És un 5, però de cop saps que li agrades. De cop es converteix en un 7,5.
0: Llavors comences a mirar més la persona, veure si et mira, comences a fer ullets... No? Comences com a voler lligar una miqueta aquella persona.
1: Crec que no m'ha passat mai, això, eh?
0: Doncs jo us diré una cosa. Sabeu com em va passar a mi?
1: I no que després... agrado la gent.
0: I que després ho vaig pensar
1: a
0: dia d'avui. Em va passar quan era més jove, més petita, eh? Però a dia d'avui penso que va ser de les primeres relacions homosexuals que jo vaig tenir. Perquè a mi em va passar això, una cosa similar amb una noia. Que jo en el meu cap només m'agradaven els nois, perquè els nois ja sabia que m'agradaven, i havia tingut alguna experiència i jo ja sabia que m'agradaven, no? Llavors, jo jugava a un equip de bàsquet i jo sabia que una noia li agradava, i a més, m'ho havien dit moltes persones, ho sabia perquè jo xerrava amb ella i xerrejàvem, no?, una mica amb la Blackberry.
1: Hola! Mítica,
0: amb la Blackberry, i xerràvem, jo sabia que li agradava, d'acord? I jo no sabia per què em sentia com molt atreta a aquell joc. Jo volia jugar tota l'estona, però no sabia si a mi m'agradava aquella persona, perquè jo pensava, no m'agraden les noies, no m'agrada. Però després és veritat que quan aquesta persona va dir, ja n'hi ha prou d'aquest joc perquè tu sí m'agrades, ella era lesbiana, i a més ho sabíem totes, i ella ho deia molt clar i ho tenia com molt obertament, eh? I jo sabia que jo a ella li agradava quan ella va veure que no hi havia res a fer, perquè jo no estava... El meu cap era impossible. No hi havia la possibilitat de jo ser bisexual, la bisexualitat no passava pel meu cap, només passava el soquetero no em pot agradar a ella, és impossible. Quan ella va veure que no era viable, va marxar i ja està. O sigui, ja va tallar tota la conversa amb mi, va tallar tota la comunicació.
1: Val.
0: Jo estava boja, perduda, en plan...
1: En aquell moment, allò de l'estira i arronsa
0: no,
1: típic,
0: no,
1: eh?
0: No, no, va ser un... Passa de mi, ni em mira...
1: Ningú m'envia missatges a la BlackBerry...
0: No, 100%.
2: Però, creus que era per un tema d'ego, d'han ferit el meu ego perquè ja no em fan cas o perquè realment hi havia alguna cosa?
0: Hi ha una mica de tot, perquè fixeu-vos una cosa...
1: Un quan punt d'ego aquí quan... sempre hi és.
0: Sí, segurament, sí, 100%. Ja us ho he dit abans, sí. Però a tothom ens agrada una mica això.
1: Clar.
0: Però què passa? Quan això ens passa, quan algú ens fa un... ens flirtegen, quan algú ens busca, quan algú ens mira amb desig i de més, hi ha una cosa que s'activa, que és la, aquesta recompensa i la motivació al cervell, no? Hi ha uns neurotransmissors que actuen, com la dopamina, que el que fa és generar aquest sistema de recompensa que vol que tinguem més d'això. Vull aconseguir-ho, això m'interessa, vull més, no? Llavors, per això, el saber que li agrades a una persona pots arribar a ser una mica molt... Bueno, una mica efectiu.
1: Més estimulant o... Clar.
0: Sí, i aquí entrem amb l'altre tema que parlàvem abans i que em deies i que ajuntàvem, que diem... per què ens atrau tant allò que està prohibit?
1: Allò prohibit.
0: No? Per què creieu vosaltres?
1: Precisament perquè està prohibit. És la sensació aquesta de perill és la que... Bueno, és com el moment de... no ets capaç de fer això. No, aguanta'm el cubata, no? Una mica és el repte aquest que ens posa a prova i que... Jo crec... És que, clar, però no ens estic dient el per què.
2: És que és una cosa estranya. Jo continuo pensant que és una mica per ego, no? De jo, que sóc jo, ho aconseguiré. I després, realment, quan ho aconsegueixes, allò que està prohibit,
1: ja està,
2: quan ja ho tens...
1: No n'hi havia per tant.
2: Sí, perquè a mi m'ha passat també algun cop de que m'agradés algú i després, quan em trobo la situació, penso, però crec que no m'agrada tant, eh? Crec que ara, si pogués, marxaria d'aquí. Llavors és com molt raro perquè penso, no m'ha agradat en cap moment. Llavors, què és el que m'ha portat a acabar en aquesta situació?
0: Sí.
2: No sé, Alba, ajuda'ns.
1: Què diries tu, Alba, que és que ens atrau d'allò prohibit?
0: El que penso és que el nostre cervell és una mica cabron, això és el que ho penso. És que ho penso, ho he pensat sempre i seguirem pensant.
1: Sí,
0: i a més, en algun moment l'edició passada, la temporada passada, hem estat també, vam estar parlant de com el nostre cervell ens juga males passades.
1: Oh,
0: no?
1: I tant.
0: Que a vegades el cervell va a la seva bola i ens posen tessitures molt, molt complexes, sobretot en el moment en què ens pot agradar algú, no? Però sí que és veritat que quan qualsevol cosa té restriccions o dificultats o no està al nostre abast, sí que pot augmentar el seu valor subjectiu. Que no objectivament, sinó subjectiu, és a dir, el valor que jo li estic posant. Per exemple, si jo us digués, aquí hi ha una taula, hi ha tot de coses per berenar, hi ha entrepans, hi ha tot, però està prohibit tocar les galetes.
1: Oh,
0: clar.
1: Pujant de valor.
2: Clar.
0: De cop i volta, les galetes com a nivell objectiu tenien el mateix valor que tenien abans, i de fet, amb tota la taula sencera, segurament, potser seria agafessi una i ja està, però en el moment en què et prohibeixen agafar les galetes, doncs són les millors galetes del planeta.
1: 100%.
0: I no les puc agafar, i jo les vull, i almenys vull tastar-la i la vull tenir. Si te l'haguessin donat com una opció qualsevol, segurament no...
1: Passaria desapercebuda.
0: Exactament.
1: Sí.
0: Llavors, allò s'ha convertit en la puta millor galeta del planeta. Ara bé, prohibit no vol dir necessàriament que ens agradi patir. Llavors, no és que el rebuig sigui necessàriament excitant. El que pot passar és que aquesta prohibició, la dificultat o la sensació de transgressió augmentin l'excitació o l'interès. Llavors, aquí sí que entrem en tot l'apartat molt més, amb coses molt més sexuals, no? El no hauríem de fer-ho, no ens pot descobrir ningú, no? Allò de quan tens una relació en la que, ostres, no pot ser que ens descobreixin i es torna addictiva al 100%,
1: clar.
0: O a quan aquella persona és impossible, perquè té parella, perquè, jo què sé, doncs perquè t'agrada un tio que és gay. És impossible, no? Si m'agrada un noi que resulta que li agrada l'altre sexe, doncs no serà, no? O quan és una fantasia, o... Bé, tot això, no? Quan hi afegim aquesta novetat, l'atenció, el risc i l'anticipació, doncs l'atenció sexual es veu afectada. Llavors, moltes vegades el que li passa al nostre cervell és que li posa molt més... El que ens posa no és el que dèiem abans, que és aconseguir-ho, no ens està posat tant a aconseguir-ho, sinó a l'estar a punt d'aconseguir-ho.
2: Val. Clar, per això després, quan ho aconsegueixes, passa allò de dir...
1: No n'hi ha per tant.
2: Exactament.
0: Sí, llavors què fa? Què diu el cervell? Ok, següent estímul. Val. Ja està, ja m'he cansat. Clar. És a dir, el que estigués intentant aconseguir-ho i aquesta motivació és el que ens està movent. I tornem a activar aquests circuits que estàvem parlant de dopaminèrgics, no? d'estímul-recompensa, estímul-recompensa. Llavors, el voler aconseguir-ho, estic jo allà a punt, em fa estar mega motivada. En el moment en què ja baixa aquella tensió perquè ja ho tenim, ok, el cervell diu, vale, següent
1: cosa. Què és next? Ostres, sí?
2: Clar. Bàsicament el cervell el que vol són com aquest tipus d'estímuls que li donen activitat.
0: Sí.
2: No vol com aconseguir una cosa concreta o...
0: En moltes ocasions és això. Ara bé, sí que és cert que aquí hem d'anar una mica en compte, vale? I aquí és l'últim punt que us volia explicar, i és que en moltes ocasions ens poden atraure persones que sabem perfectament que no ens convenen.
1: Yeah.
0: Sí. I aquí hem d'anar una mica en compte perquè es pot convertir en una relació tòxica completament.
1: Clar.
0: Una cosa és que hi hagi una mica de joc, una cosa és que ens pugui interessar algú, alguna situació que sigui impossible, que sigui inviable, que fantasegem, que estiguem com, no sé, com pensant i donant-li una mica de tela a la imaginació. I l'altra és que algú ens tracti malament i jo pensar que canviaré aquella persona, no només per l'ego, sinó per aquella motivació de que aquella persona que és dolent, és que mai no es compromet, aquella persona que em diu que vol estar amb mi però després no em contesta els missatges, però ara sí, però ara no. I això faci que de forma consistent jo el vulgui com exculpar o el vulgui justificar per poder seguir una relació que a mi no em convé. Llavors és molt important tenir treballada, i això ho dic per absolutament tothom, l'autoestima, i veure quan estem jugant els dos i quan estem veient una miqueta en un joc que ens està sent agradable per les dues parts, o quan això ja no està sent agradable perquè jo t'estic confessant que tinc sentiments, que vull tenir alguna cosa amb tu i que m'agrades molt més profundament que no només un joc, i que l'altra persona... persona digui, doncs avui parlo ni contigo ni sin ti, no?
1: Sí.
0: I aquí sí que ens podem tornar, o podem estar en una situació doncs, molt complexa. I us he dit d'algú que pugui passar a vosaltres, però hi ha molt més profundament quan algú ens tracta malament, quan algú ens pega, quan hi ha violència psicològica maltractaments en general, no?
1: Important aquest punt, també, de tenir-lo en compte. Escolta'm, també ens has portat aquí...
0: Us he portat avui, una novetat de
1: avui,
0: Mantis.
1: Avui, joguina de Mantis xula. De seguida la descobrim al Backstage amb l'Alba Povedano.
3: De 8 a 11, Backstage, a Flashback.
1: Abans, Joan Dausà i Mamaduixa, papi, posa'l al disc.

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Joan Dausà, papi, posa-la al disc al costat de Mamaduixa, 3:15 de la nit. I ja ho sabeu, però us ho recordem, Amantis vol deixar empremta en la teva vida sexual, en les teves fantasies i també en els teus orgasmes.
2: Aquestes són les empremtes que vol deixar Amantis al planeta, per això redueixen i compensen les emissions. I ho fan amb les seves botigues de Sant Antoni, també de Gràcia, i amb la seva web, amantis.net, que teniu un 10% de descompte amb el codi Flashback10.
1: Tant a les botigues físiques com a la botiga a l'internet.
2: Això mateix.
1: Sex the Planet amb Amantis, la teva botiga eròtica de referència, i també la del backstage de Flashback. Com et cuidem, eh?
3: Sí, em cuidem molt bé, la
1: Quina
3: veritat.
1: Sintonia que tens, Alba?
2: És molt sexy.
1: Que me la posaré també a la meva playlist i tot, eh?
3: Sí, eh? Sí,
2: a la de Follar.
1: Sí, exacte.
2: Aquella que és la mateixa per totes. Que,
1: no. No, perquè es va actualitzant amb el temps.
2: Espero que la posis en aleatori.
3: Passa-me-la. Passa-me-la.
1: Ja te la passaré. Sí, sí.
3: Gràcies.
1: De res. Va, què? Què ens portes avui?
3: Avui es porto la jovina.
1: És que ha aparegut amb això a la redacció i hem flipat.
3: Jo us dic que porto anys treballant a la botiga. Porto 7 anys treballant a Amantis, d'acord?
1: És novetat, això, eh?
3: Us dic, sí, 100%, 100%. És que no, jo crec que cada vegada ens estem...
1: No.
3: Superant o no ens estem superant?
1: La realitat supera la ficció, vull dir, això sembla real.
3: No, 100%. De veritat, és que no tinc forma de que us pugueu imaginar aquesta joguina. Avui us he portat una joguina hiperrealista. Sempre s'ha de dir hiperrealista i en moltes ocasions no són tan realistes, ni pel color, ni per res. Però és que avui us porto un dildo. Avui us porto una joguina amb ventosa. Mm-hmm. Us porto una joguina que simula un penis. D'acord?
2: Sí, sí.
3: Anatòmicament és igual que un penis.
1: No, anatòmicament i de tot ment. Vull dir, és que té totes les venes, és espectacular.
2: Tot, sí, les arrugues, sí. Les venes, no les pells...
3: No és que tingui unes venes que estiguin desorbitades ni res,
2: no.
3: És una joguina que és increïble. Llavors...
2: La pell dels ous, que és una textura molt concreta, està doncs molt aconseguida.
1: Aquesta... No, està molt ben feta aquesta...
3: Llavors, per poder-vos... definir la joguina, que no puc realment, no us la puc definir, m'encantaria que poguéssiu entrar a internet, totes aquelles persones que tingueu ara mateix el mòbil a mà, que no estigueu conduint, si us plau, però que tingueu el mòbil a mà, entreu a amantis.net i aneu a buscar la joguina en el buscador i poseu EDI. E-D-D-I-E. I semblarà que us surti unes fotopolles.
1: No, és que literal, ho sembla. Això t'ho envien com a foto
3: prometo,
1: i tu penses que sí.
3: Però us prometo que no és una fotopolla. Mira, us prometo que és una joguina que és real.
2: Imagina't si és realista que me l'ha censurat Google. Dient-me que és una imatge massa...
1: Sí.
2: Saps allò que a vegades surt a Instagram, la foto censura, llavors has d'anar a tu, clicar...
1: Has d'anar a clicar, sí.
2: Déu-n'hi-do.
3: Mira les fotos. Entra dins, Andrea, ja veieu, no? L'Edi és el hiperrealista. I és que... Sí o no?
2: Semblen penis de veritat, eh?
3: És que sembla una fotopolla 100%. Mm-hmm. És que veus un tros de foto i dius, mira, és que aquesta foto me la passen per xarxes i la denuncio, t'ho prometo. Llavors, és una joguina que és super, super interessant. Està fabricada en silicona líquida, això ja ho sabeu. Vale, és molt suau, és flexible, és bastant carnosa. No és molt, molt, molt tova, però suficientment flexible perquè... pogués adaptar-se molt bé a qualsevol tipus de penetració. Llavors, una de les coses que més m'agrada d'aquesta joguina és que no fa els típics, no és la típica joguina enorme de 18-20 centímetres que moltes vegades la gent demana, sinó que els centímetres penetrables són 14.
1: Val.
3: No, és a dir, bàsicament són 14 centímetres i de diàmetre fa 4:2. Llavors, és com... joguina grosseta, suficientment grosseta i no tan llarga, però suficient llarga per poder penetrar tota la interior de la vagina.
1: Molt o sigui, més estandarditzada, potser, del que ens estem acostumats amb segons quins dildos, no?
3: Sí. I una de les coses que més m'agrada és que està... O sigui, la posem en horitzontal, diguéssim, per la ventosa com si estigués posada a la paret, d'acord? Com si simulés la persona que ho porta. La joguina no cau cap a baix, fa com una mica inclinació cap a dalt, una miqueta, com si realment fos un penis erecte 100%. Llavors, si jo me la vull posar, per exemple, a la dutxa, que és el que parlàvem abans amb l'Andrea, si me la vull posar a la mampara de la dutxa, és que literal podria simular el poder estar amb una persona de carn i ossos. Ossos no, perquè el Peris no té ossos, ja. Però la persona sí.
1: Eddie, es diu?
3: Es diu Eddie.
1: Molt bé.
3: Si això li piques una mica de lubricant. A més, tenim un lubricant, que no sé si això us l'he portat mai, però si no, el proper dia us el porto. Sabeu que tenim un lubricant que simula una miqueta els propis fluids? És a dir, no el propi fluid vaginal, sinó que simula una mica el semen.
1: Ostres.
2: Ah, sí?
3: És a dir, és un lubricant d'aigua, amb aloe vera, és meravellós, a mi la textura em flipa, però a nivell visual, per exemple, quan llesses el lubricant, a nivell de textura, la densitat que té s'assembla molt al propi semen. Llavors, molt interessant, perquè té un punt blanquinós.
2: Val.
3: Només quan ho tires, quan...
1: Llavors, quan ho escampes,
3: ja està concentrat. Quan ho escampo, ja no. I passa el mateix amb el semen, sí o no? Quan està concentrat és molt més blanquinós, però quan l'escampo és transparent, no? Doncs passa exactament el mateix. Llavors, si el que volem és tenir una relació sexual amb algú de forma més fantasiosa, el poder imaginar-me o voler una mica simular el... Vale, jo no estic penetrant a la meva parella, però vull veure o visualitzar o poder gravar o poder veure com si un penis pogués penetrar a la meva parella o a mi mateixa, eh? O sigui, jo vull les meves fantasies o vull fer el que vulgui. Us recomano moltíssim el Eddie, combinat amb el lubricant bacanal Cum, C-U-M.
1: Sí, sí.
3: Ve de l'anglès i sí, vol dir el que vol dir.
1: Vol dir el que vol dir.
3: Perfecte. Vol dir el que vol
1: dir. El bacanal Cum,
3: si
1: nen.
3: Si algú no sap el que significa Cum, sisplau, busqueu.
1: Bueno, no ho busqueu. No ho busqueu perquè sortirà...
3: Bueno, clar, sortirà molt. Però poseu pel canal Cum i sortirà el lubricant, d'acord?
1: Preu que té l'Edi?
3: Està a un preu molt bonic de 34,99.
1: Wow.
3: Si això li resteu el flash amb el codi Flashback 10,
1: sí.
3: Us queda una joguina superbé per 30 euros, molt, molt, molt fàcil. I la veritat que és una joguina amb molta, molta qualitat. Així que...
1: La veritat és que és hiperrealista, això sí que ho té. Doncs Alba Povedano...
3: Fins i tot el...
1: No, el plec a mi em sembla...
3: No.
1: Heavy. Molt aconseguit. Ja els hi pots dir a la gent que ho ha fabricat que
2: molt aconseguit. El senyor Amantis.
1: El senyor Amantis, sí. Ens escoltem dimarts que ve.
3: Sí, ens escoltem dimarts
1: que ve. Que vagi molt bé aquesta setmana, que et surtin totes les coses que t'han de sortir.
3: Ai, espero.
1: I aquí al backstage t'esperem amb els braços oberts el dimarts que ve. Al backstage, les cames obertes, tot obert.
3: Sí.
1: Gràcies.
3: Adéu.
4: Les botigues eròtiques Amantis han patrocinat el consultori del backstage amb la sexòloga Alba Povedano. Descobreix la seva varietat de productes a amantis.net.
1: Set minuts i les 11 de la nit. Això vol dir que els del backstage toquem el dos, pleguem veles, tanquem els ànecs i marxem a dormir, que, escolta'm, ja no sé ni què dic.
2: No, ja està, un dia més fet. Ens veiem demà, un altre cop a les 8.
1: Sí.
2: I tot anirà bé.
1: O no, ja ho veurem. Bona nit, Andrea.
2: Adéu.
1: De 8 a 11,
4: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: el número 1 de la llista és per Ana Mena i Lola Índigo, revalida en el primer lloc amb Petito A.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback. Flashback. Són les 11.

0: Mr. Know-it-all, així es diu l'última perla musical de Teddy Swims, que sona a Flashback. Després del Marc Frigola i l'Andrea Romera se'n van... No són se'n van. Són les 11 i 3 minuts. Tots els èxits de Flashback a punt, els tiets, et giren en la ment amb l'Ola Índigo. Abans, Miqui Núñez. Un altre cop, bona nit.
1: Amb Andreu Preses. Flashback.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

0: pista ni cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Els èxits
2: en una sola ràdio.
1: Flashback.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Aquest és l'èxit de la setmana.

0: ara que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Què hi sentiu a aquesta cançó? Anna Jett, què hi sents, tu?
2: Ceba amb bacon.
3: Sí. Marc, ceba amb bacon.
1: Jo també, tu, Marc Genescà.
4: Salami i pan.
1: Salami i pan.
3: Del Mau.
5: Salami i pan.
1: Molt bé. Com va l'enquesta, de moment? Què hi sent la gent?
6: Salami i pan. Au, allà.
7: Salami i pan.
8: Salami i pan. Salami i pan.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Jo, l'any 91, vaig fer el cens de població. Vam trucar amb un timbre, va obrir una noia i se'ns va com desmaiar al davant. Es veu que ella estava asseguda al sofà amb una estufa al costat i ja l'havia marejat tant.
2: Sort que veu arribar vosaltres.
3: Bueno, hi ha un moment que no saps si posar-la al cens o no.
4: Sí, allà, també, mira. Allà, línies molt fines.
3: Jo, mira, apunta-la amb llapis.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.